0: programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

was actually here. Yeah. I just got so caught up in the moment.

0: Cat Weekend.
1: Catriel y Paco Amoroso.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: At least it is true. That man has no control.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

love here. Eat zucchini.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fugiment, un programa força lliure, on que cada cop més menja...
0: I a les 11 de la nit, el Futiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Escoltes ICAT. Yeah. Some new shit. Yeah. Some new shit.

0: Tota.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: casa meva, la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, subhasten amb putes i ens posen en crisi.
1: Escolta, Zicat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escolta, Zicat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, ha arribat a un acord en la 8a jornada de negociacions que ha durat tot el dia durant aquesta jornada de divendres. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament.

0: plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març, i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. Ustec i professors de secundària sotmetran ara la consulta, sotmetran a consulta aquest nou acord. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de maig amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana. El matí d'aquest dissabte serà molt assolellat, amb el passatge, sí, de molts núvols alts i prims. I una tarda, que amb l'arribada d'una miqueta d'aire fred a capes altes de l'atmosfera, farà que tinguem un augment de la inestabilitat. Ruixats que podran aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu i acabaran afectant a les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquest ruixats podran descarregar molta intensitat i molts d'ells també anant acompanyats de calamarsa o pedra. I tot plegat amb un migdia on les temperatures no s'enfilaran tant com els darrers dos dies. Farà calor, però amb una calor ja una miqueta més frenada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
0: I seguim parlant del clima, perquè precisament aquesta calor rècord que s'ha produït durant tot aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Per exemple, aquest dijous ja van alertar d'un primer foc a la població de Bot. I seguim en aquest cas en mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per una incidència a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figarons. S'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. I en els esports, ahir victòria del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie dels quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amadeu, ja arriba aquella època de l'any en què tot fa olor de Corpus.
2: Sí, esclar, és que ens atencem al bon temps, ara arriba Corpus, el país està que bull de festes, perquè és que això és un no parar.
1: Sí, sí, totalment.
2: Entre processons, catifes, petums, escolta'm, això, ous com balla.
1: Sí.
2: Això no hi ha qui ho pari, eh?
1: No, no, no, estem enfeinats.
2: Eps, un vermell, comencem.
1: Comencem.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui som a divendres 29 de maig de 2026, Diada de Sant Just, Bisbe d'Urgell. I atenció, perquè aquest és el programa número 847 de la nostra etapa digital i el 2636 de tota la nostra història, que va començar ja fa una colla d'anys, el setembre de 1989.
2: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web festafesta.cat i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè estem a les portes del juny i les agendes bullen amb festes majors com, per exemple, la de Castellví de Rosanes.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a...

0: a la descoberta de la simbologia de les nostres desfilades religioses i tradicionals. Amb l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, bona, bona, de veritat. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
0: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X, el nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem la qualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el pols de les places castelleres amb el baròmetre casteller de la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els contes i mentides amb l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró.
1: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens apropa a una mostra fascinant que ens ensenya a mirar més enllà del que veiem als carrers. És l'exposició Llegir la processó de Corpus. Objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: El cicle de l'any va avançant i cíclicament anem revisitant les diades i les celebracions. I ara ja som a punt de revisitar la festa del Corpus, que no és pas poca cosa. I, és clar, el país es troba en evolució festiva. A Barcelona, també, i de fa uns anys cap aquí, la festa va agafant volada en totes les seves dimensions i que no en són poques. Enguany, el Museu Diocesà de Barcelona, a la Casa de l'Almoina, torna a posar el focus en aquesta solemnitat i ha produït una exposició que permet nodrir-nos de coneixements i criteris per interpretar-la. L'exposició du per títol Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir. I s'inaugurarà aquest dilluns 1 de juny a les 7 de la tarda i l'ha comissariat l'historiador de l'art Albert Cortés. Els del Festa Festa ens ha cridat l'atenció a aquesta proposta expositiva i per això hem anat a trobar-nos amb el seu comissari. El primer que hem volgut saber és si les processons, especialment la del Corpus, es llegeixen.
1: Home, i tant que es llegeixen. I especialment una processó com la de Corpus, que està pensada com un gran llibre visual, es pot llegir perfectament per capítols. De fet, no és una cosa que nosaltres haguem pensat ara, sinó que ja en moments del passat aquesta idea ja s'ha explotat, per exemple, amb les auques i els fulls de rengle, que són el transport gràfic d'una cosa que en realitat ja és visual i ja està pensada per ser visual i didàctica en aquest sentit. Per tant, el que fem nosaltres en definitiva és potser és reactualitzar aquesta idea de a la processó com un gran llibre obert.
0: El discurs expositiu de llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, s'ha construït a partir d'uns eixos temàtics.
1: Sí, efectivament, a l'hora de pensar aquesta exposició, en definitiva, tractava una mica de poder identificar i explicar d'una manera més o menys adequada i a través d'un procés evolutiu històric i de recorregut tots aquests objectes que la gent porta a la processó de Corpus, doncs es va fer aquest exercici de pensar d'agrupar-los en una sèrie de categories, no? Llavors, doncs, tens, per una banda, els objectes del món mític, que són tots aquests entremesos i gegants que participen a la processó. També tens aquests objectes d'honor que van destinats a glorificar o a honorar, mai millor dit, doncs, en definitiva, el que s'està celebrant a Corpus, no? Que és la presència real de Déu en el cos i en la sang a través del pa, en aquest cas, no? Del cos a través del pa. I que, per tant, el fet d'agafar Déu i portar-lo a processionar s'ha de fer a través del màxim respecte i amb els contenidors més preciosos i més honrats que tu puguis aportar com a poble. També hi ha tota una secció d'objectes destinats a evidenciar l'autoritat de totes aquelles institucions que anaven i que van a la processó de Corpus. No oblidem que fins al segle XIX, doncs, Barcelona és una societat de l'antic règim i, per tant, naturalment, hi ha els estaments socials i, per tant, cada categoria s'identifica a partir dels seus objectes. I, per tant, doncs, allà on uns porten banderes o gonfanons, els altres porten masses, o porten creus, o porten tota una altra sèrie d'elements. I, finalment, hi ha una cinquena secció, que és la sensorial, perquè la processó de Corpus, evidentment, és visual, però també és sonora, sobretot a través de la música, a través de la gatzara, a través de l'ou com balla o a través dels focs artificials, per exemple, però també és olors, els olors de les flors, de la ginesta, de l'encens, o també inclús pot arribar a ser gustativa, no? Perquè Corpus doncs, té associat també tota una sèrie de menges, o com el panoli, o més antigament la vedella, que també fan del Corpus i de la processó tota aquesta miscel·lània sensorial que també valia la pena de posar en relleu.
0: Tot i que el pes de les imatges és molt important en aquesta exposició, els protagonistes són els objectes.
1: Les imatges són molt importants, efectivament. És una exposició amb una voluntat molt didàctica i molt visual, és a dir, que t'ha d'entrar tot pels sentits, en aquest sentit, mai millor dit. Però sí que és veritat que la selecció d'objectes que hem pensat doncs, té un cert protagonisme. I malgrat que, evidentment, no podem portar en aquesta exposició la custòdia major de la catedral, doncs hem intentat fer una petita mostra, donades les possibilitats de l'exposició, amb alguns objectes que són molt il·lustratius de tot allò que s'hi explica. No? El visitant que vingui doncs, veurà objectes com una porra, com ventalls, o inclús veure un gran ciri, no? No explicarem què són tots aquests objectes o a què fan referència, perquè esperem que la gent vingui i ho vegi per si mateixa, oi? Però, en definitiva, no hi ha un gran catàleg d'objectes, però els pocs que hi han són interessants, jo penso.
0: I dins els objectes exposats, el comissari diu que hi ha un ciri pasqual que no és un ciri pasqual.
1: Bé, va, doncs podem explicar aquesta petita trampa, no? Que és el mal anomenat ciri pasqual de la processó de Corpus. Clar, a tot arreu, en la documentació més o menys gràfica i no molt llunyana de referent a la processó de Corpus de Barcelona, sempre apareix aquest element, no? Que és el anomenat ciri pasqual, que és un ciri portat per quatre escolanets de grans dimensions i molt guarnit de flors. No? Naturalment, la gent, al veure un ciri tan gran i portat així amb un ballar, naturalment remeta al ciri pasqual, perquè és el ciri de grans dimensions paradigmàtic de totes les esglésies, oi? Però, en realitat, i pel que sembla apuntar la documentació i aquesta evolució a través dels segles d'aquest element en la processó de Corpus, és que no es tracta del ciri pasqual, sinó que es tracta d'un gran ciri de devoció que aportava la confraria del Sant Esperit, que era aquesta confraria que agrupava totes aquelles persones que tenien potser alguna mena de discapacitat o de minusvalia, no? Per exemple, les persones cegues o invidents, o les persones coixes, o que tenien algun problema de mobilitat, especialment. I en les primeres relacions del segle XV de la processó de Corpus apareix aquest ciri de la confraria del Sant Esperit juntament amb uns altres grans ciris que portaven la catedral i a l'Ajuntament, no? És a dir, al Consell de Cent en aquell moment, per posar uns altres casos. No? I sembla que, a diferència d'aquests altres ciris, el mal anomenat ciri pasqual, que a partir d'ara hauríem d'anomenar el ciri del Sant Esperit, doncs va perviure i va ser portat fins pràcticament a la Guerra Civil i potser pocs anys més.
0: Albert Cortés, comissari de llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, ens convida a gaudir d'aquesta exposició.
1: Ens agradarà molt que vingueu a visitar aquesta exposició que tindrem a la Pia Almoina des del dilluns 1 de juny fins al 12 d'octubre i així mateix el dijous de Corpus hi haurà una xerrada a la Casa dels Entremesos a les 7:30 del vespre. De tota manera, també us convidem a consultar la resta d'activitats i de programa que durant els dies de Corpus oferirem. O sigui que estigueu connectats i us esperem veure-us-hi.
0: Moltes gràcies a Albert Cortés, comissari de l'exposició Llegir la processó de Corpus, objectes per fabular i pregar, honorar, afirmar i sentir, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa! Escoltem el primer tema musical, una melodia que s'adiu perfectament amb el moment del calendari on som, perquè es diu El mes de maig, del duet Ballaveu. Ah.

0: Magnífics, com sempre, els Ballaveu. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens aporta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Ja es comença a teixir la 39a edició de la Diada de la Puntaire, a Centelles. El 6 de juny, la vila usonenca serà la seu d'una trobada que busca reunir les puntaires de dins i fora del país i apropar el món de la punta a aquells que el desconeguin. Segons l'Associació Catalana de Puntaires, esperen ajuntar unes 300 persones que compartiran tècniques, coneixements, experiències i la passió per les puntes. Amb quin objectiu neix la trobada? Ho detalla Montse Murata, la presidenta de l'associació.
4: Cada any l'organitza l'Associació Catalana de Puntaires i això es busca que, primerament i en principi, que no es perdi la punta, que la punta sempre la tinguem viva, que la gent gaudeixi de la punta, pugui veure el que es fa.
3: Coincideix amb aquest objectiu la presidenta de les Puntaires de Centelles, Úrsula Serra de l'Arca, però afegeix un petit detall.
5: Volem ensenyar al món això, que les puntes per començar s'han de cuidar, perquè cada dia hi ha menys puntaires i menys gent que vulgui fer això. Però és que a part, per cuidar-les, hem de passar també al que és modern.
3: La Diada, doncs, busca ser un pont entre la punta clàssica i la moderna, reconèixer i honorar la tradició, però alhora apostar pel risc i la innovació. Les puntaires podran exposar els treballs que han anat fent aquests últims mesos i les interessades podran adquirir material que sovint és complicat de trobar. Entre coixins, fils, patrons, agulles i boixets, es posarà la punta com a protagonista. 35 colles d'arreu de Catalunya es trobaran entre pólvora, fum, soroll i bona harmonia. El 13 de juny és el torn dels Trabucaires, que celebren la seva trobada nacional a Sant Feliu de Llobregat. Per celebrar els seus 40 anys, la colla anfitriona, els Trabucaires de Sant Llorenç, han convocat a més de 200 participants, segons la coordinadora de Trabucaires de Catalunya. Quin programa tenen muntat per aquell cap de setmana? Algunes de les activitats ens les explica José Luis Fernández, el president de la coordinadora.
6: Ens hem preparat una trobada diferent. Farem una trobada a la tarda, de manera que podrem galejar la tarda. Durant el dia hi haurà tot d'activitats adreçades al públic infantil i el dia previ, el divendres, hi haurà una taula rodona també on parlarem d'això, de la cultura popular i sobretot basada en el que és el món trabucaire.
3: L'acte central és, doncs, la gran galejada trabucaire, que començarà a les 8 de la tarda i recorrerà una bona part de la vila i confluirà al carrer Mataró. Els Trabucaires de Sant Feliu es caracteritzen per vetllar per la salut auditiva dels presents i dels visitants. És per això que durant els seus actes posen a disposició de qui els necessiti taps per esmorteir el soroll i també han avisat prèviament els habitants dels carrers per on passarà la cercavila per no trobar-se de sorpresa. Una forma respectuosa per gaudir d'una jornada de germanor i de cultura popular.
0: Gràcies, Emma Robres, i t'esperem la setmana vinent. Seguim amb el baròmetre de les colles de castells. És el baròmetre casteller. Endavant!
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre d'Estrella. Els Minyons de Terrassa han estrenat a casa seva el 3 de 9, el primer castell de nou Malva d'aquest any. Per la seva banda, els Xiquets de Reus han posat de sostre el 3 de 8 i ara ja tenen els castells de la clàssica de 8. Entre les colles més modestes és on hi ha hagut més moviments aquesta setmana. Els castellers de Montcada i Reixac ho han estrenat tot. 2 de 6, 4 de 6 amb l'agulla i 3 de 6 amb l'agulla. Els Minyons de Santa Cristina han fet per primera vegada el 7 de 6. Els Pallacos del Conflent han sumat el 4 a 6 amb l'agulla. Per la seva banda, els Potarroges de Vaquerisses han incorporat el 4 a 6 i ja tenen els dos bàsics de 6 al seu repertori. Finalment, cal destacar el debut a plaça de la nova colla dels Marlets de Montgrí. Els de Torroella de Montgrí, encara amb camisa blanca, s'han estrenat al baròmetre amb el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
8: Moltes gràcies per aquest baròmetre casteller. I ara escoltarem la veu de Noèlia Llorenç, la Titana, que ens presenta aquesta malaguenya de Castalla.

0: Les paràmies populars s'obren pas ara al Festa Festa amb el nostre expert en paramiologia, el nostre paramiòleg de capçalera, en Víctor Pàmies, i les seves dites i refranys. Víctor, endavant!
1: Fes de festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Amb bon vent, tothom és mariner. Avui seguim amb les metàfores marineres que tant de suc polític ofereixen. És ben clar que quan les coses van bé, tothom es veu amb cor de posar-s'hi. No cal saber-ne gaire, quan tot va de baixada. Ai, però, quan van mal dades. Perquè segur que abans ningú ens preguntarà: mariner, bon mariner, quin és el vent que et va bé? Per tant, el mèrit recau en aquelles persones que prenen el timó quan les circumstàncies no són favorables, perquè mentre no hi ha conflicte ni problemes, tothom se'n pot fer càrrec. Però quan sorgeixen les primeres contrarietats, cal algú que no s'arrugui i que sàpiga redreçar el camí per arribar a bon port.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. I ara una mica més de música. Des de Mallorca, el Xanguito, acompanyats de Napolònia, ens canten Encara és prest. Som d'una...

0: el meu futur jugant a cartes en el club de jubilats, escoltant les xafarderes, criticant el personal.
1: Mira que és la mala sorra que s'entén en barbeinat.
2: El seu home és un bandarra, tot el dia va vengat.
1: I deu dir que fuma porros.
2: Una bona la armada.
1: Ha enganxat la fia d'esbola i l'ha deixat embarassada.
3: Què vol dir? Això es va.
1: I no ho sé.
2: Això m'han dit.
0: I quan la mort vengui a cercar-me, pot ser que em trobi trascant.

0: Acabem d'escoltar el ritme fresc del Xanguito i continuem amb el programa i és el torn de l'oralitat i la imaginació. Benvingut l'Albert Estengre i els teus contes i mentides.
1: Festa, festa.
2: Contes i mentides.
1: Amb la col·laboració de VilaWeb.
2: Amb Albert Estengre.
3: Hi havia una vegada un pare i una mare que varen tenir tres fills. Un de gran, un de mitjà i un altre de més petit. I vet aquí que vivien allà dalt de tot de la muntanya i allà on te vivien un any no va ploure ni gota i aquell estiu tot era sec, sec, sec i no hi havia res que sortís. No, varen passar molta gana, molta. I estaven a punt de morir, de gana. El poble era lluny, llunyíssim, i allà ningú els hi donava res, perquè alguna vegada el pare ho havia anat a provar. I vet aquí que el pare, desesperat, va dir que se n'havien de sortir, no sabia pas de quina manera, i el fill gran li va dir: pare, pare, mireu, jo me n'aniré a la ciutat a buscar fortuna, però si en el poble no es donen de res, no, pare, no, aniré més lluny encara, aniré a la ciutat. Oi, fill meu, ja la sabràs veure, tu, la fortuna? Sí, pare, sí. Doncs mira, si te'n vas, té aquests quartos. I li va donar la meitat dels quartos que tenia i aleshores li va donar també el cavall. I emporta't el cavall, fill meu, emporta't el cavall, que t'anirà bé pel camí. I aquell noi se'n va endur el cavall i aquells quartos i baixant per la muntanya, quan ja duia un bon tros caminat, vet aquí que va passar pel davant d'una cova. Una cova que ell no coneixia i al davant mateix de la cova, allà, assegut amb una roca, hi havia un follet. Un follet ben estrany, un follet, un vell, amb la barretina blanca que fumava en pipa. Petitó, si no hagués estat que el vell li va parlar a ell, el noi no l'hagués pas vist. Noi, on vas? Li va dir el vell. Ai, què hi feu? Qui vos? Qui sou? Jo sóc un follet, el de la barretina blanca. I on vas tu? Que t'ho he preguntat jo primer. Ah, mireu, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ui! Aquell vell de la barretina blanca es va separar la barretina així una mica enrere, es va treure la pipa i se'l va mirar així de fit a fit, en el noi. Vols dir que sabràs trobar la fortuna? Vols dir que la sabràs distingir? Vols dir que saps què és la fortuna, tu, noi? Sí, a la ciutat la trobaré. Ui, no em sembla que no. Mira, noi, si vols, jo t'ajudaré. De quina manera em podeu ajudar, vos? Mira, saps què? Explica'm un conte que no comenci com tots els contes amb el Bet aquí una vegada i jo t'ajudaré. Un conte voleu ara? Però si això és cosa de canalla, que és que no en saps cap? És cosa de canalla, jo tinc feina, que jo sóc gran. Escolta'm, explica'm-ho i jo t'ajudaré. I el noi va rumiar una mica, no pas gaire, I al capdavall li va dir: mireu, ja en tinc un. Escolteu-me ben bé. Vinga, noi, explica molt bé, Pensa que... Sí, escolteu, i acabem aviat. Vet aquí que una vegada li va dir al noi, i aquell vell no se'n va estar, es va alçar. Va treure's la barretina i amb un cop de barretina va matant el noi, i amb un altre cop de barretina va matant aquella bèstia, en el cavall que duia, i noi i cavall, el vell de la barretina blanca, aquell follet els va agafar i els va llançar al darrere seu cap a aquella cova on ell hi estava al davant. Van passar uns dies, i allà dalt de la muntanya el pare i la mare estaven molt amoïnats i el fill mitjà va dir: pare, no us amoïnéssiu pas, jo aniré a la ciutat i portaré jo la fortuna, i de passada si trobo el meu germà també el portaré cap a casa. Ai, fill meu, no ens deixis, no us amoïneu, pare, té l'altra meitat dels quartos que només ens quedaven i emporta't l'asa, perquè és molt lluny la ciutat. I aquell noi se'n va endur i baixant la muntanya va passar pel mateix camí i va travessar el pont i va arribar allà on hi havia aquella cova on hi havia també el follet, i el follet el va avisar en aquell noi, perquè si no, esclar, no l'hagués pas vist. Es va treure la pipa, es va gratar el cap, després d'arremangar-se la barretina li va dir: noi, on vas tu? I el noi: coi, qui sou vos? Sóc el vell de la barretina blanca, un follet, digue'm on vas, que jo t'ho he preguntat primer. Vaig a buscar fortuna a la ciutat, ja la sabràs veure tu, la fortuna, i tant que sí. El vell se'l va mirar de fit a fit i... Mira, jo t'ajudaré, que t'anirà molt bé. Explica'm un conte. Ui, un conte, però és que jo tinc feina. Explica'm un conte i t'ajudaré, home, val la pena provar-ho. I el noi... Però un conte que no comenci com tots, que sigui ben diferent. I aquest noi: sí, la qüestió és explicar un conte. Mireu, vet aquí que una vegada... Aquest és com tots. El vell de la Bertina Blanca es va treure la Bertina i pim-pam, li va donar un parell de ventallots amb aquella Bertina. El noi es va morir, també l'asa, i el vell asa i noi els va llançar cap al darrere, cap a aquella cova, i en allà s'hi varen quedar, i el vell al damunt d'aquella pedra, esperant que vingués el fill petit. El fill petit, després d'uns dies de veure que cap dels dos germans tornava, va dir als seus pares: papa, mama, jo aniré a buscar la fortuna, i si trobo els meus germans també tornaré. No, fill meu, no te'n vagis, perquè tu faràs igual que els altres dos fills, i vet aquí que si te'n vas tu, què farem nosaltres quan siguem vells? No tindrem ningú que ens cuidi. No us amoïneu, pare, mare, que jo tornaré. No us amoïneu. Ai, fill meu, fill meu. Com que el noi va insistir tant, al capdavall els pares li varen dir que sí, varen cedir. Mira, no tenim cap quarto per donar-te, però emporta't el gos, que tu ets petit i al damunt del gos també faràs camí. I el noi va pujar al damunt del gos, i al damunt del gos, trico-trico, xino-xano, se'n va anar, i després de travessar aquell pont va arribar allà on hi havia aquella cova. El vell el va veure, el va avisar: noiet, on vas? On vas, noiet? I vet aquí que el noiet no es va sorprendre massa de veure un follet, i li va dir: ai, mira, ets un vell de la Bertina Blanca. Sí, i tu on vas? Oh, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ja la sabràs trobar, la fortuna. Vinga, explica'm un conte i jo t'ajudaré amb aquesta fortuna que dius que sabràs trobar. Que no sé pas. Explica'm un conte, però que no sigui com tots, eh? No, no vull néixer pas, que jo de contes en sé molt, perquè... Però que no sigui com tots. No, aquest no l'heu sentit mai. Mireu, diuen i expliquen que quan els ocells nedaven i els peixos voleiaven, em va passar una de ben grossa. Aquell vell de la Bertina Blanca es va quedar molt sorprès, gratament sorprès. Aquell vell va fer un bot, es va treure la Bertina i no va picar en aquell noi ni en aquell gosset, no, sinó que va llençar la Bertina a terra, i quan la Bertina va sonar a terra es va sentir un gran brabum. Aquell vell va desaparèixer, paf, es va esfumar entremig d'un núvol, i diuen i expliquen que el noi va fer un bot enrere, perquè tota aquella muntanya, aquella cova que tenia al darrere del vell, va començar a remoure's. Totes aquelles roques van començar-se a remoure com si fos un gran terratrèmol. I totes les roques, totes, es van convertir en or. Or! De dintre de la cova, de sota d'aquella muntanya, en va començar a sortir gent. Homes, dones, criatures, també, i bestioles. Tothom fugia, tothom cridava: ui, el vell, que ens ha mort el vell, que no el volem tornar a veure. I d'entre tots aquests també van sortir els dos germans, el gran i el mitjà, d'aquell noi que s'ho mirava tot. I diuen i expliquen que el petit els va cridar, i que amb l'ajut d'ells dos, de l'asa i del cavall, que també varen sortir de la cova, varen traginar moltes i moltes d'aquelles roques que s'havien convertit en or. I diuen i expliquen que tota aquella fortuna, aquell noi, se la va endur cap a casa seva. I que a casa seva, ell, durant tota la seva vida, va anar explicant contes. Perquè els contes, deia ell, que havien estat la seva fortuna. I la meva també. I si voleu, també ho serà la vostra.
4: Moltes gràcies, Albert Estengre, per aquests relats.
5: El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
6: Pel que fa a la descripció tècnica del que és un full de rengle, l'expert en cultura popular Lluís Carles Busquets, en Petit recull de la col·lecció gràfica Fons Arxiu Joan Amades, 2013, descriu que el nom ve de la disposició en fila o rengle dels personatges o de les escenes que s'hi estampen. Es tracta, sens dubte, d'un dels gèneres més interessants i originals de la imatgeria popular catalana.
7: A la carta que Rafael Patxot adreçava a Lluís Millet, i que era el fruit d'unes converses prèvies, li deia: voldríem fer un corpus musical de totes les cançons populars nostres, les que ja són publicades, les moltes que hi ha recollides, però romanen inèdites, les que encara ignorem, per mort de que vaguen esquerpes per les nostres contrades, on caldrà sobtar-les.
5: Són més de 2.500 seccions i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
0: Benvinguts i benvingudes, tant els que esteu aquí a la plaça de les piscines de Vallfogona de Riucorb, com els que ens esteu escoltant o ens escoltareu des de qualsevol racó de món, des de la nostra pàgina de Facebook i des de les xarxes socials Vallfogona, de tot arreu, vaja.
8: En un seguit d'intervencions anirem aclarint de què es tracta, com es fa, d'on parteix, qui ho fa i tot el que envolta el món de la cançó improvisada.
9: Perdiueta novelleta que a la muntanya...
5: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
10: Joaquim Serra va dedicar la sardana a qui sona, com el seu nom indica clarament, i no utilitzar un tema popular dels dos proposats, sinó que realitzar un exercici contrapuntístic genial per combinar amb dos temes i que sonessin alhora.
11: Bé, avui hem de parlar de les cols. És l'hortalissa més antiga. En mengem des de l'edat de pedra, des del neolític. Els antics pobladors de la península Ibèrica tenien el costum de potenciar el gust dels brous i de les primitives sopes amb fulles de col. Des de temps molt pretèrits, la col s'ha considerat una planta comestible. Les seves fulles, amples, verdoses, d'aquell gust tan particular i tan riques en virtuts remeieres.
12: Soc una pedra de fullet. Ja ho sabies, oi?
13: Sí, però no sé què vol dir.
12: Soc una pedra, però som molts. I tots junts som la memòria de l'imaginari.
14: L'any 1932, en Pompeu Fabra va elaborar el primer diccionari de la llengua catalana. Un intent de fixar unes normes ortogràfiques i fer una llengua moderna. En el diccionari hi van entrar tots els camps del coneixement existents en aquella època.
15: Quina feinada, no?
14: Doncs sí, ningú ho havia fet mai abans.
5: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I ara preparem la cullera, perquè arriba en Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, un tema preciós d'en Pep López, un llençol d'estels.
1: Fes de festa.
2: Sopa de cançons.
6: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas. Pep López, músic i productor d'espectacles destinats especialment al públic familiar o infantil. Les seves produccions han creat un estil únic i irrepetible al nostre país. Guanyador del Premi Arc 2002 per la seva trajectòria artística en l'apartat d'espectacles familiars. Nominat pels Premis 100% a Osona i guanyador del Premi Arc 2004 al millor espectacle de públic familiar de l'any 2004. Va cursar estudis humanístics a la Universitat Oberta de Catalunya, estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, taller de músics i aula de jazz de Barcelona, i diversos tallers de bluegrass i música tradicional a diferents llocs dels Estats Units. La seva activitat professional començà l'any 76, és a dir, fa 40 anys, participant i creant diferents formacions musicals i programes televisius. Formacions com alguna que tots coneixereu, que són els Sopars de Duro. Ha actuat per arreu del nostre país i de l'Estat espanyol i ha actuat a Uruguai, Colòmbia, Cuba, Bèlgica, Itàlia i a Mèxic, on va estrenar Escrito en las Estrellas al Festival Papirolas i a la Fèria Internacional del Libro de Guadalajara a l'estat mexicà de Jalisco. Els darrers 20 anys, la seva tendència és fer menys espectacles de carrer i fer-ne més de sala, en els que pot explicar més coses i tenir un públic molt més atent. Podríem definir aquesta tendència seva com un espectacle de teatre, música i performance.

0: Hem escoltat Pep López cantant i interpretant El llençol d'Estel, una de les seves cançons que porta per tots els teatres de Catalunya i d'Espanya.
1: Gràcies, Noé Ribas, i tancarem la ronda de col·laboracions amb la mirada posada en unes figures històriques de la ciutat de Barcelona. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui coneixerem els gegants vells de la Casa de la Caritat.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants vells de la Casa de la Caritat s'estrenen per la rebuda del rei Carnestoltes de 1859 i pertanyien a la Societat del Born del Carnestoltes barceloní, essent durant molts anys els gegants d'aquesta entitat. En dissoldre la societat, els gegants són cedits al soci Joan Riera, el 1872, el qual els dona el 1891, juntament amb els capgrossos, a la Casa de la Caritat de la Diputació de Barcelona. En aquest període participen en festes per als nens orfes i celebracions de la ciutat, com el concurs de gegants de 1902. El 1918 són desats en uns magatzems i el 1920 s'estrenen els gegants nous de la Casa de la Caritat, del segle XX, del districte de Ciutat Vella o del Corpus, anomenats així perquè eren llogats per les parròquies de la ciutat per participar a les seves processons de Corpus. Avui en dia encapçalen la de la catedral. A mitjans de segle, els quatre gegants es guarden a les llars Mundet i no serà fins al 1987 quan foren retrobats i la Diputació els va fer restaurar a Domènec Humbert. Els del Carnestoltes foren cedits al Museu Tèxtil de Terrassa, on restaran oblidats criant pols. El 1997, en motiu del centenari dels gegants de Sitges, són recuperats i la coordinadora de colles de gegants i bestiari de la Ciutat Vella de Barcelona s'encarrega de les seves sortides i conservació. Des de llavors participaren a la processó de Corpus de la Seu fins al 2002, quan recuperen part de la seva essència, encapçalant la ruta de Carnestoltes de Barcelona. Per a l'ocasió estrenen uns vestits més carnavalers, però de la mateixa línia. El 2009 celebren 150 anys amb l'estrena de la coreografia del seu ball propi. Des del 2011 participen al Carnestoltes barceloní, recuperant tal i com es celebrava fa segles, encapçalant l'arribo al rei Carnestoltes, el Dijous Gras. Des del 2014 també participen a la desfilada del rei i la popular taronjada, així com el sarau de Carnaval, convertint-se encara més en el símbol de la festa més esbojarrada de tot el calendari festiu barceloní.
5: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró, us esperem ben aviat. I amb la solera dels gegants de la Casa de la Caritat, aquest Festa Festa 847 va arribant al seu final. Festa, festa.

0: Volem agrair de tot cor tota la feina que fan els nostres col·laboradors, especialment els d'avui, l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, el Noé Ribas, el Nico Alonso, la Berta Miró. Sense vosaltres, això segur que no seria possible.
1: I per descomptat, a tot l'equip que fa rodar la roda del Festa Festa cada setmana, que són la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. Marxem ara, però ho fem amb música de cobla, com sempre, com és tradició en aquest programa. Us deixem amb la sardana Flor de Ginesta, de Francesc Pujol i Pons, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: La setmana que ve hi tornarem per encetar el mes de juny. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adeu!

0: equip de so.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll. Per afinar.
1: Una setmana més, donem inici al nostre programa d'avui de Ball Matí.

Comença ara i aquí el nostre viatge pel món de la música, del ball i del concert. Aquests primers 45 minuts els dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació dedicatòria i el nostre fi de festa. Un espai dedicat als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra vila, de la nostra comarca. I un espai pensat i fet per als músics de casa nostra. Les orquestres, els conjunts, els solistes, els duets i els trios en són els protagonistes d'aquests 59 minuts de ràdio. Si ens volen acompanyar, comença el nostre viatge musical d'avui. I qui et farà costat una setmana més en aquestes 20 temporades de ràdio, el meu nom, Josep Maria Pla. Sieu amiguts i benvingudes, comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més en directe des del nostre estudi fins a casa teva a través del seguiment de la FM i, si volen, també es poden seguir a través d'internet. Un agraïment a tots els que recomaneu el nostre programa. Concert que avui comencen amb un musical català. Doncs entrem ja de fons en el nostre concert d'avui i ho farem a càrrec de la Cobla Orquestra Salvatana. Amb ells arrenquem i ho farem avui recordant l'aniversari d'aquesta gran obra mestra que és la música dels de Goll de Gom i aquest Mar i Cel. Amb ells comença el nostre concert d'avui.

dia on miri, aquest mar mediterrani i aquest vaixell pirata. Per cristiana que sóc presonera, i amb el pas dels dies i les nits, també presoner m'han fet el cor. Aquest capità de mirada fosca, el meu carceller, hauria de ser el meu enemic. Però alhora, l'home que em reté presonera m'ha alliberat l'ànima i ha fet florir una flor impossible. Però l'amor ja se sap, no entén de fronteres ni religions i pot fins i tot unir el mar.

Se'n va la música de la Cobla Orquestra Salvatana. Mira, ja hem arrencat el nostre ball matinal d'avui. Ho hem fet amb aquesta obra del Mar i Cel, dels de Coll de Gom, en aquest homenatge al teatre català, i hem recordat la banda sonora de tota aquesta gran obra teatral. Ens han acompanyat les veus de la Salvatana, en Miquel Gili, en Xavier d'Albert, la Victòria Huguet i també la Noelia Mora. Sota la direcció del mestre Eliseu Quintana, ens han ofert, com dèiem, aquesta posada en escena de l'obra Mar i Cel.

Bons records i un sentiment de sincera amistat ens acompanyen i ens ajuden a compartir aquestes velles melodies brillantment amics i interpretades per als cantants i músics d'arreu del nostre país. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio i les seves cançons, que ens ve de petits i sempre ens manté joves i ben atents. I com ja fa 20 temporades, tanquem el nostre programa i l'arrodonim amb un tema musical que segur serà del teu grat. A través dels canals ens pots habituals, dels nostres canals telefònics, pots fer-nos arribar la teva proposta. Nosaltres et posem la música, però tu pots dedicar el programa sencer de la setmana a les persones que més estimeu.

Se'n va la música d'aquests 50 anys de la Cobla Orquestra Costa Brava. Hem escoltat a través d'una de les seves veus aquesta bonica peça musical amb la que tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert. Catalunya plora.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I arrenquem ara ja els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs avui arrenquem aquesta segona part i ho farem amb el gran mestre universal Xavier Cugat i anem a recordar aquest Cuba Libre.
2: Bueno, señores, ¿estamos listos? Pues arriba con mi Cuba Libre.

Doncs així hem arrencat el nostre ballable d'avui, els nostres ballables, amb Xavier Cugat i aquest Cuba Libre. Doncs així hem arrencat, com dèiem, amb la música orquestral. I ara seguim amb música d'un corrido i ho farem a càrrec de la formació del solista Jordi Bruch, que ja el tenim a l'escenari per compartir aquest corrido, que segur que l'heu escoltat i l'heu ballat més d'una vegada, que diu així, El corrido de Mazatlán.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

0: Ens acompanya la música del solista Enric, l'Enric el vocalista, amb un focs elegant per ballar en aquesta hora de matí d'aquest últim treball i que porta com a nom Olvidemos el Mañana, amb la música dels nostres músics.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Doncs ara hi posem una cúmbia. Ens anem ara i viatgem fins a Osona, fins a Torelló, on hi tenim la gran orquestra Venus. Ja els tenim a l'escenari, al complet, per començar també la seva gira i també per començar a cantar i interpretar aquesta cúmbia que diu així i que comença amb aquest ritme.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal.
1: Seguim compartint bona música en els nostres matins perquè Ball Matinal és la festa. I ara hi posem la música d'un merengue. Ens acompanya el solista Raül. Amb aquesta peça que diu així, Hoy tengo ganas de ti, ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: Fantàstic la música del merengue a càrrec de Raül amb aquest tema Hoy tengo ganas de ti.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Ens posem ara intimistes i ho farem al costat de la Salvatana. A més, ja hem començat el concert i ara és el temps dels ballables amb aquest...

0: Les nostres formacions a Ball Matinal.
1: Tots els estils, totes les formacions de casa nostra dedicades a la música de ball tenen, doncs, el seu moment aquí al nostre programa en aquests 20 anys de música de ball matinal. I ara compartim també aquests 20 anys amb una formació que des de ja els inicis d'aquests, tots aquests anys. Anem a recordar la música de l'orquestra Amoga. I posem ara un cha-cha-cha, un d'aquests que també m'agrada ballar-lo. A Sway! Un d'aquests tranquil·lets, però que sempre va molt i molt bé a aquesta hora del matí.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Compartim bones històries d'aquests 20 anys del nostre programa. I tancarem ja aquesta segona part del nostre programa d'avui amb la música d'aquests 70 anys de la Cobla Orquestra Rosaleda. I aquest és el seu particular homenatge a la música dels ABBA, amb un dels seus directes.

ball matinal és el teu ball. Aquest és l'homenatge particular que fan la Cobla Orquestra Rosaleda a la música del Saba, amb una selecció de temes de l'ahir i de l'avui, sota la direcció del mestre Joan Font, amb la música dels nostres músics. Perquè ball matinal és la festa!

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Hem tancat ja aquesta segona part amb la música de la Rosaleda i ara obrim ja aquesta tercera i última part i la tancarem amb música també de casa nostra, amb la música de l'orquestra Girasol. Per aquests dies estem en dies de Patum, en dies de Corpus, en dies també d'enramades a Sallent, la Patum de Berga, i també ens acompanya la calor, aquesta onada de calor de les primeres que tenim, que passem doncs ràpidament del fred a la calor. I com diuen la Girasol, no els espanta l'estiu, perquè ells toquen fins que surti el sol. Doncs aquesta és la música de la Patum. I amb ells tancarem el nostre ball matinal d'avui.

Una setmana més saludem a tots els oients repartits per diversos punts del nostre país. Des de la nostra emissora fins a casa teva arriba, com cada setmana, el nostre programa d'avui, Ball Matinal. Doncs anem ja plegant veles. Salutació extensiva que fem arribar també als balladors i amants de la bona música. Gràcies per la vostra escolta. Per compartir també amb la gent que estimeu el nostre programa. També els músics. I salutació que també enviem molt cordialment als usuaris, balladors i balladores dels casals, esplais i sales de ball. I també a la teva comissió de festes, perquè aquest estiu sigui una festa al teu poble, la teva comarca. Sintonitzant amb l'altaveu de la bona música.

0: I entrem al viatge a la recta final d'aquestes 20 temporades de Ball Matinal. Ens queden dos programes que tancarem ja la segona setmana de juny, abans de Sant Joan. Quan arriba ja la calor, nosaltres també pleguem veles i anem a gaudir també dels balls, dels concerts, de les revetlles i del que faci falta. Ja saben que si volen dedicar el programa de la setmana ho poden fer per als nostres canals habituals i a través de la nostra emissora. Allà deixen el missatge i ens el fan arribar. Ens farà molta il·lusió compartir la dedicatòria final de la temporada. Des d'on ens escolten, si els agrada el programa, si volen que es continuï en antena, doncs ens ho fan saber. Qui us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. I tornem més ball en el proper programa. No ens fallin. Amics que gaudeixin del dia del ball, bona setmana de Corpus. Que estiguin tots bons. Salut, amics, que tinguin molt bona setmana. I que la música, on sigui, ens acompanyi sempre. Salut i ball! A reveure!
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

0: Som al maig, i només dir-ne el nom ja sembla que s'obri una finestra. Maig és aquell mes que arriba sense fer gaire soroll, però que de mica en mica ho omple tot. Els arbres deixen de ser promesa i es converteixen en ombra. Els balcons esclaten. Els camps canvien de color gairebé d'un dia per l'altre. I fins i tot la gent camina diferent, com si el cos recordés alguna alegria antiga. Diem que és el mes de les flors. I no és només una manera de parlar. Les flors són el llenguatge del maig. Surten per tot arreu amb una mena de desvergonya preciosa. Roselles a les vores dels camins, glisines penjades als portals, geranis als finestrals, margarides obrint-se pas entre les esquerdes. La natura sembla escriure poemes sense necessitat de tinta.
1: Potser per això, des de fa segles, el maig també és el mes de la paraula florida, el mes dels jocs florals. Aquella tradició antiga i tossuda que converteix la poesia en una festa pública. Una idea gairebé revolucionària. Aturar-se a escoltar versos en un món que sempre corre. Els jocs florals no són només premis ni cerimònies. Són una manera de dir que la llengua importa, que les paraules tenen pes, música i memòria, que un poema pot explicar un país millor que molts discursos i que, de vegades, una metàfora pot salvar més coses que una consigna.
2: Hi ha qui pensa que la poesia és llunyana, difícil, reservada a uns quants. Però la veritat és una altra. La poesia viu en frases que diem sense adonar-nos-en. En una àvia regant les plantes al vespre, en l'olor de terra humida després de la pluja, en algú que espera un missatge que no arriba, en el silenci d'una plaça quan cau el sol. El maig ens recorda això, que encara som capaços de mirar,

I mentre siguem capaços de mirar de debò, encara hi haurà flors i encara hi haurà paraules. Potser aquesta és la feina secreta d'aquest mes, fer-nos una mica més sensibles, una mica més humans. I entre tanta pressa, entre tant soroll, no està gens malament que existeixi un mes que ens obligui, ni que sigui per un instant, aixecar el cap i contemplar el món com floreix.

0: al Mirador.
1: Com que aquest programa el dediquem a les flors, parlarem de dues flors molt conegudes en el món de les arts, el narcís i la camèlia. En aquest cas, relacionarem aquestes dues flors amb literatura i música. Començarem amb el mite de Narcís, que recull el poeta llatí Ovidi a la seva obra Les Metamorfosis.

0: L'en David Tiresias donava sempre respostes infal·libles a la gent que venia a consultar-lo. La primera a provar la veritat i l'eficàcia dels seus oracles va ser la blavosa Liríope, que el riu Safis havia violat enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La bellíssima ninfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que ja en aquell moment era capaç de despertar passions. Li va posar el nom de Narcís. En ser reconsultat si el nen viuria molts anys fins a una vellesa avançada, l'endeví va vaticinar: si no s'arriba a conèixer. Durant molt de temps va semblar que les paraules del vident no tenien sentit, però van demostrar que eren encertades el desenllaç, els esdeveniments, la manera com va morir i la singularitat de la seva burgeria. Un dia el va veure la ninfa de veu sonora, que no ha après a callar quan li parla ni a parlar la primera, Eco, la del ressò. Eco, aleshores encara tenia cos i no era només una veu, però la boca només li servia, com ara, per repetir tot el que li deien les darreres paraules.
1: Era així per voluntat de Juno, perquè sempre que podia sorprendre les ninfes en braços del seu Júpiter, cosa que passava sovint, ella, amb astúcia, l'entretenia amb una conversa interminable i donava a les ninfes temps de fugir. Quan Juno va adonar-se'n, li va dir: perdràs el control d'aquesta llengua amb què m'has enganyat i faràs un ús molt limitat de la veu. El que va passar va confirmar l'amenaça. Eco només repeteix les darreres paraules i reprodueix els mots que sent. Així doncs, quan Eco va veure Narcís vagarejant pels camps solitaris i es va sentir encesa d'amor, va començar a seguir-li els passos d'amagat. El noi, que per atzar s'havia separat de la colla dels seus fidels companys, digué: hi ha algú per aquí? Eco li contesta: per aquí. Ell, sorprès, crida: vine. En no veure ningú atensar-se, va dir: per què fuges de mi? I va rebre com a resposta les mateixes paraules que havia dit. Eco va córrer a llançar els braços al voltant del seu coll, com tantes vegades havia desitjat. Ell fugí i li digué: treu-me aquests braços del coll, m'estimo més morir. En veure refusada, s'amaga en el bosc, oculta, avergonyida. El seu amor, però, continua viu i creix amb el dolor de sentir-se desdanyada. El neguit fa que tota la substància del cos s'envaneixi en l'aire. Només li resten la veu i els ossos. La veu roman. Diuen que els ossos van acabar transformats en pedres. Des d'aleshores s'amaga dins els boscos i mai no se la veu a cap muntanya. Només se la sent. La veu és l'única cosa d'ella que encara té vida.
2: Narcís havia jugat amb els sentiments d'Eco. Així ho havia fet també amb altres ninfes. Va ser aleshores que algú, desdanyat, va aixecar els braços als cels i va dir: tant de bo ell també estimi així i no pugui posseir mai l'objecte del seu amor. La deessa de Ramut va accedir a aquesta pregària tan justa. Hi havia una font límpida d'aigües resplendents com la plata, que ni els pastors ni les cabres que pasturaven a la muntanya no havien tocat mai. Aquí és on Narcís va estirar-se un dia, fatigat per la cacera i per la calor de l'estiu, i atret per la bellesa de l'indret i per la font. Quan va voler apaivagar la set, va sentir créixer dins seu una altra mena de set. Mentre bevia, va quedar corprès per la imatge que veia i va enamorar-se d'una il·lusió sense cos. Ajegut a terra, contempla els seus ulls, com dos astres, els seus cabells, les seves galtes sense pèl, el seu coll d'ivori, la gràcia de la boca. Ell desitja ell mateix, sense saber-ho. Li agrada, i és ell qui li agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir el mateix. El foc que vol encendre és el mateix que el crema. Quantes vegades fa petons, sense reeixir-ne a la font enganyadora.
0: No podent arrencar-lo d'allà, contempla una imatge enganyadora i se sent morir per uns ulls que són els seus. El noi diu: M'agrada i puc veure'l, però no puc atènyer aquest noi que veig i que tant m'agrada i el que fa encara més gran el meu patir. És que només s'interposa entre nosaltres una mica d'aigua. Aquest noi sóc jo. Me n'he adonat. Ja no m'enganya la meva imatge. M'abruso d'amor per mi mateix i encenc el foc que em crema per dins. Tant de bo pogués separar-me del meu cos. No em sap greu de morir, perquè la mort m'alliberarà dels patiments. Quan Eco el va veure en aquell estat, es va entristir. I cada vegada que el pobre noi deixava escapar un «ai», ella repetia «ai» amb la seva veu ressonadora. Les darreres paraules de Narcís foren «ai, noi, tant t'he estimat per re». L'indret li va repetir els mots un per un. Va dir «adeu» i Eco li va respondre amb un «adeu». Va deixar caure el cap esgotat de molt herba verda i la mort va tancar aquells ulls. Les nàiades, les seves germanes, el van plorar. Eco va repetir els seus plors. Ja preparaven la pira, les torxes que es branden, els funerals i el fèretre, però el cos no apareixia en cap banda. En lloc del cos, trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs. La flor de Narcís.
1: Per cert, la música que sentim de fons és el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Estem al segle XVII. És un madrigal escènic per soprano solista. La peça descriu una jove ninfa que vaga pels boscos expressant la seva ràbia, tristesa i dolor per haver estat abandonada. Destaca aquesta música per la seva intensitat emocional i dramatisme, on reflecteix el patiment de la protagonista sobre un baix obstinat, un baix continu. La peça està escrita per soprano solista, però en aquest cas la sentim interpretada per un quartet vocal d'homes amb la veu del contratenor solista Doran Schleifer.

0: I ara parlarem de l'altra flor, la camèlia. Llegirem fragments de dues obres relacionades amb aquesta flor. La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, i la novel·la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda.
1: Marguerite assistia a totes les estrenes i passava totes les nits en algun espectacle o al Bade. Sempre que representava una obra nova, era segur veure-la allà, amb tres coses que no l'abandonaven mai i que ocupaven sempre l'ampit del seu pal de platea: els seus bessons, una bossa de bombons i un ram de camèlies. Durant 25 dies del mes, les camèlies eren blanques i durant 5 vermelles. Mai ha aconseguit saber-se la raó d'aquesta varietat de colors, que indico sense poder explicar, i que els habituals dels teatres on ell anava amb més freqüència, el mateix que els seus amics, havien notat igual que jo. Mai havien vist Marguerite amb altres flors que no fossin camèlies. Tant és així que a casa de la senyora Bourgeon, el seu florista, van acabar per anomenar-la la dama de les camèlies, i amb tal sobrenom es va quedar. Jo sabia més, com tots els que a París es mouen en certs ambients, que Marguerite havia estat la volguda dels joves més elegants, que ho deia obertament, i que ells mateixos se'n vanagloriaven, cosa que demostrava que amants i volguda estaven contents uns dels altres. Tanmateix, des de feia uns 3 anys, i arran de viatge a Wagneres, es deia que no vivia més que amb un vell duc estranger, enormement ric, i que havia intentat apartar-la el més possible de la seva vida passada, a la qual cosa que ella sembla que va accedir de bon grat.
0: I parlant de la camèlia, fem un petit parèntesi i deixem-nos portar per una música inspirada en aquesta obra que acabem de llegir, La Traviata, de Giuseppe Verdi. Escoltarem concretament l'ària Addio del passato, del tercer acte, interpretada per la soprano russa Anna Nebretko.

0: El senyor Jaume i la senyora Magdalena tenien dues cosines que eren germanes bessones i encara que fossin una mica més enllà dels 30 anys, eren conquistadores i presumides i tenien els colzes bonics. L'una es deia Maria Cinta i l'altra es deia Raquel. La que es deia Maria Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe negre de color avellana per dintre. Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un amic més pobre. Costava molt saber quina era l'una i quina era l'altra, però a l'últim les vaig saber destriar perquè una vestia cridaner i l'altra no tant. I per les joies. La Maria Cinta només duia brillants. La Raquel, un collaret de perles petites amb una perla més grossa que penjava al mig.
1: Em vaig posar malalta. Tot per culpa d'haver-me escapat de casa per anar al Liceu. Ja lluny de casa, vaig preguntar a una vella que seia al carrer fent mitja com s'anava al Liceu. I la vella em va dir que tiré sempre avall. Vaig arribar a un passeig ample amb arbres a banda i banda. De seguida vaig sentir l'olor que baixava de les branques, fresca. Els dies que havia tingut tanta febre, amb una mena d'ulls que se m'havien fet per dintre, veia el pit blau i les plomes grises dels que guardaven l'entrada, i el bec dels ocells d'or que feien de llum i el vermell dels velluts, i aquell home geperut i vell entre senyors mudats i amb mitges, que cantava i cantava sense parar, i els ocells d'or, les plomes, les pitreres blaves i els velluts vermells que es barrejaven amb la febre i es desfeien com les coses que veiem una mica abans de dormir-nos. Fins que, a poc, entre boires que s'aprimaven, s'anava acostant, com si fos de foc i d'aigua, una creu de brillants.
2: Una vegada a la setmana, la Maria Cinta em feia venir a buscar i jo passava el dia a casa seva perquè deien que havia de veure món. La Maria Cinta vivia al Passeig de Gràcia i des de la seva terrassa es veia el jardí d'un palau amb palmeres de fulla de ventall i botes de rajola blanca i blava i, més lluny, unes quantes palmeres escanyolides de la Diagonal. Em va fer banyar. La Maria Cinta va fer venir la cambrera perquè em fregués l'esquena i li va explicar que m'havia escapat de casa per anar a sentir cantar i que l'òpera que jo havia anat a veure ella l'havia vista almenys 50 vegades. I que no hi havia res a fer, que sempre plorava quan el vell dels picarols passava lluny amb la seva filla morta a dins d'un sac.
0: I deixant-nos transportar per aquest ambient operístic del Liceu, acabarem aquesta sessió amb els compassos finals del famós brindis de La Traviata,

0: L'escó.
1: Avui, en aquest escó, i perquè el maig és temps de flors, us parlarem dels jocs florals. Per aquest motiu ens acompanya Josep Cot i Marquès, que d'aquest tema en sap una estona. Abans de començar l'entrevista, però, parlarem una mica dels orígens dels jocs florals.

0: Els Jocs Florals van ser uns concursos literaris molt importants de la Renaixença, un moviment que volia recuperar la llengua i la cultura catalanes. Van ser restaurats l'any 1859 per Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull. Els primers Jocs Florals moderns es van celebrar a la sala del Consell de Cent de Barcelona. El certamen es basava en el lema Pàtria, Fe i Amor i tenia tres premis principals: la flor natural, dedicada a l'amor, l'englantina d'or, relacionada amb la pàtria i el patriotisme, i la viola d'or i plata, vinculada a la fe i la religió. Aquests premis simbolitzaven els grans ideals de la Renaixença: l'amor per la llengua i la poesia catalana, la fe cristiana i el sentiment de país. A més, hi havia premis especials donats per institucions o particulars, i quan un poeta aconseguia guanyar tres premis ordinaris, era anomenat Mestre en Gai Saber, que era el màxim reconeixement literari dels Jocs Florals.
1: Les flors també connectaven els Jocs Florals amb la tradició medieval dels trobadors, perquè a l'edat mitjana ja s'utilitzaven flors com a recompensa poètica. Així, la Renaixença recuperava el passat medieval català per reforçar la identitat cultural i literària del país. Per cert, estem escoltant de fons Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé. A l'impuls de la Renaixença, Clavé va compondre les primeres cançons en català, la més coneguda de les quals és Les flors de maig. La cançó data del 1858 i, juntament amb L'opom de flors, seran les més populars entre les melodies de Clavé. Eren interpretades per cors d'homes. I és que en la Renaixença, les flors es van convertir en un símbol de bellesa, inspiració poètica i renaixement cultural.

0: Ara sí, donem la paraula a Josep Cot, membre actiu dels Amics del Museu de Sant Feliu. En Josep és mestre jubilat, autor, juntament amb Antoni Gimeno, del llibre Tornar al bosc, les feines dels buscarols. I dins del museu està treballant a l'Arxiu Valdelló, juntament amb altres voluntaris.
1: Bona tarda, Josep, i benvingut al programa. Hem fet un petit resum de què són els jocs florals en general, però tu, que estàs ben documentat, ens podries explicar una mica els jocs florals que van tenir lloc a mitjans del segle XX al nostre poble?
2: Bé, doncs, de les notícies dels jocs florals d'aquí a Sant Feliu només en tenim notícia a través dels mitjans d'informació d'aquell moment, bàsicament dels escrits. Llavors trobem que l'any 1931, a La Vanguardia, ja ens surt un escrit on parla de que es convoquen els primers jocs florals aquí a Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els jocs estan presidits per una eminència que tots coneixem, que era l'Àngel Guimerà. Hi havia també, entre altres, en el jurat, en Farners, en Campmany, en Permanyer, sí. Un jurat de categoria.
1: De categoria, i tant.
2: La majoria d'ells estaven relacionats a Sant Feliu perquè hi estiuejaven. I aleshores d'aquí va venir aquesta promoció de poder fer els Jocs Florals, que de fet va organitzar el Cercle de la Pau, que era una organització d'aquí a Sant Feliu. Aquests Jocs Florals, després, quan ja s'han realitzat, trobem una altra notícia a La Vanguardia. Aquests Jocs Florals es celebren durant la Festa Major de l'any 1901. I en La Vanguardia del setembre, doncs, surt aquesta notícia que ara us llegeixo, no? El certamen literario fue una fiesta solemne, solo deslucida algo por una fuerte aguacero y pedrisco que cayó a la hora precisa en que debía de empezar aquel. Después de un discurso del señor alcalde don Enrique Humbert, muy bien pensado y adecuado el acto, de otro del señor Puig i Domènech, secretario de la agrupación catalanista, y del señor Guimerá, presidente del jurado calificador, el señor Mas, notario de la población y secretario del mismo, leyó la reseña y dio a conocer los nombres de los autores premiados, que fueron Flor Natural, adjudicada a la poesía, que lleva por título Del campo, y por lema Cops de ploma, resultando ser su autor don José Paradeda y Sala, de Sant Sadurní d'Anoia, que obtuvo hace poco también la Flor Natural en el certamen de Manresa, el cual eligió para reina de las fiestas a la señora doña Joaquina de Gifreda, de que pasó a ocupar el trono entre los aplausos de la concurrencia y los acordes de la banda de Albuera, que amenizó la fiesta. Vamos a transcribir, a continuación, sembla que hi havia una transcripció de la poesia d'aquest senyor, ¿no? Los premios otorgados eran de mucho valor material y artístico, y las poesías leídas fueron premiadas con largos aplausos. Terminó la fiesta con un discurso pronunciado por Antonio Campmany, de enérgicos tonos catalanistas, que fue escuchado con gran atención y aplaudido calurosamente, separándose la concurrencia cantando la estrofa Los Segadors. En aquest cas, és la notícia que tenim. O sigui, així com dels anys 47 sí que tenim un llibre i un recull de tots els premis, en aquest cas l'únic que sabem és això. Aquest recull és s'ha pogut fer gràcies a una feinada ingent que va fer en Francesc Garriga, amb altres del museu, que va resseguir tots els diaris de l'època traient les notícies de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I després, és veritat que els Jocs Florals anteriors hi va assistir-hi a mossèn Cinto, oi?
2: Eren precisament en aquests del 1901.
3: Del 1901,
2: sí, sí, sí.
3: Oi?
2: El 1901 mossèn Cinto tenia molta relació amb els de Can Ullà.
3: Sí.
2: I havia passat llargues temporades. I aleshores, a principi es pensava que havia format part del jurat, però resulta que no. Segons ens diu la notícia, mossèn Cinto hi va assistir i
3: com a convidat. Sí.
2: Com a convidat. Eh?
3: I després va cantar l'Orfeó. Aquí hi va haver una barreja, oi? Entre sí. Orfeó català, uns quants
2: les
3: sembla.
2: Les notícies parlen per una part de l'Orfeó català i per l'altra part de l'Orfeó Feliuà. I sí. No sabem ben bé quin dels dos orfeons sí. cantaven, però segurament eren els dos. Sabem que l'Orfeó català va venir a principis
3: d'aquest, en una altra ocasió,
2: en aquest temps, quan la Poncella també acabava, no la potser, l'Orfeó Feliuà acaba sí. de acabava de formar-se i tenim notícia de que va estar aquí. Per tant, sí. podria ser que coincidís amb sí, aquesta data. Aquesta.
3: Eh? Bé, i a més li varen cantar l'emigrant.
2: Sí, sí, la presència, diu el mateix diari, ens explica, diu, la presència en la fiesta de mossèn Jacinto Verdaguer, presbítero, hizo que en su obsequio cantara el Orfeó la composición del mismo l'emigrant i que un niño recitara su oda a Barcelona.
3: Que encara hi deuen ser, perquè és llarga, aquesta.
2: Sí, ja, és que Déu-n'hi-do. Sí. Tanta paciència.
3: Sí.
2: Molt bé. Molt bé. D'altres jocs florals que tenim sí. notícia són els del 1933. Uh-huh. En aquest cas, el que el president del jurat era en Joan Llongueras, que també era sí. un poeta, musicòleg, bueno, i músic. I d'aquests l'única notícia que tenim és que en La Vanguardia també i en altres diaris com, la, com el de la Veu de Catalunya, no, ens parla, diu, els Jocs Florals de Sant Feliu de Codines en commemoració del centenari de la Renaixença Catalana, organitzat per la delegació de Palestra. Que no sabem, almenys no sé a què es refereix, no? Una delegació, per tant, segurament era un grup
3: de promoció de Barcelona. Promocionat per els estiuejants, vés a saber.
2: Exacte. Sí. I aquesta és la... O sigui, aquí en aquest cas ens parla una mica de la convocatòria. I això és el que sabem dels Jocs Florals de Sant Feliu. Aquests, per últim, bueno, els, potser els que tots en tenim notícies són els de l'any 1947, que realment és una cosa excepcional. En una època en què el català estava totalment prohibit, en aquí es van fer uns Jocs Florals i el seu president, mossèn Baldelló, va fer el discurs totalment en català. Després li respon en castellà. El curiós és que dels tres categories, a la segona categoria va guanyar, la primera és dedicada a l'amor, l'englantina dedicada a la pàtria, no? Sí. I en aquest de la pàtria va guanyar un que té per títol Espanya, Junque i Martillo.
1: Caram.
2: Vale? Està tot dit, no? El de l'amor era en català. Vull dir que, a veure, penso que té un gran valor que en aquell moment i en aquelles circumstàncies es poguessin fer uns Jocs Florals. I això només va poder ser sota el mantell de l'Església sí. i d'una sèrie de persones, del sí. senyor Ribalta i de gent uh-huh. doncs sí. molt ben col·locada.
3: Sí, eh? Sí. Perquè després del 47 ja
2: desapareixen els Jocs Florals. Totalment. Bueno, suposo que sí, ara amb l'època escolar i amb la...
3: Sí, bé després ja la manera
2: ja
3: de...
2: Canviar,
1: no, ja és el concurs de Sant Jordi, normalment. Ara fan els certàmens de Sant Jordi. Sí,
3: perquè d'aquí els Jocs Florals es feien sempre per la Festa Major, oi?
2: Sí, en principi sembla que sí. Es convocaven el mes de maig i es donaven els premis per la Festa
3: clar,
2: Major.
3: També s'entén, com que hi havia els estiuejants i es trobaven i les trobades ja era per anar organitzant mm-hmm. i això era quan es podien veure. També.
1: Tot i que normalment que eren al maig, no? Els Jocs Florals acostumaven sí, a ser sempre al maig.
3: La primera setmana de maig, sempre. Sí.
2: En aquell maig els convocaven.
1: Bé. És el que diu, el setembre devia haver més gent aquí,
3: clar,
1: hi havia la flor i nata aquí.
0: Estiuets llarg, sí. aquell, no de tant.
1: Aquell estiuet de tres mesos, que ara ja no existeix.
2: I que
3: ens ha deixat tan bé, Sant Feliu.
2: Sí.
1: Pels aires, els aires sants de Sant Feliu.
3: Sí, els aires i ells, que van portar uns aires culturals que...
1: Sí,
2: tant. Bueno, de fet, vam tenir sort en aquest aspecte.
3: Mare de Déu,
2: i tant. Que quan érem jovenets els hi teníem una certa mania a la colònia, no?
3: I tant,
2: però...
1: També van portar coses bones.
2: Exacte,
1: sí,
2: van portar més
1: tant,
2: de bones que dolentes,
1: sí,
2: jo penso.
1: Sí,
2: eh?
1: I tant.
3: Bé, i tenien mania ja, potser els fills o els nets d'aquests,
2: sí,
3: també.
2: Ja,
3: era ja
2: era
3: una altra cosa.
2: Una altra època.
3: Sí.
0: A banda dels Jocs Florals, com dèiem, que ets en el grup de persones que treballen amb l'Arxiu Baldelló, ens en pots fer 5 cèntims de què és que hi ha en l'Arxiu Baldelló?
2: Bueno, i tant. A veure, actualment penso que en el museu hi ha dos fons molt importants. Un és el de mossèn Baldelló i l'altre és el de Martí Garriga, amb qüestions diferents. Però, clar, el de mossèn Baldelló, quan va morir, els parents seus que van heretar doncs, materials seus no sabien què fer-ne i es van posar en contacte amb el museu i ens han fet en dues entregues, una sèrie de documents, des de fotografies, cartes i tota una sèrie de material que tenia ell. José Maldalló era un gran col·leccionista de goig. El que passa que durant la guerra, en el 36, quan la revolta del 36, ell vivia, tenia el pis, la vivenda, just a la plaça de Sant Jaume, a la cantonada del carrer del Bisbe amb llibreteria. Uh-huh. I es veu que li van entrar i li van tirar tot i va anar amb una foguera al mig de la plaça Sant Jaume. Que, per cert, alguns d'aquests, algun amic seu, abans que s'apagués la foguera, va voler-ne rescatar uns quants d'aquests conys. El mossèn Baldelló li va agafar el 18 de juliol aquí a Sant Feliu. Oh. Ell estava des de l'any 33 per problemes de salut, uh-huh, li havien recomanat passar una temporada, i llavors Sant Feliu era el sanatori de Barcelona, sí, i de Catalunya, de tota, sí, la part de Barcelona. I aleshores es va instal·lar a casa a Can Valent, al carrer de Barcelona. I era veí meu també, sí, i veí dels Hidrocorderes, sí, i bueno, i era un home doncs molt afable i molt fàcil de tractar. Uh-huh. Jo sempre m'he arrepentit que quan moltes vegades venia a parlar amb el meu pare i s'instal·laven allà fora, i el meu pare deia, mira, que no sé què, jo sempre tenia ganes de marxar, perquè em fotien uns rotllos.
4: Tocava...
2: I ara normal, penso, ostres, normal, el que em vas deixar perdre, sí, no? Sí. Llavors, a veure, per exemple, una de les feines que hem fet ha sigut catalogar tots els gotxos amb la Rosa Maria Paré, uh-huh, i assessorats per la Josefina Roma, que era una professora de la universitat, doncs vam anar classificant tots els gotxos i també vam fer una extracció dels gotxos escrits per mossèn Baldelló. Uh-huh. Segons havíem trobat, havíem parlat de 300 gotxos amb lletra i música feta per ell. Bueno, menys la música. Uh-huh. Nosaltres en vam poder catalogar 200, si s'han perdut o no ho sabem. També es va fer un intent de fer un recull d'aquests gotxos d'ell i es va fer un treball per gent de la universitat, amb explicacions i tal, i estudis sobre les lletres i les músiques, però que està acabat, però no s'ha pogut editar, perquè és un treball massa, massa gran i, per altra part, poc popular. Sí. És més per això. A part d'això, hi ha una important col·lecció de documentació sobre orgues. Era un estudiós dels orgues, i el que estem fent ara és mirar de posar-hi ordre.
3: Ell era organista.
2: Ell era organista, sí, i tant, i tant. Mm. Bueno, i a més, aquí a Sant Feliu també va ser dels que va donar aire, perquè va promocionar tota la cultura, sobretot amb la música, amb el pare de la Gemma, amb els Hidrocorderes. Mm-hmm. Es va formar una escola cantòrum, que en deien aquí a Sant Feliu, que es veu que era del millor que hi havia, mm-hmm, en aquell moment. I en molts aspectes va donar aquesta empenta, no?
3: Bé, ara hem d'acabar aquí, però agraïm la teva col·laboració per la teva claredat d'explicació i esperem que en un altre programa podem parlar extensament d'aquesta figura tan important a nivell musical i cultural del segle XX, que és mossèn Baldelló, i també la seva relació amb Sant Feliu.
2: Quan
3: doncs vingueu. Vinga, ara sí. Ara moltes gràcies per tot.
2: A vosaltres.
3: I tanquem la paradeta.
5: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Avui ens acomiadarem amb una cançó de Chabela Vargas dedicada a un gran poeta, Federico García Lorca, i una de les seves obres més importants, Yerma. La cançó és El cielo tiene jardines.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues.

Quan arribem al dia de l'entrega de del donatiu de l'Oncodina, sempre hi ha la temptació de pensar que ara toca reposar. Però realment, i més aquest any, aquest tancament és també el primer pas de la següent edició. Aquest diumenge, el Parc Usar, l'Oncodina's Trail, va tancar el capítol 2026 amb una xifra que fa respecte a 303.733 euros. Hores de reunions, equips buscant donatius, voluntaris carregant caixes, gent marcant camins, famílies fent quilòmetres, empreses ajudant, infants sumant, corredors patint i caminaires arribant. És tot això que empaquetat fa aquestes sis xifres. I fa molt goig. Ara parlem de donatius, com si els diners marxessin cap a una nebulosa ben intencionada. Però no, aquí tenen nom i cognom. Onco Vallès, la Goodman, la Vilavecchia, Sant Joan de Déu, Fundació Santa Maria de Mollet, l'IRB de Barcelona, la Josep Carreras, la Xarxa en Rosa, amb cavalls. Atenció directa, acompanyament, recerca, cures pal·liatives, tecnologia i qualitat de vida. Coses molt concretes que, quan et toca de prop, deixen de ser una línia en una nota de premsa i passen a ser suport real, una xarxa molt necessària. També és important dir-ho, el creixement de l'Oncodina's obliga a fer les coses bé i el fet que una part del donatiu es reparteixi en projectes concrets valorats amb criteris externs és una molt bona notícia. La solidaritat està molt bé, però també ha de ser ben dirigida i això la farà millor. Aquí no es tracta només de recaptar més, es tracta de recaptar millor, de saber on van els diners, per què hi van i quin retorn humà tindran. La diferència entre fer una gesta grossa i construir alguna cosa que tingui una solidesa i que aguanti. El 2026, d'alguna manera, s'ha acabat aquest diumenge d'una manera diferent, caminant i corrent fins al Parc Usar, amb més de 200 persones arribant-hi juntes, amb un concert sorprès del Ramon Miravet i amb aquella sensació de tancament de l'edició que no fa mandra, sinó que, escolta, fa venir més ganes de continuar. I aquest famós objectiu del 3.5 ja ha passat dels 300.000 euros, no dels 350.000, com li vam intentar apretar a Lluís Vilalta a l'última entrevista. Primer pas fet. Ara el repte mira ja cap al 2027 i cap a aquests 500.000 euros de recaptació. Poca broma. I és que aquesta és la millor notícia, que sembla que, escolta, ningú vol parar. Anar-hi, anar-hi i anar-hi. Aquest és el secret de l'Oncodina's. Això sí, abans d'acabar l'editorial, deixeu-me també tocar el crostó dels mitjans de comunicació de la comarca, i en particular, en aquest cas, el 9-9. Si 300.000 euros recollits no són motiu per anar a l'edició d'aquest dilluns, ja podem plegar. Bona nit i benvinguts al Tujugues. Bona nit a tothom, és dilluns 25 de maig de 2026. Ens hi posem el 32è Tujugues de la temporada. Avui un Tujugues que

0: també, doncs, ve marcat per la notícia trista de la mort de Santi Rodríguez, el jugador emblema del club de futbol a Sant Feliu la setmana passada, i avui, evidentment, serà tema gros, tema de pes, perquè en parlarem i en parlarem l'estona que faci falta al Tu Jugues d'avui. Tenim a l'estudi el Ramon Jiménez i el Joan Tartera, que van ser un dels artífecs de la primera junta que van portar el Santi a Sant Feliu, i coneixerem una mica més la història d'ell, de l'arribada a Sant Feliu i de com va ser aquells primers temps. I també hem demanat unes quantes veus d'amics, companys de vestidor del Santi, per poder il·lustrar com era la vida al seu costat. I us hem empaquetat perquè que jo crec que és un bon homenatge. A més a més, ens acompanyaran dos companys del programa que han conviscut amb el Santi, en aquest cas el Raúl Jiménez i el Jesús Carné, que també els tindrem en directe per comentar la jugada una mica, per glosar la figura del Santi i per tots plegats començar aquest procés de dol, d'acompanyament, de tots plegats veure què ens deixa la figura del Santi a Sant Feliu. I al final del programa també repassarem l'entrega d'aquest donatiu i ho farem amb el Jordi Espanyol, que ens explicarà com ha anat tot plegat. I a més amb el Jordi, que és responsable una mica del tema dels donatius, com dèiem, com feia jo èmfasi a l'editorial, parlarem una mica de com es distribueixen i de com s'ha decidit tot plegat. Avui tenim una baixa important a l'estudi, i és que l'Aleix el tenim de viatge de nuvis, per tant, des d'aquí una abraçada fortíssima, i escolta, celebreu i gaudiu. No sé si ja ha arribat a destí, em sembla que tenia 30 i escaig hores de vol entre una cosa i l'altra, per tant, deu estar, si no hi ha arribat, deu estar a punt d'arribar, per tant, entre la ressaca i una cosa i l'altra, deu estar a punt de començar aquest viatge de nuvis, que ens alegrem molt per ell, i que esperem que quan el tornem a tenir aquí amb nosaltres, 3 o 4 setmanes potser, no sé quant fa aquests viatges llargs, però abans d'acabar la temporada el podem tornar a tenir amb nosaltres per cloure-la. A l'estudi d'Ona Codinenca, Àlex Mir, Anna de Riquer, bona tarda, com esteu?
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal?
1: Bé, aquí estem.
0: Feu cara d'estiu.
1: Sí, la veritat és que ha vingut ja el sol de cop i sí, hem passat d'anar amb la jaqueta a anar amb bermudes d'un dia per l'altre, pràcticament.
2: Jo he vingut amb espardenyes, ja us aviso.
0: Escolta, tot sigui això, encara, com que no m'han deixat posar encara l'aire condicionat aquí a l'estudi, no podeu tenir aire condicionat, però jo fa dies que el reclamo, ara com que fa dies que no hi soc, no passa res, però... però bé, ja és això. Va, i el control tècnic, Pau Ibars, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No se't deixo?
3: No, perdona, estan perfectament, perquè des de les 6 de la tarda que hi ha la porta oberta del control central, vull dir que... En aquest estudi avui s'està de lujo. Lujo.
0: Em sembla que si féssim una enquesta a l'estudi, potser no tothom opinaria el mateix. Àlex, Anna, abans d'arrencar, Àlex, si vols afegir alguna cosa del tema del Santi.
1: Un dilluns, sí, diferent. Avui on tu jugues diferent, perquè venim amb aquesta notícia que ens sobtava tots el dijous, amb la mort d'en Santi Rodríguez. Com tu molt bé deies, al final una persona emblemàtica dintre del club. I avui des del Tu Jugues ens assumem una mica tot aquest homenatge per recordar una mica la seva figura. Deixa'm, Ton, abans de que entrem amb el tema i que en parlem, sí que m'agradaria, i perquè això m'ho ha fet arribar a la família, que utilitzem una mica avui els altaveus del Tu Jugues per agrair a totes les persones que van passar pel tanatori, les mostres de suport per telèfon, per WhatsApp, per Instagram. Al final, la família, en aquest sentit, ha notat molt l'escalf, ha notat molt la gent que s'estimava el Santi, i al final, en uns moments d'usos com aquests, pues, al final, aquest consol sempre et queda de veure lo estimada que era. I la família ens ho ha dit, que utilitzéssim aquesta via per poder adreçar-se a totes aquestes persones que durant aquests dies han donat aquestes mostres de suport, i com no pot ser d'una altra manera, pues així ho fem.
0: I, evidentment, ens sumem al condol des del Tu Jugues. De fet, l'altre dia repassava imatges d'entrevistes de fa anys amb el Santi aquí a l'estudi. N'hi ha alguna de memorable de fa anys, que tots plegats érem bastants més joves que a dia d'avui. Va, com manen l'escaleta normal del programa, fem un repàs dels resultats de la jornada.

0: Comencem parlant, en aquest cas, de futbol sala, el tercera catalana masculí, grup 3.
1: Sant Feliu, 10, Riudeperes, 2.
0: Continuem parlant, en aquest cas, d'hoquei, tercera catalana masculí.
1: Sant Feliu, 8, La Salle, 6.
0: I en una jornada escueta de resultats, acabem amb el pàdel, pàdel masculí en aquest cas.
1: Montornès, 3, Sant Feliu, 0.
2: Avui ha anat escuet el tema dels resultats perquè s'estan acabant ja les lligues. Pau, com ha estat la lliga Tu Jugues aquesta setmana?
3: Som-hi, anem a repassar la 29a jornada i segurament última de la lliga Tu Jugues. Hem d'acabar de confirmar-ho, però anem-hi.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
3: Vinga, últims partidets de la temporada de diferents federacions. En aquest cas teníem un pàdel, un segon masculí de pàdel, el tercer catalana masculí d'hoquei i un sènior A, perquè em vaig escollir el sènior B, m'ho va dir l'Àlex Balaguer i ara hem dissabte, ja no, ja era molt tard per corregir, però hi havia dues jornades de futbol sala aplaçades, o sigui, dues, una jornada dels dos equips i el sènior B, per alguna raó, doncs me la vaig cuidar. En tot cas, Dani Fonoll queda líder, bueno, abans de res, encerts de exactes no n'hi ha cap, no tenim res, però sí que tenim el Dani Fonoll, dèiem que és líder de la setmana, 12 punts, en la seva últimes esperances per no pagar el sopar del Talcom Raja d'aquest any. En principi, creiem que per tercer any consecutiu o quart seguirà pagant el sopar del Talcom Raja, cosa que ens encanta. Dani Fonoll líder amb 12 punts, seguit d'Òscar Mañes amb 11, empatat amb en Xavi Miralda, i un empat aquí amb 9 punts entre Àlex Balaguer, Joan Serra, Marc Barrobés i Pep Acosta. A la general, què tenim? Mariano Nuevo aguanta estoicament el liderat de la Lliga Tu Jugues amb 662 punts, Jordi Humbert segon amb 658 i Isaac Cobos top 3 amb 657 punts. Àlex Balaguer s'ha quedat a les portes, aquí amb una mena d'esprintades d'última de les últimes jornades, però a les portes, i Isi Nuevo top 5 amb 642. Diria que el recupera, diria que la Mònica era cinquena la setmana passada, per tant ha fet millor jornada l'Isi, però fantàstic perquè això ha estat superjust ben bé fins a aquesta setmana. I miraré de confirmar-vos si hi ha alguna Copa Colacao, algun torneig d'estiu, alguna cosa codinenc no sé què, de hoquei, no sé. Bueno, sempre hi ha coses de les últimes setmanes. En principi no, però vull dir, seria la classificació final, però ho confirmarem i al final de temporada entregarem els premis.
0: Vigila que si t'inventes algun torneig d'aquests, la Marina Nueva t'ho impugnarà, ho tens clar, no?
3: Vull sí, dir que poder sí.
0: Està fent
3: sí.
0: Les al·legacions contra el TAS, ja, vull
3: sí,
0: dir...
3: Sí, sí. Ja ho té a punt, ja ho té a punt, oi? Veurem de confirmar-ho. En principi seria això.
2: Molt bé, doncs escolta, a falta d'acabar de nomenar els guanyadors de la Lliga Tu Jugues, doncs a veure com queda tot plegat. Ara que deies això del TAS, Àlex, he pensat amb tu aquesta setmana i amb l'Aleix, perquè ho hem estat discutint molt la temporada passada. No sé si heu seguit el merder que hi ha a l'Hockey Lliga amb els ascensos i les reclamacions i tot plegat. Hi ha reclamacions creuades entre el Lloret, el Manlleu i no sé qui més pel play-off i no sé què, per alineacions indebudes a l'última jornada, 10-0 i Déu i sa mare. Vaja,
3: que maco.
2: No sé. Maco, eh? Jo no sé si és que les... Vull dir, jo no sé si és que les normes no estan clares.
3: L'únic input que tinc és que, segons gent de Caldes, deien que el Caldes havia perdut la categoria per unes goteres. Això és el titular que em van dir a mi.
0: Sí, perquè va haver el partit, ara no recordo contra qui era, que venien de fora de Catalunya.
3: Que els hi van donar per perdut, no sé què, i que aquells punts... No sé
0: contra l'Alcoi, diria que era. Era contra l'Alcoi i els hi van fer perdre els punts i els més els van sancionar amb més punts i sancions econòmiques i no sé. Al final, les federacions acaben fent unes normatives a vegades molt complicades d'entendre i no sé, aquest any que m'ha tocat fer algunes delegacions en l'àmbit del futbol, admires la normativa i els articles i és que al final necessites tres màsters de dret esportiu perquè si no és impossible entendre la complexitat del que fan.
2: O això que et convidin els dinars aquests que fan per entendre les normatives.
0: Sí, sí, sí. Els dinars de carajillo i puro, oi?
2: Exacte. No hi ha altra manera de saber-ho. Bé, doncs nosaltres ara ja és un quart de nou del vespre, avui farem, com dèiem, programa especial per recordar el Santi Rodríguez, i ens hi posem de seguida amb protagonistes d'excepció, amb el Ramon Jiménez, que el tenim a l'estudi, el Joan Tartera, i ara trucarem al Jesús Carné i al Raül, que també ja volta per l'estudi, per doncs glosar la figura del Santi. Fins ara.

0: Doncs, com us deia, avui, bueno, programa especial en aquest cas, doncs, pel, un programa especial, no?, però dedicat en gran part en el Santi Rodríguez, emblema del, del futbol. Jo no sé si tu havies tingut opció de, oportunitat de jugar amb ell, Àlex, o...
1: Sí, és d'aquestes coses que sempre he marcat com un xec d'haver tingut l'oportunitat de jugar amb un jugador com el Santi. La veritat és que, Ton, per posar una mica de context al que anem a parlar ara, ens hem d'imaginar un futbol de final dels anys 80, principis del 90, estem parlant de camps de sorra, estem parlant de diaris de paper, estem parlant de fotos a vegades en blanc i negre per passar uns fulletos. Ara estàvem mirant que el Ramon ha portat doncs, uns retalls de diari del 9-9 i tal. Estem parlant d'un futbol diferent, estem parlant d'un futbol on jugadors, quan s'acabava el partit, els podies veure fumant a dintre del vestuari, podies veure entrenadors també a la banqueta fumant. Estem parlant d'aquest futbol dels anys 80-90, no? Un futbol peculiar, diferent, i on, per sobre de tot, pues emergeix aquí la figura d'un jugador diferent als altres, un jugador que fa coses que no s'havien vist aquí a Sant Feliu, i un futbolista com era el de Santi Rodríguez.
0: Ens acompanya a l'estudi el president d'aquella època, el president que va fer arribar el Santi a Sant Feliu. Joan Tartera, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda. Bé, gràcies.
0: A veure si em sembla que tens el micro parat.
1: Ara sí.
2: Bé, estic bé, gràcies.
0: I al teu costat el Ramon Jiménez, que formava part també de la junta d'aquells principis de això que deia l'Àlex, no?, dels anys 90, quan va arribar el Santi a Sant Feliu. Ramon, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també s'acompanya a l'estudi el Raül Jiménez. Raül, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: I al telèfon el Jesús Carné. Jesús, bona tarda.
5: No el tenim encara, tant.
0: Ah, no el tenim encara.
5: Estic en allò.
0: Estem treballant la trucada. Doncs això, Ramon, Joan, Àlex, jo què sé, intenteu-nos
1: sí.
0: fer una imatge de com va ser l'arribada.
1: Al final és això, no? Perquè al final el Santi és un jugador que viu a Barcelona, o sigui, és a dir, que el vincle amb Sant Feliu de moment és zero, i algú es pot preguntar, com aterrissa el Santi a Sant Feliu de Codines a jugar amb un equip de tercera regional?
2: Ho explico fàcil.
1: Vinga.
2: El seu gran amic, Tudela, va dir un dia, ens faltava algun delanter, va dir, diu, tinc un jugador jugant a futbol sala que quedarà esperat. Vine a veure perquè el podràs fitxar. El Santi havia sortit dels la canalla de la Barcelona, però se'l van treure perquè era baixet. I van decidir, ell o la família va decidir portar-lo a Granollers. En aquell moment al Granollers hi havia tres persones que el portaven, hi havia un desgavell de por, i li van els amics que ell plegava del futbol. Bueno, jo aquell dia, de futbol sala, me'n vaig dalt al pavelló i el vaig veure jugar. I li vaig dir al Dani, com plegui, digue-li que em vingui a veure. I va venir. I tot va dir, què necessites? I em va demanar una sèrie de coses, digui, ja les tens, demà ja pots venir a entrenar. I aquí va començar el xou del Santi.
1: Ras i curt, eh?
2: Ras i curt. És que només havia que veure'l, eh? Només havia que veure'l. Amb el germà del Ramon. Quants gols van fer en una temporada? 90 quants?
3: Vam fer...
1: Costa't, Ramon, el micro.
3: L'any que vam pujar, vam fer 31 cada un.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Vol dir que, bueno, va ser... I una mica el renaixement del futbol, jo dic així, eh?
1: I a l'inici, clar, quan li parleu de venir a jugar a Sant Feliu de Codines... Jo crec que això se li deu fer com un lloc... Bueno, vull dir que...
2: Bueno, la veritat és que no ens hi va posar cap pega, eh? Bueno. No ens hi va posar cap pega, era molt jovenet, començava a tenir nòvia, segurament es volia casar, i va ser una època que el club, ho diré fàcil, el va ajudar a tenir un pis, a poder llogar, a tenir un arrelament amb el poble. I això va ser... poder el que el va...
1: La clau.
2: La clau, perquè quan va començar a demanar coses, la primera vegada va anar molts cèntims. Dic tu que vens amb un equip que aquí no, la gent no cobra i hem de veure com ho fem. Però la veritat sí que vam muntar una època amb d'altres jugadors que tampoc hi són, perquè el Sant Feliu havia tingut tres delanters, un és el germà Ramon, un altre el Felipe Ortega, i es van tots els tres delanters entre els més guais de Sant Feliu, ja no hi són.
1: Sí, sí.
2: Però llavors, quan tens un jugador d'aquestes característiques, tot es revoluciona. Hasta els que no Els seus que els hi feia mandra, per dir-ho.
1: Es tornen bons, eh? Ja corren.
2: Es tornen bons, sí.
1: No, eren uns moments... Ramon, al principi comentaves això, no? També que també havíeu parlat amb els pares, que o sigui, que hi havia un treball aquí com de dir, bueno, a veure com el fem venir, no? Una mica...
3: Sí, el Joan va dir, aneu a mirar, i vam anar a casa seva, un dia a la nit, el Toni Amor i jo. I vam arribar, i surt el seu pare, que està Santi Rodríguez. Diu, no, està jugant a futbol sala. Dic, a quina hora ve? Diu, vindrà ja 2:15. Vam anar allà al Passeu Margall, que havia un bingo, vam fer un entrepà i vam cantar un bingo de 30.000 peles. Bueno, a 2:15 vam arribar a casa seva un altre cop i diu, vam dir, què està Santi? Diu, sí. I van dir, escolta, Santi, suposo que ja t'hauran dit que volem que vinguis a Sant Feliu. I em va dir, on és això? Quina categoria és aquesta de regional? Jo li vaig dir, bueno, tu mateix, ja has vingut a Sant Feliu, amb Bardani, i em va dir, mira, si veniu i em porteu una baixa en blanc que pugui marxar si no m'agrada o no estic bé, veniu demà. I vam tindre de tornar a l'endemà el Toni i jo. I de bobo va firmar.
1: Però sí, ho veu tenir clar,
3: sí, no?
1: Ho veu tenir clar que sí, que se li havia de donar les facilitats possibles, que si... Sí.
2: Escolta, un xicot que acabava de sortir dels juvenils, se'n va al Granollers. El Granollers era un desgavell. I aquí li muntem un ciri perquè pugui jugar, doncs... No, i la realitat és que llavors has de parlar sempre de la conseqüència que porta això, eh? Jugadors que quan el van veure jugant, diu... Encara me'n recordo. El primer partit que va jugar va ser al camp de l'Ametlla. I el Sant Feliu, a la mitja part, perdia 0-2. I va sortir ell, i vam guanyar 2-4, 2-3... I el president de l'Ametlla em va dir... D'on te l'has tret, aquest? Diu, no tindràs gaires dies, no? Doncs pues bueno, i va fer tota la seva...
1: Sí, sí, perquè Raül... Al final costa trobar un jugador també que hagi passat tota la seva carrera en un mateix club, eh? I el Santi és un exemple d'això.
4: Sí, sí, sí. A més, clar, jo amb el Santi vaig coincidir els últims... Jo vaig pujar al sènior, que el Santi començava a ser veterano, però no tant. O sigui, vam coincidir 3-4 anys. I llavors jo ja el vaig tenir d'entrenador, que vam aconseguir l'ascens i és això, no? Jo, el record que tinc de petit, clar, jo, el meu pare a la junta, els meus germans jugant, jo jugant des de l'escoleta, jo vivia al camp de futbol, jo feia la vida al camp. I el que diu el Joan, de que va canviar el futbol, els nens de Sant Feliu, en aquella època, tu volies arribar al primer equip per ser com ells, no? Jugava mai a la pista vella, i jo em demano ser el Santi, jo em demano el meu tiet... Bueno, clar, l'altre davanter, que els dos, 30, 40 gols cada temporada, no? Jo em demano ser el Santi. I va ser l'època que això, no? Que els nens de Sant Feliu, i tu volies ser el primer equip per ser com ells, no? A la pista, jo vull ser el Messi, no. Jo vull ser el Santi, jo vull ser el Manolo, jo vull ser el Xai.
1: És un altre concepte. I llavors, clar, al final, el porteu aquí a Sant Feliu. Però llavors s'havia de retindre aquí, perquè al final és un jugador que suposo que nòvies no li devien faltar al llarg dels anys. Vull dir que equips que el volien segur que n'hi devien haver molts.
2: Parlaré de cas de favors personals. Parlarem d'això. Vale? Només d'això. De favors que ell necessitava i els hi vam proporcionar. Amb favors.
0: I ja està.
2: Vale?
0: Claríssim.
2: Ja està, perquè és que entraríem ara en un punt que no d'això. El que sí que voldria dir, el marcar aquesta història també va marcar molt la història del Sant Feliu, perquè, mireu, quan vaig agafar el club, vam baixar l'última categoria, Vaig ser el pitjor president del món mundial. I llavors a pujar 3 categories de cop, vaig ser el millor president del món. Entenem aquestes coses. Però poder anar d'excursió, i Ramon, que agafàvem aquells dos autocars i ens anàvem cap a València, ens anàvem cap a Andorra i d'això, si no hi haguessin hagut jugadors diferencials com ell, això no hagués passat.
1: Sí, sí, sí.
2: Vol dir que a vegades, oi? Aquestes coses de com ho vas portant o com ho vas manegant, arriba a la conclusió d'això. I llavors una altra cosa molt important. En un club de futbol sabeu què és el més important?
1: Uh-huh. No sabeu? Què és el més important?
2: Que les dones s'avinguin.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: En aquestes categories, el més important és que les dones sabien.
1: Al final, aquí, deixa'm fer un incís, perquè al final la vida del Santi ha estat sempre estretament lligada a la Maribel. O sigui que al final és el record que des de sempre, des de ben jovenets, el recordem i és un record bonic, perquè al final la Maribel justament l'ha acompanyat a tots els camps. Vull dir que no és una dona que no, s'ha vinculat al futbol a tots els camps, a tot arreu, i sempre l'hem recordat doncs, a la grada animant, no? I al final és el que tu dius, Joan, al final tenir aquest entorn que està amb tu i que t'ajuda és
2: algú... Que sí.
3: És vam anar a Capellades i vam anar amb dos autocars.
2: Això no havia passat mai, eh?
3: Llavors vam anar a la Roca, que tenien un entrenador de primera divisió, i arribem allà i el tio con tota la carpeta allà, i anava, aquesta... Le vam fotre 0-11.
2: Aquell dia, de la Roca que va de Ramon, els aficionats del Sant Feliu van acabar tots els quintos del bar. No em va quedar cap.
3: Calents i tot, eh? Anaven en caixa a buscar...
2: Calents i tot, sí, sí. Bueno, una època fantàstica.
3: El dia de l'Ametlla, que diu Joan, la primera part 0-2 jugava el Manolo i el Felipe. Va sortir el Santi i vam acabar 2-6.
1: 2-6, va ser el resultat.
2: Sí, aquell dia el Felipe em va dir, Joan, ja em pots donar la baixa, que jo no jugaré mai més. Amb aquest tio jo no jugo més.
3: I li vaig dir al seu pare, ui, on t'has sortit aquest nano? I diu, ui, no he vist res, avui no he vist res. Ja ho veureu.
1: Ton, t'imagines aquest futbol o què?
0: Home, jo, a veure, no et diré que el recordo, però jo recordo haver anat a veure el Sant Feliu amb el Camp de Terra, Camp de Terra de veritat, eh?
2: Sí,
0: i els sots, i totes aquelles coses, i recordo haver-hi anat, i de tenir, jo què sé, 10 o 11 anys allò baixar del pavelló, i això devia ser l'any 94, l'any 95, vull dir que el Santi estava en plena ebullició. Deixem aprovar de saludar el Jesús Carner, que també el tenim per aquí. Jesús, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Ara sí. No sé si estàs podent escoltar ja una mica la tertúlia, però,
6: sí.
0: Però vaja, moments memorables de futbol que els que estan descrivint el Ramon i el Joan, eh?
6: Bueno, és que el Santi era un d'aquells jugadors que va haver-hi un abans i un després. Un d'aquells jugadors diferencials. Era un tio que li donaves la pilota i et solucionava el partit. I aquests no, els jugadors que marquen sempre en un club, i a part era un tio, era amic, més que un company, era un amic. I clar, aquest tipus de jugadors, amb la qualitat que tenia el Santi i aquest caràcter, doncs fan que es facin estimar per tothom.
1: Una persona sempre amb un sentit de l'humor, amb una ironia fina, amb uns comentaris sense immutar-se massa i deies, hòstia, ja saps, és... Sí, realment un...
0: Quan has dit això, Jesús i Àlex, el Raül ha fet cara de...
4: és que realment ens ho havíem passat molt bé. Amb el Santi semblava... Perquè semblava tímid, semblava que no d'això, però deies molt. Sí que és veritat que després, quan entrava a dins del camp...
0: Es
4: transformava, eh? Però sí que el que deia el Jesús d'un jugador d'aquesta categoria d'això... Jo tenia el sentiment, tu entraves al camp i els jugadors de l'altre equip li tenien por futbolística, eh? De dir... Tu veies que aquell defensa aquell dia estava acollonit. I, clar, tu sorties al camp guanyant. Tu sabies que quasi cada partit un o dos gols ja els tenies. I, clar, això et dona molt, eh?
2: Ah, també hi va haver un fet que també s'ha de dir, eh? Vam fixar el seu germà, també.
1: A l'Òscar.
2: Un altre crac.
4: Boníssim.
2: Un altre crac, eh? Llavors, esclar, tenir els dos germans va ser ja... Puc dir l'hòstia.
1: Sí, sí, i tant. Sí. Jo també vaig tenir l'oportunitat de poder jugar amb els dos i clar, realment era una dupla... Bueno, era una dupla que feia por, eh? Vull
3: i
1: dir que...
3: aquest equip
1: sí, sí.
3: Que van pujar sense perdre cap partit, que va vindre la penya extremenya, i portaven el Vilarrasa d'entrenador i anem a feia que dir als jugadors que... I el Joan Camí de los Vestuarios, abans de començar, li va dir, si toques un jugador, no sortiràs d'aquí avui. Que ara me'n recordo, eh? Diu, si tu li fas mal a un jugador, d'aquí no sortiràs d'aquí. I a la mitja part estaven 0-0. I anava per la pista aquella vella i deia, si jo tingués el Manolo i el Santi, ja em portarien 5 gols. Van sortir la segona part i em sembla que les van fotre 7. Sí. 7. A mitja part.
0: Nois, al llarg del cap de setmana, després de conèixer la mala notícia la setmana passada, a través també de Jesús i el Raül, hem volgut fer una recol·lecta de veus de gent que ha compartit, ja sigui vestidor o ja sigui també doncs, que els ha entrenat el Santi. Hem pogut parlar amb el Salva Chacón, amb el Monchi, amb l'Isma Toneu, amb el Lluís Macià i amb l'Eloi Nortes. Amb molt carinyo i amb molta estima hem muntat aquest petit reportatge doncs, que recull també, evidentment, doncs, moltes més veus del que, i que ens ajuden a il·lustrar el que ha sigut la vida del Santi a Sant Feliu.

0: Per mi, l'arribada del Santi al nostre club i al nostre poble, per mi va marcar un abans i un després, sobretot en el que és el club de futbol Sant Feliu.
1: Bé, jo crec que el club, quan es diu la paraula Santi, és estrany que algú no el conegui o com a mínim no hagi sentit a parlar en algun moment d'ell, no? Segurament doncs, ha sigut la persona que ha deixat més empremta al club com a jugador. Jo he vist a jugar moltíssima gent a Sant Feliu, però com ell a ningú.
2: Perquè ell va arribar a Sant Feliu, que jo devia tenir uns 14 anys, i me'n recordo doncs, que anava a veure jo el primer equip i bueno, era admiració total per un davanter fora de sèrie que havia aterrissat a Sant Feliu i que no parava de fer gols.
3: Salva Chacón.
0: I jo la veritat és que no havia vist un jugador amb la classe i la categoria del Santi jugant en aquestes categories de regionals. Era un tio que podria haver estat jugant moltes categories per sobre del que estàvem jugant en aquell moment al Sant Feliu. Però va decidir quedar-se en el poble. Algú li devia agradar, que el va enganxar, es van enganxar en el nostre poble i es van quedar tota la vida. Vull dir que era un tio doncs, que bueno, futbolísticament era una passada, era ràpid, habilidós, tenia gol. Sabies que si t'agafava la pilota hi havia molts números de que acabés en gol. Era un jugador doncs, que qualsevol equip de la comarca se l'hagués volgut endur. Ell va apostar per quedar-se aquí amb nosaltres. Va ser un Sant Feliu en més. Han fet vida aquí i és una gran pèrdua.
3: Lluís Macià.
4: Que la seva pèrdua per mi ha sigut molt dolorosa, perquè a part de ser un referent en lo futbolístic, doncs era un amic i estic amb el cor trencat. A partir d'aquí dic que el Santi va ser el millor jugador que jo he vist mai al Sant Feliu i possiblement doncs, de tota la història, com molta gent li reconeix. També va ser entrenador al futbol base i entrenador després amb el primer equip on vam aconseguir ascensos i el record que tenim pues, mai esborrarà.
3: Jordi Monchi.
5: Què dir d'ell? Doncs que vaig compartir possiblement no, la millor època com a futbolista que vaig tenir, en la qual bueno, vaig estar molts anys a Sant Feliu compartint vestuari amb ell i al final, més que companys, érem amics. No? Vam viure moltes alegries, vam viure molt bon futbol. La clau està que durant tots aquests anys que vaig estar amb ell, doncs el Sant Feliu sempre va estar en unes posicions capdavanteres a la Lliga i era una època que disfrutava molt del futbol. Vale? Ell pròpiament doncs, com a futbolista era diferencial i era un d'aquells jugadors davanters no? que en qualsevol moment et poden decantar un partit i era molt fàcil jugar amb ell. El vaig viure fins i tot doncs, com a company i com a entrenador, que també ens ho vam passar molt bé.
3: Ricard Coca.
1: I vaig tenir la sort de poder compartir vestuari amb ell en diverses ocasions, a les seves dues últimes temporades, com a jugador quan jo encara era juvenil i anava algun diumenge convocat amb el primer equip. I al mateix temps ell era el meu entrenador al juvenil. I bueno, a partir d'allà, quan ell va penjar les botes, jo crec que ell ja tenia claríssim que aquella fornada de jugadors que tenia el juvenil doncs havíem de fer alguna cosa gran al club. I la temporada 2007-2008 ens agafa com a entrenador. Tots fem el salt, ja havíem fet el salt a amateur. Ell jo crec que ja tenia clar que amb nosaltres volia fer alguna cosa. I coincidint justament amb l'any que ens posen la gespa, doncs vam fer una temporada increïble, aconseguint la promoció, pujant de categoria. Jo crec que tots tenim un record inesborrable, no?
3: Isma Toneu.
2: Jo de gran he entrenat el seu fill, el Santi, ara del primer equip, fa uns anys, i res, la veritat que ens tenia molta estima, ell, els meus fills, el Marc i l'Àlex el seguia sempre a tot arreu. A l'Àlex, que està jugant fora, doncs sempre em comentava, hòstia, l'Àlex ha guanyat, l'Àlex ha perdut, no sé què. També sempre, bueno, admiració d'ell cap als meus fills i jo cap al seu, no? Cap al Santi, i sempre parlant de futbol, moltes xerrades de futbol, res, i molta estima, doncs, això, a la Maribel, a la Irene, perquè no l'he conegut tant, però el Santi pare, el Santi fill, a la Maribel, doncs, molta estima de tota la vida.
3: Eloi Nortes.
6: Bé, doncs, d'en Santi em podria explicar moltes històries i anècdotes, perquè penseu que des de que jo era cadet, 14-15 anys, que va ser el meu entrenador, després també l'etapa del juvenil, el vaig tenir un parell d'anys, i després també el primer equip. Per tant, són molts anys que vam passar junts. Recordo que quan jo era una canalla, amb 14-15 anys, li vaig preguntar, i per què tu, amb la Maribel, el tema de fer l'amor i això, com ho feu? I recordo que em va dir, mira, normalment jo los viernes me pongo la capa de Superman i a l'ataque. I mira, se'm va quedar al cap. I així, per dir una anècdota graciosa, doncs destacaria aquesta.
0: Era un tio que era de la conya, dins del vestuari era un 10. Mai va anar d'estrella. Vull dir que el tio era un tio que sabia que era el més bon equip, per dir d'una manera, però mai s'ho li van pujar els fums com per dir que anés d'estrella. Molt bé, era un tio que, bueno, dins del vestuari, ja et dic, era un 10. I dins del terreny de joc, doncs, no cal dir-ho. Era d'una categoria superlativa, vull dir que era un tio que el que dic, que podia estar jugant diverses categories per sobre de lo que jugava amb nosaltres.
5: Podria explicar alguna anècdota amb ell, que era d'aquelles persones que sempre deia, Monchi, tu dame-la, no? Ell sempre demanava la pilota, i recordo que un dia, en una jugada, no sé, m'anava una mica més endavant del mig del camp, vaig xutar d'uns 40 metres i vaig fer un golaç, i li vaig dir, ves perquè no te la doy a veces, i em va dir, que cabron, però la pròxima me la das. Era d'aquestes persones que donava gust, que donava gust jugar amb ells, i realment, doncs, vam disfrutar molt.
2: I una anècdota sí a destacar és que en un sopar de quan ja érem més grans, que no hi havia tanta gent de fora en el primer equip, me'n recordo un sopar que vam fer un divendres, que l'endemà jugàvem a Taradell, i el vam enredar bastant en el Santi, que no estava acostumat a fer xupitos ni res, i el vam enredar amb el Pep Acosta i el Jesús Carné, me'n recordo, i el Chacón. No, hem fet xupitos i la veritat que ens vam passar una mica massa, i ell no estava acostumat, i també es va passar massa aquell dia. I l'endemà, jugant a Taradell, vam fer un partit desastrós que vam perdre, i ell no estava acostumat i va passar una ressaca de por, i la veritat que ho va passar molt malament en tot el partit, i llavors em va dir que mai més no tornaria a fer un sopar ni d'entrenador ni de jugador, no tornaria a fer un sopar d'equip el dia abans d'un partit, perquè ho vam passar molt malament.
7: Doncs agrair també al Lluís Macià, al Monchi, al Salva Chacón, al Ricard Coca, a l'Isma Tuneu i a l'Eloi Nortes la confiança i la manera que s'han obert amb nosaltres. Jesús, no em puc estar de preguntar-te si en tens alguna de bona amb el Santi.
8: No, és que estava escoltant l'àudio aquest i moltes d'aquestes anècdotes que han explicat jo també hi era, i m'estava descollonant, eh? No, aviam, amb el Santi sí que és veritat que anècdotes, te n'explicaria alguna o moltes, perquè hem viscut, jo què sé, igual 10 temporades com a jugadors i després com a entrenador, però sí que us diré que era un tio que ens havíem, personalment ens havíem enviat 15 vegades a la merda en un partit i a les jugades següents fotia un gol, venia i et feia un petó. Vull dir que era un tio que tenia aquestes coses, no? Era un crac. Això ho tenen els cracs i realment el Santi era un amic dins del cap, per tothom, era un amic per tothom.
7: Em quedo amb aquesta sensació, eh? Jo no l'he conegut personalment, però em quedo amb aquesta sensació de que tots plegats transmeteu. I una de les coses, Àlex, que deia la gent, és sort de compartir temps amb ell, no? Tant a dintre del camp com a fora del camp, com a entrenador, com a entrenat, no? Una mica la sensació
9: aquesta. Sí, efectivament. És una sort, perquè al final d'un tio així aprens moltíssim de només d'estar al seu costat. I jo crec que no ho podem deixar tampoc de passada, però va tenir una faceta també d'entrenador,
7: sí,
9: que a la seva primera temporada que agafa el primer equip, l'ascendeix amb una promoció a la Balconada, si no recordo malament, oi?
10: A la Balconada.
9: A la Balconada.
7: Que amb una codinenca en directe, ja em sembla.
9: Sí.
10: Vam empat a un al camp de la Balconada, que vam marcar el gol de l'empat, i llavors aquí jugàvem diumenge a la tarda i vam anar... Al matí vam anar al Mas Badó. No, al Mas Badó, a...
9: A la Masia.
10: No, al Mas Badó.
9: Al Mas Badó.
10: Aquí la casa de Colònies. Sí, sí. I vam anar i vam dinar, i això jo pensava...
9: Que no es li la cosa.
10: Que no se'ns en vagi de les mans i això. I vam guanyar...
9: 3-1, diria...
10: 3-4-1.
9: Germans Hinojosas, oi?
10: Els Germans Hinojosas, això, un ascens. I, clar, és que aquella lliga va ser una lliga molt disputada. L'Aiguafreda el vam guanyar a casa, a falta d'altres partits, que ho havia guanyat tot. Que anàvem tercers i ja ens posem segons. I el penúltim partit anem al camp del Lladona i a mitja part perdíem 2-0. Que en aquest, si perdíem aquell partit, la Garriga es posava davant. Teníem tot l'equip de la Garriga ja veient, nos vam acabar 4-2. I l'últim partit, això és història de Sant Feliu, jugàvem 4-2 el primer, va fotre un aiguat descomunal i el pavelló es va suspendre un partit de hockey mentre el camp de futbol es jugava un partit de futbol.
9: Imagina't,
10: a la pluja.
9: Però mira el que tenen aquestes les persones, pues, això, que acaben sent una llegenda, que al final, pues, de la seva faceta d'entrenador, tots recordarem aquesta icònica foto que va tirar, doncs, de la pinya, que és una portada de la pinya amb els jugadors mantejant el Santi, i al final... A tots ens ve a la memòria aquell moment, i aquesta foto jo crec que ja és icònica i passarà a la història tant del club com de Sant Feliu.
7: Clar, i tant que sí.
10: Jo crec diria que és l'únic de Sant Feliu que ha pujat com a jugador, ha guanyat promocions com a jugador i ha guanyat promocions com a entrenador. Penso que no hi ha ningú més que hagi fet de jugador i entrenador pujar. Perquè hi ha els altres ascensos que recordo, quan es puja... El 91, el 92, contra el Turó de la Pedra, si no m'equivoco, contra el Joan de Mont.
11: Amb
10: un gol del Dani.
11: Des de mig camp.
10: I llavors els altres ascensos va ser amb el Santi, llavors amb el
9: Manel Casado.
10: Amb el Manel, amb el Titus.
9: Sí.
10: I ara, bueno, i el fill, el Santi fill, que va pujar aquest últim ascens, l'any del
9: Centenari. La segona catalana.
10: O sigui, a més és això, el Santi fill també ha pujat amb el Sant Feliu.
9: Sí.
7: Jesús, Raül, gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres. Hem fet
7: una bona repassada de la figura del Santi. Joan i Ramon, també gràcies per haver vingut i per haver dit que sí de seguida a venir a fer aquesta repassada de la vida del Santi.
11: Voldria fer un comentari.
7: I tant, endavant.
11: Que, en els moments aquests difícils, la gent del futbol, estigui el cas...
7: I ja està, oi? No cal dir res més.
11: No, perquè m'emociono. Ja no dic res més.
9: No, però al final és el que diu el Joan, té tota la raó, que al final el futbol és alguna cosa més que al final... Que un, bueno, jo crec que tots els clubs es viuen com una família, que ens ajudem uns als altres i que en moments difícils pues és quan un club al final es demostra pues això, no? Allò que diem de la família, pues la realitat és quan passen coses i al final pues tots ens ajudem. I jo crec que és el que dèiem al principi, no? Quan hem començat... Pues que des de la família donaven les gràcies a totes les mostres de condol d'aquests dies. Jo crec que això és el reflexe del final de la unió que es produeix. Molta gent del futbol que ha passat aquests dies per Sant Feliu per donar l'últim adeu al Santi. I això et dona pues, la magnitud de lo gran i d'aquesta sensació que només es pot explicar quan has format part d'un vestuari, d'un club o d'un esport com és el futbol en aquest cas.
7: Ramon, Joan, gràcies per venir.
11: De res, de res.
7: I, Jesús, no sé si encara ets per aquí, gràcies també,
12: Volia Jesús, dir que...
7: Ha marxat ja.
9: El Ramon volia fer un últim incís.
7: Sí, digues, Ramon, digues.
12: Quan va arribar el Santi, amb el Santi, a l'equip, vam arribar a ser 350 socis a Sant Feliu. 350 socis.
9: Imagina't.
7: Això és la força dels que tiren. Gràcies per venir. Nosaltres seguim endavant. Ens queden, són 9:15 del vespre. I farem una repassada a l'Oncodina Trail i aquesta entrega del donatiu.
9: Molt bé, senyors. Ja veiem.

0: Doncs això, falten 13 minuts perquè siguin les 9 del vespre. Jo crec que ha quedat clara la figura i ha quedat un programa que crec que és un record i, evidentment, doncs, envia també una abraçada a la Maribel i a la família en aquests dies complicats. Però, al final, la vida segueix i a Codina segueixen passant coses. Anna, no sé si vas poder anar a la jarana del Parc Usart d'aquest de setmana.
1: No, em vaig perdre una jarana a Sant Feliu.
0: Home, és estrany, eh?
1: Sí. No, però ma mare, en nom meu, ja li vaig dir, jo he de saber què ha passat, què hi havia, no? Com va ser la fiestuki.
0: Ets tan guai mirar. Que tens representants
1: sí,
0: i tot, eh?
1: Sí, exactament.
0: És meravellós. Àlex, històric, eh? 303.000 euros, bestial.
2: És brutal i ho hem comentat mil vegades, no som conscients de la magnitud d'aquest projecte que neix i s'ha desenvolupat a Sant Feliu de Codines i agafant ja pues, l'entorn dels veïns i tal, no? Però que al final neix d'aquí, és nostre, i aconseguir aquestes recaptacions any rere any, millorant, i 303.000 euros, és que són xifres descomunals.
0: I tant, que sí, a més amb aquest evident refons solidari que sempre que ens encarreguem de parlar-ne. Avui ens acompanya per parlar d'aquesta entrega de premis el Jordi Espanyol, en representació de l'Oncodina. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
3: Molt bé, l'Anna es va perdre una festassa, que ho sàpiga.
1: Realment
3: va ser una cosa espectacular. Tant l'entorn com el muntatge que es va disposar allà va ser una cosa espectacular. O sigui, teníem allà un cantant de primeríssima fila que es va esperar fins al final de l'entrega per fer el Sweet Caroline, ell sol amb una guitarra que no se la sabia, que va demanar que li aguantéssim el mòbil per poder-la tocar. Bueno, va ser una festa molt maca, en un lloc que també, deixem-ho dir, crec que no s'ha aprofitat prou per fer segons quines coses, perquè el lloc aquell és molt bonic.
0: Sí, si fan coses de vespre, de nit, a vegades per festa major i aquestes coses, allà al Parc Usart, oi, Anna? Però així de dia és més per anar-hi, diguéssim, de manera individual, no?
1: Ja,
0: no s'hi va.
1: Ja vas donant idees pel col·lectiu que gana en falten, va.
0: Home, no,
1: està
0: clar,
1: bé.
0: És fantàstic, el Parc Usart. Àlex, no riguis per sota el nas, perquè també hi has anat a fer els forrats a la Parc Usart, tu.
2: Jo ja sóc molt gran, a mi em queda molt lluny, això.
3: Tots hem passat per allà. Alguna nit de festa major hem passat per allà tots, jo crec.
0: Alguna nit de fosques ja hem passat. Avui volia parlar amb el Jordi, perquè també ens interessava una mica saber, perquè una de les novetats d'aquest any és aquest comitè que s'ha fet d'experts per distribuir aquests 303.000 euros. Jo no sé si ens pots fer, en un parell de minuts, com ha funcionat tot plegat perquè sí. La gent sàpiga com queda la història.
3: Sí, això, deixa'm dir una prèvia. El dia d'ahir va ser la combinació d'una feina de moltíssima gent, no només de l'organització, voluntaris, de tots els equips que han aconseguit recaptar diners fent festes o tirant de la butxaca. És en el moment en què ells veuen on va parar tots aquests diners. ¿Vale? I dic això perquè ens passa una cosa. Els diners aquests, que tota aquesta gent s'ha currat tant a aconseguir, han d'anar a un lloc on tinguem tots clars on van. ¿Vale? I que tinguem tots molt clar què se'n faran amb ells. ¿Vale? Llavors, què passava aquí? Que tenim molts diners cada cop més. L'altre es torna boig cada any i demana que augmentem 200.000 euros i no parem. Llavors, què passa? Que l'haver-hi més diners, tenim més demandes de fundacions que ens demanen que ajudem als seus projectes. I a més ens presenten projectes que són tots molt bonics i que saps que donaries diners a tothom sin más, sense cap mena de criteri. Vale? Llavors vam dir, escolta'm, això ho hem d'organitzar una miqueta, ho hem de posar una mica d'ordre, però nosaltres no som gent que sapiguem quins criteris podem posar aquí perquè decidim donar-li més diners a un o l'altre, no? Vam dir, l'equip va dir, escolta'm, si busquem un equip d'externs professionals en els sectors aquests de les fundacions, de fet tenim un advocat, un economista, un metge de capçalera, una cap d'infermeria d'un hospital, vam anar a buscar una sèrie de gent que estava en el món de lloguet i que ens diguessin ells què havíem de fer, vale? Llavors, el que es va fer és que ens van preguntar sobre quins criteris voleu vosaltres que decidim, no? I vam dir, home, ens agradaria que fos pues, una cosa que fos pues, del territori, que fos innovadora, que tingués un retorn bastant visible a la societat, no? Vull dir que estigui alineat sobretot amb la idea de l'Encodines, que és ajudar a la lluita contra el càncer, no? Al final, el que es va fer una puntuació que un dels experts puntuava, algunes coses puntuaven més, que tenien més ponderació que altres, i al final va fer una classificació. Vale? I sobre aquesta classificació, a base de regles de 3, pues els 100.000 euros que quedaven, un cop trets els 100.000 que tenim paraulats amb un cavallers dels inicis, i amb dos projectes que estem seguint de fa anys, amb la Vilavecchia i amb l'Institut Goodman, que també pugem nosaltres 100.000, ens quedaven uns 100.000 més, que són els que havíem de repartir. De fet, el que hem fet és ordenar els imports que donàvem a cada una de les fundacions en funció de la valoració que li feien els experts. De fet, hem fet això. El que passa que això volem que vagi una mica més enllà, sí, amb dues coses. Primer, això que dèiem abans, vull dir que la gent que posa un donatiu a un equip o que demana a l'empresa que el posi, tot això, que sàpiguen que el donatiu ja s'està gestionant, diguéssim, d'una manera més, potser, més professional, perquè nosaltres som això d'aquest mundillo, no sabem res. I l'altra és que podem fer-li després un seguiment, val? Que aquesta és l'altra part que també ens interessa molt, que és que després, dins d'aquestes donacions, hi hagi una mena de conveni, un acte de compromís de que els diners es gastaran amb el que ens han dit que es anaven a gastar i un rendiment de comptes al final on es pugui demostrar que els diners realment s'han gastat allà. Vale? Això és el que volem fer els propers anys i també volem potser obrir-ho més al total de les fundacions, perquè, per exemple, amb la Vilavecchia tenim un compromís d'acabar, no sé si ho estan fent, dins de l'entorn de l'Hospital de Sant Pau, estan fent una renovació, una remodelació d'un pavelló modernista, que és el pavelló de la Victòria, perquè era un ricachón d'aquests que se va morir la filla i li va muntar un pavelló que és la filla de la Victòria. I els està costant nada menys que 6 milions d'euros la renovació, perquè volen fer habitacions o apartaments petits, mini apartaments, perquè els pares puguin estar amb els seus fills que són malalts terminals de càncer. Pues amb aquests portem 3 anys fent-ho, en queden un mes, i haurem pagat una habitació sencera. O sigui, hi haurà una habitació o un apartamentet petit, un apartament petit de 25 metres quadrats, que haurà patrocinat plenament 100%, que portarà, segurament portarà el nostre logo o el nostre nom. I això és una cosa que també pues, ens retorna d'una manera de veure realment que estem fent coses importants. No?
0: I afegit això, aquest retorn que comentaves, una de les coses que també queda molt bé és que això queda. No és que sigui una cosa d'un projecte curt, sinó que queda. Si en aquest pavelló de la Victòria queda, estava pensant que és molt interessant. Jordi, ens queden 3 minutets per acabar el programa, però abans m'agradaria saber quins són els pròxims passos que té l'Oncodines així en ment, ara, així a curt. Feu vacances o ja esteu, ja aneu a tope?
3: això sabeu que la ment del Lluís Vilalta no para. L'any que ve volem fer 500.000 euros, per això ficarem una cursa en bicicleta, que volem ficar 200 bicicletes allà el mateix dia amb un circuit diferent, amb bicicletes de tot tipus, perquè pugui participar tothom. Segurament aquest any hem notat que molta gent se li feia mica llarga les etapes aquest any i segurament farem alguna etapa una mica més curta o un recorregut sencer una mica més curt perquè la gent més gran o la gent que potser ve més a passar un dia i vol arribar a dia a Sant Feliu i no arribar de nit i mort, pues pugui fer-ho també i també seguirem fent també un recorregut més llarg pels que vulguin córrer més i demés. Aquests són els objectius de cada any que ve i amb tot això, recaptar 500.000 euros.
0: Repte gros, Jordi. Un repte important, però que segur que, vaja, coneixem-vos una miqueta, com us coneixem en aquesta casa, segur que anirà de conya. Molt interessant el que ens has explicat del tema de les fundacions. Penso que val molt la pena ser transparents amb aquestes coses, sobretot quan són calés de donacions. Sí, és encara més important que quan són calés públic.
3: Quan els diners no són teus, has de ser molt curós. No, no, exacte. Els diners dels portes d'altres.
0: I tant que
3: molt
0: sí.
3: Molt bé.
0: Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
3: Vinga, bona nit. Adéu-siau.
0: Orgull d'on Codines. Jo cada vegada que em parlen, i ara és que m'ho estava imaginant, el tema aquest de les habitacions, i és una cosa que és per estar... Escolta, xapó, eh? Nois?
2: Sí, sí, efectivament... Al final és el que dèiem, eh? Vull dir que quan pots ajudar tanta gent, i pots ajudar tanta gent des d'aquí, des de Sant Feliu, i quan ja has d'estructurar pues, un punt de professionalitat per això, perquè al final els diners són diners, són molts diners, i és important tenir un criteri a l'hora de repartir. Per tant, és, bueno, és que no... Se'ns acaben els elogis, la veritat.
0: I tant. Anna, tens la bici a punt ja o no?
1: Ostres, la bici.
2: Ton, jo ho tinc claríssim. I tinc el Raül aquí, que no ha marxat encara. Com que no em feu recorreguts a la meva mida,
0: vale.
2: Queda't amb aquesta paraula només. Gravel. Ja està. Àlex Mir, ja està, Gravel. Eh? Ja està. Ja està.
0: Queda dit.
2: Queda dit, eh? Queda dit
0: gravat,
2: aquí a les 8:58 del 25 de maig del 2020... No sé quan som, ja 25.
0: Però gravel elèctric o gravel de pedals normals?
2: No, de pedal.
0: Ah, carai.
2: De pedal.
0: Bueno, doncs escolta, l'Àlex agafa el compromís de la gravel. Només ens diu això. Aviam si li quadra amb les idees aquestes que

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
3: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
4: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
2: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
2: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
3: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
2: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
3: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
2: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
3: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ja al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda

0: decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
1: I si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
0: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
2: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per a la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
3: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
0: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
4: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
5: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es puc aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
5: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
4: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
5: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
4: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
5: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
4: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps. Però, com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
5: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença, l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
5: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
4: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
5: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figueró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
4: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
5: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers, centre amb 22 incidències cadascuna.
4: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
5: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarrojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
4: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntades.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte projecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
4: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
5: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
4: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
5: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació, com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància, el director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps, i s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
4: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
5: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
4: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
4: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
5: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents diguem-ne agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
4: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
4: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
5: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Miro a un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la 5a edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
26: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de...
4: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
29: Notícies en xarxa. Esports.
4: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
5: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
4: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
5: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
4: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
5: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en l'adeu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
0: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
1: M'ha sorprès una mica, no?, que ho veiés el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
0: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
5: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
4: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al club blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Però si estic solo.
7: Terroristes.
10: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
14: Guanyaré. Faré història.
15: Sí, sí.
13: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
14: Has parlat amb ells?
16: Amb qui?
14: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
17: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
18: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Es usted a favor de acogerlos?
17: ¿Herberriu?
18: Sí.
17: Aprobado por unanimidad.
19: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
17: En realidad, son sirios.
18: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
17: No, no, de Síria.
13: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
20: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
21: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
22: amor?
21: Sí, primer amor o primer crush.
22: Las dos, creo. Es muy raro.
21: A los 30.
13: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
23: No lo sé.
24: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya, precisament, va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antich, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
4: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
5: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord, fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
4: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
6: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, Ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
4: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
2: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quant més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
11: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
12: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
9: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
11: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
2: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
2: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilant que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva Assemblea General per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
2: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
2: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
14: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto. Pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: i encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
2: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
15: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que la seva, el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
2: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
2: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
2: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb dues citacions judicials.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
2: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també al suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
18: Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos.
19: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival TETA, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
20: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
19: El TETA Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
18: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
0: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
2: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
21: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant tres dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
22: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè el normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, doncs, bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoistament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
21: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romaní Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
0: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
23: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
24: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal. I bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
23: Les portes del recinte a l'Espai Firal 1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
0: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
2: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
1: El Luminic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Luminic.
3: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
1: El Luminic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
2: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
2: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21ena Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
0: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la 5ª plaça aquesta tarda a partir de 6:15. La prèvia del partit des de Mataró, Ràdio Guillem Llimona.
7: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat el nà de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8 gols a 10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la 5ª plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una 5ª plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
2: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit és de Girona FM, Marc 3R's.
25: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins proven acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70 a 50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3 a 14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
4: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
25: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a l'ACB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
2: La resta de resultats dels equips catalans a l'ACB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Luka amb Múrcia 116, Jallopos Lleida 95.
0: I tanquem amb futbol sala amb la victòria del Barça ahir davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça.

0: els contraris.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Avui tanquem la temporada, una temporada que ha sigut un èxit. Algú valorarà d'una altra manera, però per mi ha sigut un èxit. Campions de Lliga, campions de la Champions del futbol femení, avui en parlarem, dominant contra l'Olímpic de Lió, i amb estabilitat institucional després de les eleccions del mes de març. En tema Mercato, el Barça s'està movent ràpid, semblava mentida, però ahir el Barça va tancar un fitxatge. Gordon, del Newcastle, per 70 més 10, avui el valorarem. Avui també ha passat revisió mèdica. I apreta de valent, i això agradarà al Pep, per Julián Álvarez. I també per un altre jugador que no li agrada tant al Xavi, per Bernardo Silva. El Barça s'està movent ràpid als despatxos i vol deixar la feina feta abans del Mundial. Comencem.

0: Merci. Bona tarda, Pep.
1: Bona tarda.
0: La setmana passada vam trobar a faltar, però avui estàs aquí per tancar la temporada. No sé com la qualificaries i els temes que van sonant ara, hi ha molts fronts oberts aquí a Can Barça.
1: Sí, bona tarda. Se'm sent bé?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs sí, jo li poso un 9, 8,5 9 a la temporada. Crec que ha estat un gran any, un gran any. No poder... Jo crec que no he disfrutat poder tant com l'any passat, però he vist un Barça més seriós, més equip,
0: sí.
1: I que jo pel que vaig veient aquests últims dies i vaig... Ara em fico unes quantes medalletes, eh?
0: Sí, sí, escolta, és l'últim dia avui per posar-te'n, o sigui que...
1: Després discutirem les medalletes.
0: Exacte.
1: Jo el que tinc claríssim és que aquest equip té l'espina de la Champions i es va... Com un... Es va... Tenen... Per la temporada vinent, jo crec que Champions serà una obsessió, però sigui un objectiu molt, molt, molt,
0: ho posaran
1: molt,
0: tot
1: molt
0: el
1: clar.
0: Sac per la Champions.
1: Posaran tot el sac per la Champions, jo crec, ho tinc claríssim.
0: De fet, el mercat que està fent ara el Barça és, jo crec, amb visió de Champions. Champions. Millorar la plantilla per Champions.
1: Després, mirant, hi ha equips molt importants d'Europa que han quedat fora de la Champions. Això és important a l'hora també de fitxar gent, jo crec.
0: Sí.
1: El mateix Chelsea, que quan ens va guanyar 3-0, jo vaig dir que Chelsea no m'havia guanyat gens. I es va comentar, vaig llegir molts llocs, que era un equipàs, i ha quedat 8è o 9è de la Premier. 8è o 9è de la Premier. Que tela, tela.
0: Sí, sí.
1: I després, el Barça m'ha impressionat, perquè... Fa poc llegia, i aquí també ho hem parlat, que havíem de ser realistes, que no es podien gastar 100 milions com l'Àlvarez, com sé què, i se'n gasten 70 més no sé quants variables amb el Gordon, amb un tal Gordon, 70 més variables, que he al·lucinat.
0: I estan anant per Julián, ara.
1: I jo crec que...
0: Que es tancarà més d'hora que tard.
1: Jo crec que sí. Jo crec que el Julián ja ha dit que vol anar al Barça, ben tots els fons diuen.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: No sé si és veritat, tot això, no sé si és veritat.
0: Però massa gent està dient això. Per
1: sí.
0: Tant, ja... Quan ho diu tanta gent...
1: Quan ho diu tanta gent és que és veritat. Jo crec que Julián no jugarà mai més a l'Atlètic de Madrid, ja. I la qüestió és si anirà al PSG, a l'Arsenal o al Barça. I jo crec que ell vol anar al Barça.

0: i que va a Barça el vol, i que si s'han fitxat 70 milions per Gordon, s'han pagat. Vull dir, el Barça té claríssim que té els milions per pagar Julián Álvarez. I no, no és cap disbarat. Vull dir, si es gasten 70 milions per Gordon, s'ha de ser de vista. Anirem a per sí, sí. Julián Álvarez.
1: La qüestió no sé si seran 100 o seran 150, clar. O com serà. A mi no m'acaba de convèncer, però... Depèn del
0: preu. Bueno, a mi comencen més els 100 milions per Julián Álvarez que potser s'han de pel Gordon. És que, clar, és que aquí en parlarem ara, però jo també... És que veig, no sé, jo sí, veig sí. Molts... Em sap que és el setè bitxatge més car de la història del Barça, sí, sí. O sisè.
1: En parlarem.
0: En parlarem, parlarem. Però m'ha impressionat això.
1: Sí, sí.
0: Que fins fa 4 dies el Barça no tenia un dur per fitxar i s'havia de ser de listes que no es podien pagar 100 milions per Julián Álvarez i ens en gastem 70 amb el Gordon.
2: Sí, sí.
0: El que hi, ha alguna cosa, hi ha alguna cosa del Barça dels números que no sabem.
1: El que m'està agradant és que estan actuant ràpid i, per tant,
0: el
1: Deco està fent la feina i millor tancar-ho abans del Mundial.
0: I jo tampoc conec molt el Gordon, però últimament, veient el Deco actuar, màxima confiança en ell. I suposo que el Flick ha parlat amb ell.
1: Sembla que el Flick el volia desesperadament, diuen. Per tant,
0: pues, ara, jo insisteixo que al principi va tot encaminat, i ho deies tu, a...
1: A enfortir la plantilla.
0: Està claríssim.
1: Tenim el Néstor i el Xavi, com no, per tancar la temporada. Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Aquí estem.
3: Heu acabat, ja?
1: Sí, tenim molts fronts oberts avui.
4: Puc ja fer el passing shot en el
1: sí, sí. Pep escolta, Pacosta. La setmana passada et van fer una carta dirigida a tu. No hi eres.
0: No ho he escoltat encara, no ho he escoltat.
1: No hi eres.
0: No ho he escoltat, no ho he escoltat.
3: Com que no ho he escoltat? Però, per favor, què és això?
0: Perquè no tinc molta feina.
4: Medallista, molta feina.
1: Les medalletes.
4: Vas dir que la Premier estava sobrevalorada. Sí? Ho vas dir o no?
0: Això me'n recordo, eh?
4: Ho vas dir?
0: Sí. Bueno, pot ser, pot ser. Sí, ah, sí, sé que sí, sí, sí, sí.
4: Saps quina única federació, quina única lliga ha arribat a les tres finals de les Copes d'Europa enguany? Ja t'ho dic jo, l'anglesa, la Premier. Saps quina de les tres ja n'ha guanyat dos?
0: Sí.
4: No et molestes en contestar, ja t'ho dic jo. La Premier n'ha guanyat dos ja, i la tercera està per veure. O sigui, la Lliga Espanyola ha arribat un, eh? La francesa un i l'alemana un. La Premier, que tu vas dir que no tenia categoria, que estaves fart de sentir que era millor, que era no sé què, tres n'ha col·locat a les tres finals. Si hi haguessin quatre, probablement també hagués arribat a la quarta. Amb la qual cosa, aquesta medalla, despenja-te-la, per favor, ja veig que te l'estàs despenjant, ja m'agrada. Després, mirem la situació del Barça, no? El fitxatge d'aquest senyor, el Gordon...
1: Què us sembla, abans de començar? Què us sembla?
4: A mi em sembla barato, perquè resulta...
0: A mi, car!
4: Que si fan tot el joc d'escacs que he llegit,
1: sí.
4: Ja és barato.
1: Sí, sí.
4: Ja
3: quin
4: està?
3: Joc d'escacs, això?
0: Joc... L'Abde, no, l'Abde!
3: A mi em queda clar que és un fitxatge demanat pel Flick, això està molt clar, sí. I és en base a que el Barça ha perdut Copa i Lliga de Campions per la punyetera
1: baixa Rafinha.
3: I tant. Aquest jugador és jugador de banda esquerra, pressionador nat...
1: El que més d'Europa.
3: Pressionador nat, això... la velocitat més alta
1: de la Champions.
3: De la Champions, 38 km hora en carrera. Clar, això, el Flick és el seu. És el que vol a davant.
1: Sí, sí.
3: És el que vol el Madrid, també. Davant.
1: Petició expressa sí. Des de Flick. Per
3: llavors,
1: tant...
3: a partir d'aquí, no seré jo qui qüestioni.
4: No va ser el dia
3: tot i que m'ha sorprès, eh?
4: No va ser el dia que va vindre el nou camp, eh? Això també.
3: No, dic, eh? Sortia d'una lesió.
1: Ara, a veure l'enginyeria.
4: Jo dic el que he llegit.
1: L'enginyeria financera.
3: Sortia de lesió, crec, eh?
1: Sí. Sí, estava lesionat, estava lesionat.
0: Sí, sí, sí. Va jugar molt poc.
1: A l'anada no va jugar.
3: A l'anada
1: no va jugar.
0: No, però a la lligueta sí que va fer un gol.
1: A la lligueta sí, ens va fer un gol.
4: El Joao aquest també va jugar l'altre dia, no va tocar ni la pilota.
3: Joao Pedro.
1: L'enginyeria financera, a veure.
4: Deixeu-me explicar això. El Gordon són 70 milions d'euros més 10 milions d'euros en variables. Jo us vaig explicar el que és amortitzar un jugador.
1: Sí.
4: Us va quedar clar, no?
1: Són 5 anys de contracte.
4: Feu la divisió vosaltres mateixos. Però sembla que hi ha una operació d'escacs múltiple per part del Deco, que si és veritat em trec el sí. Barret.
1: I perdona, el salari no és molt elevat, tampoc, em
4: no
1: sembla.
4: No és el salari
1: són,
4: del
1: Lewandowski. Són 6, em sembla, sí. Són 6 nets.
4: Sí, perquè... són els que cobra el Christiansen. Quedaríeu parats, eh? Newcastle compra l'Abde per 60 milions d'euros, el 25% és del Barça. El Betis compra per 1.000 milions d'euros el Jan Virgili, 10 milions són per Barça. Amb la qual cosa, el Gordon queda per 40, 4 milions d'euros. Aquesta és la... Això és el que va al Gordon, si surt tot bé.
0: Ah, vale, vale, ojo.
4: És que, amigo, clar, és que saps què passa?
3: Tot això, com
0: que tot això, ojo,
4: no tenim els diners,
3: ara en tenim. Ha de passar encara, això,
4: cosa, ha de passar, però ah, els escats estan muntats així. I la cosa...
1: El Deco haurà pensat va, coses així.
0: Però ja dic que si un impacte,
4: si
0: que si ho Betis...
1: El Betis sembla que estava bastant predisposat i a vendre.
4: I hi ha un moviment del Jan Virgili, el Barça en surt beneficiat i restarà, evidentment, la compra d'aquest senyor, que, com diu el Xavi, és un tio que pressiona, que corre, que marca gols, etc, etc.
1: 25 anys.
4: I pot ser molt interessant, i amb un joc del Barça futur pot, diguéssim, promocionar-se, perquè és molt jove, té 25 anys, amb sí, la qual cosa, pues, escolta, li hem fet un contracte de 5 anys, que em sembla molt bèstia, però bueno, és igual, 5 anys.
1: Bé, bueno, per amortitzar també.
4: Però que tingueu present això, per l'amor de Déu.
3: Sí, sí, que és amortitzable, primer, per el que vas explicar l'altre dia, durant 5, 6, bueno, en aquest cas 5
1: sí,
3: anys, no?
1: Sí, sí. 5 anys.
3: I si, a més, hi ha aquestes operacions que està bé que es puguin fer, però s'han de fer encara, eh?
0: Clar, ojo.
3: Igual que alguna venda, tipus Casador, no sé qui més hi ha al mercat, Koundé...
1: Amb aquest, amb aquest moviment sembla que dius Valde, definitivament bueno, adéu a Rashford. Rashford, no, sí que, Rashford sí que queda tancat
3: Rashford,
1: amb aquest moviment.
3: Rashford és tornar-lo. No,
1: perquè em sembla que pel compte de fair play a l'any costa el mateix Gordon fitxat que Rashford cedit per la fitxa i tot el que et costava.
3: Rashford, per tant, tiro la piscina, com sempre, per sense aigua i d'allò.
1: Atlètic de Madrid, diuen, no?
3: Madrid, Madrid.
1: Madrid.
3: És molt,
1: Real Madrid.
3: És molt Mourinho.
0: Real Mourinho, Madrid.
3: Si Mourinho va al Madrid, si Mourinho va al Madrid, no us estranyés que això passés. És un jugador que, quan va estar el Mourinho...
1: És Pedrada teva o l'has vist algun lloc? Pedrada teva.
3: Ho he sentit. Ah. Ho he sentit, que és molt pro... Mourinho és molt pro-Rashford. Sí, llavors, no m'estranyaria, potser no, eh? I ja ho he llegit a algun lloc, eh? Així,
1: yeah. Jo veia també, he vist l'Atlètic de Madrid avui, també.
3: Sí. L'Atlètic de Madrid no ho he sentit enlloc, jo. Però, bueno, és igual. O sigui, nosaltres, el que vulgui Flick, tu, no estem en condicions de discutir-li absolutament res al Flick. Si a veure, això,
0: jo crec que Flick també claríssimament vol Julián Álvarez. Jo tinc,
3: sí,
0: ho tinc bastant
3: jo, sí,
0: clar.
3: Sí, sí. Jo ja sabeu que penso de Julián Álvarez, igual que de Bernardo
4: vaig
3: Silva.
4: Vaig a tornar a llegir la carta de la setmana passada amb el... No ho faré. Però, clar, és que no em puc anar repetint cada cop. No podem tornar a l'època del Bartomeu, que no ho veieu.
1: S'ha de tenir en compte les ventes.
4: Ara que tenim la possibilitat d'estar amb números blaus, d'estar l'1-1 tranquils, i si a l'hivern tenim de fitxar algun reforç perquè algú es fa malbé de debò fer-ho, i poder-lo inscriure sense patir, etc. Ens hem de ficar amb un tio que és un meló, que no sabem com sortiria a Can Barça per 100 milions d'euros.
0: Sí, però Gordon és un meló, també. Gordon, de 70.
1: En defensa del Pep.
4: Que no val 70, que també. Va 44, ho acabo d'explicar.
0: Bueno, però si va tot això bé.
1: El Barça porta molts anys sense gastar al mercat de fitxatges, perquè els últims 5 temporades sembla que té un balanç de més 8 milions d'euros. O sigui, ha rebut més del que ha gastat.
3: Que no ha pogut, tampoc.
1: Perquè no ha pogut. Clar. Ara, a la que ha pogut el Barça, perquè té l'1-1,
0: gasta.
1: Tots aquests calés que pot tenir en caixa és el que està fent ara.
3: Sí, sí.
1: Gastar-se'ls.
3: Està clar.
1: Per això potser ha agafat a contrapeu molta gent, de dir, d'on surten aquests calés del Barça?
0: Sí, sí, jo m'he caparat.
1: Jo també. Però sembla que el Barça i el Deco ho té molt clar, perquè, escolta, tu no et llences a 28 de maig,
0: clar,
1: amb un fitxatge fet, lluitant pel Julián Álvarez, i el que he dit abans, Bernardo Silva lliure, que sembla que també està bastant fet.
4: Bueno, per guanyar la Lliga cobraran 55 milions d'euros.
1: Per 4 milions nets, em sembla, Bernardo Silva, ja, que es baixa molt el sou per venir.
3: No, Bernardo Silva, a mi ja sabeu.
1: I s'estan comentant és... altres ventes possibles de Dani Olmo, ha sonat, Koundé... Per tant, hi ha jugadors que poden sortir.
3: Venta de Dani Olmo, també.
1: S'està comentant.
3: Un sentim unes coses, altres sentim altres, no? O sigui,
1: sí, sí.
3: No sé.
4: No, jo he sentit, i a més llegit, aquest xicot, Andrea Cambiasso.
1: De la Juventus.
4: Que sembla ser que també
3: defensa,
4: estarà...
3: Defensa?
1: Lateral.
3: Lateral. Dret.
1: Esquerra.
4: Esquerra.
3: Esquerra. Joao Cancelo, esquerra.
4: Jo. Joan Cancelo es quedaria, el Valdés sortiria... Bueno.
0: Jo crec que serà un mercat de mogut, eh? Hi haurà sorpreses, eh? Jo crec.
1: Però si es pot fer la feina abans del Mundial, millor o pitjor, què creieu?
0: Jo crec que millor.
3: Home, ara imagina que Gordon et marca 5 gols al Mundial, clar.
0: I val 120, ja.
3: I el vols anar a comprar a final de juliol.
0: Val 120.
3: Clar. Val 120, exacte.
4: Bueno, i també es pot trencar el genoll.
3: També es pot trencar.
1: Clar, això, un qualsevol.
4: És que això, amic meu, depèn de quin
1: de com
4: costat
1: et surti.
3: Al final, corres riscos. Està
4: corres
3: molt clar.
4: Un risc, clar.
3: Està molt clar.
4: És com el Koundé, vendre l'ara o després?
1: Si fa un gran mundial...
4: Si fa un gran mundial val més, però i si es trenca el genoll? Que jo no vull, per l'amor de Déu, de desgràcia.
3: Que no es trenquin cap genoll.
4: Ningú es trenqui res, però, hòstia, si es fa malbé, llavors ja serà Ter Stegen 2.
1: Te l'has acabat.
3: Jo estic amb el Néstor en que el tema Julián Álvarez és un dispendi, ho estic dient des de fa molts dies.
1: A mi tampoc m'acaba de convèncer,
3: però... és que absolutament d'acord.
0: Però veient el 70 milions Paul Gordon...
3: Això està, però no... És que no... Intenta separar les operacions. O sigui, creiem que s'han de separar. Vull dir, és a dir, què busca el Flick? Busca davanters que pressionin. Té el Lamine, que el Lamine et pressionarà fins a cert punt, però no és un gran pressionador. Però com a mínim que els altres dos davanters pressionin. Busca això. I que no hi hagi una sortida fàcil de pilota.
1: Julián Álvarez pressiona.
0: Sí.
1: Sí,
0: sí, bueno, sí, sí.
1: És innegable.
3: Que pressiona.
1: Per dades, sí, és innegable, fa, sí. Sí, sí.
0: Més
1: sí?
0: Que el Kane.
1: Està entre els 10 d'Europa, em sembla, que més pressiona.
0: Més que el Kane, segur.
4: Sí, clar, però el Kane t'agafa un meló i un armari i te'l fot dintre.
1: No, per números, eh?
3: Julián és menys golejador, però bueno.
4: És que,
3: a mi em descol·loca que amb l'Atlètic Madrid ha estat com 6 mesos o 4 o 5 mesos que no ha tocat ni ha rascat. No. Haurà pressionat molt,
1: una mica com
3: no
1: el Ferran Torres.
3: Bola.
1: Una mica com el Ferran,
4: no, però 100 milions amb un senyor... que et defineix partits. Tu saps que el Harry Kane, això estarem tots d'acord, suposo, et defineix partits, com va fer Lewandowski en el seu moment, al Camp Barça, no?
3: 100 quants gols?
1: 120. L'últim va ser el 120.
4: Sobre està el rànquing de màxims, etc. Clar, jo no em gasto 100 milions d'euros amb un senyor que no sé si em definirà partits. Escolta, és com el tema Frankie de Jong, que avui el David Bernabéu de nou el defensa molt i no sé què. Pues no, perquè no em defineix res. I no és tan bo com ell diu i a les entrevistes i tal. Pues no, perquè cobra 14 milions d'euros l'any i no defineix cap partit. I a més s'esborra d'uns quants perquè tinc diarrea, perquè no sé què. Ja veuràs quin mundial més.
3: Ara farà un gran mundial, sí, i serà el líder de l'Orange.
1: Ui, tant.
4: Ja veuràs quin mundial.
1: Ara comentava això de la baixa de Lewandowski. Clar, amb la baixa del sou de Lewandowski, que quants eren?
4: 25-30.
1: Clar, em sembla que eren... Sí.
4: Agafa la quantitat que vulguis.
1: Em sembla que eren gairebé...
3: 25-30.
4: No, entre 25 i 30, milions.
3: I el Gordon parlem de 6.
4: Sí. Sí, però serà... Jo crec que ara especulo, sí, sí. Perdoneu-nos. Sí.
3: Progressiu.
4: Clar, això sempre és progressiu.
1: Però...
3: Però Tatxé no és el mateix que Lewandowski.
1: No. Però s'ha de dir que l'espai salarial que fa Lewandowski, sí, i Ansu Fati...
0: És enorme.
1: Que Ansu Fati marxa al Mònaco, pràcticament segur... És un espai molt gran,
4: ens aniria
1: molt gran.
4: Christensen. Que el Ter Stegen marxés. El Christensen, o sigui, són 6 milions i mig, cuidado. O sigui, que no és
3: el Gordon, en aquest moment.
1: Imagina't que marxen 3 jugadors, com he dit, d'Ansu Fati, Lewandowski i Ter Stegen. Sí. Tu pots fer, amb fitxes normals, no amb fitxes d'època de Bartomeu, pots fitxar 6 jugadors. Perquè molt. Amb Lewandowski t'entren 2 jugadors i mig.
0: I tant.
1: Per la seva fitxa. Amb Ansu Fati t'entra un jugador i mig. I en Ter Stegen t'entren 2 jugadors més.
0: No sé
1: d'espai salarial...
0: No sé què cobra Julián estaria... Atlético.
1: Clar, el Julián no ho sé. Això no ho sé ara mateix. Però, clar, o sigui, d'espai salarial el Barça en faria moltíssim. I els diners, sempre preocupa molt si té caix o no té caix. El Barça, i amb el Néstor ho hem parlat aquí, una cosa és deute i l'altra és deute vençut. Si tu, quan t'arriben les factures al mes de juny, juliol, que és quan es tanca l'exercici, les pagues, aquí no passa res. Perquè al final són els bancs qui et deixen els diners, tu mentre els tornis, tot bé. El problema és quan no ho tornes. El Barça ho pot tornar.
0: Per aquí tant, diu que cobra 12 milions.
1: Clar, veurem en quines condicions vindria el Barça.
0: Jo us veig que sou bastant escèptics amb el Julián, però jo aniria fent-vos la idea que jo crec que ens gastarem 100 milions.
1: Jo sóc escèptic, però m'estic fent a la idea alhora.
0: Exacte.
1: Però clar, com que no vull caure amb els errors del passat, com deia el Néstor, de... Hòstia... És que avui he vist les estadístiques de Coutinho, Dembélé, Griezmann...
0: Sí.
1: I no vull caure en aquests errors, fa por.
0: Però
1: fa por llençar-se a la piscina.
3: Bartomeu Adas, absolut.
1: Fa por llençar-se a la piscina.
4: El Lewandowski està entre 20,8 i 33,3 milions d'euros. El Frank de Jong, 19 milions a la temporada. És el segon. Rafinha, 16,70. Ter Stegen igual, 16,70.
0: I Lamine,
4: un tio que no juga, és un exjugador.
3: I Lamine.
4: Lamine igual, 16,70. Koundé, alerta Koundé, 13,5 a 15,6 milions d'euros.
3: És una venda clara.
0: I Ansu Fati?
1: Em sembla que eren 11 o alguna cosa així.
4: Del Barça són 5,86 milions. 6 milions.
1: Que bruts són...
0: Però...
4: Però... Ah, el Marcus Rashford, no sé si els cobra del Barça, 17,5 milions a la temporada.
2: Tio, és molt, eh?
4: Per l'amor de Déu.
3: Clar, sí, sí. Aquest segon no es pot
4: quedar. Araujo, 12,5 milions.
1: Sí, molt sí. També.
3: Una altra possible venda.
4: Christiansen, però... només 9 milions. Perdoneu, 9 milions.
2: Home, Déu-n'hi-do.
4: 9 milions. Jo, Déu-n'hi-do. Per un tio que és un exjugador.
1: Jo, Pep, el que deies, sóc escèptic, però alhora confio en Deco. És el que deies tu, eh? O sigui...
0: No. Sí. Tu?
1: Jo confio molt en el que està fent Deco i Flick.
2: Exacte.
3: Ara ho has dit.
0: Anava exacte. Ara t'ho anava a dir.
3: Flick.
0: Tu?
4: Però mirem la signatura.
1: I Hansi Flick no ha tingut 2,1. Un fitxatge bo que ha demanat ell, fins ara.
3: Els que
1: no n'havia tingut ni un menys. En tres temporades. Exactament. I diu, escolta, ara ja puc, deixeu-me fer l'equip que vull.
0: A la primera temporada Flick fitxem a Dani Olmo, em sembla que per 60 milions.
1: Dani Olmo i Pau Víctor.
0: I Pau Víctor.
1: Dani Olmo i Pau Víctor.
3: Dani Olmo on està?
4: 12,5.
1: I a la segona, Rashford i Joan García.
0: Joan García i et ve el mercat d'hivern al
1: i Cancelo.
0: Pues tu, és que és el que dius tu, si Flick ara veu que hi ha calés, jo estic segur que ha demanat el Gordon i el Julián.
1: I la resta, fer el que...
0: I la resta, pues, intentar les ventes.
3: I darrere no fitxem
0: res. Jo darrere ho té bastant clar, el Flick. Jo vol gol, jo crec que vol gol. El Baixant Lewandowski vol un tio que et foti els 30 gols a l'any. Jo crec que vol això.
1: O dos que reparteixin els...
0: I mirant per Europa el que hi ha... No pots fitxar Mbappé, no pots fitxar Haaland, no pots fitxar... Pues, el Julián va venir al Barça. I és que bueno, jo ho tinc claríssim.
1: A mi el que m'està agradant que està fent el Barça...
0: És que no veig cap davanter més...
4: Però quants gols ha marcat el Julián aquesta temporada?
0: Si
4: no surt ni el rànquing del Pichichi, macho.
1: Si realment agafes a Julián i a Gordon, com estan dient ara, el que està fent el Barça jo crec que és construir plantilla.
0: Clar.
1: Tenir banqueta. El que deia el Xavi Vans també, et quedes sense Rafinha, treus a Gordon.
0: Clar.
1: Que potser no serà com Rafinha, però tenir profunditat de plantilla. I quan un partit se't complica, veus que surten de la banqueta Fermín, Gordon i Ferran Torres. I tens Julián, Rafinha i Olmo que surten.
0: A part, tens un jugador que en 2 anys ha guanyat res, que ve aquí amb ganes de guanyar títols. I no és el mateix que passin a l'Atlètic, no sé quantes vols
1: en un equip
0: passar...
1: ja sap com juga, que és el Barça. Ah, no, però sé... a mi, no ho sé, segueixo pensant, soc escèptic.
3: Jo també.
4: Jo, però... Oliarzábal, sabeu
1: sí,
4: què és?
1: Sí, sí, però escolteu... Que fotrà un Mundial, aquest sí que fotrà un Mundial.
0: Però escolteu-me, i no sou els sèptims...
4: I el Sorloc ha marcat més gols a la Lliga que aquest Julián Álvarez.
0: Però escolteu-me, i no sou els sèptims en Gordo, amb 70 milions d'euros i més 10.
1: Sí, però ara ja està fitxat.
3: 44, t'ho acaben d'explicar.
1: Ja està fitxat.
0: 44, si surten bé totes les operacions que han de sortir.
1: Ja està fitxat, per tant.
0: Ja, però, o sigui, sou més els sèptims amb Solanes que amb Gordo.
4: No.
3: Però d'entrada...
1: Jo sí, perquè són més calés.
3: D'entrada, a l'Atlètic de Madrid es planta amb 150 milions. I tens de negociar amb el Mateo Alemany, que és algú, en aquest món.
0: Sí,
3: populístic és algú, eh? Però això que es pagaran 100, que el Barça n'oferirà 100, però, que farà una oferta de 100.
0: Però jo sempre he vist que el jugador, si vol marxar, acaba marxant.
1: Això segur.
0: Això és que està claríssim.
3: És a dir, aquesta oferta 150-100 vol dir que a vegades paguen 120-125.
0: Sí.
3: Això està claríssim, em sembla. Una barbaritat, ho sento. És així. També seria amortitzable, no?
4: L'Esport avui diu... Néstor, realment... Las elevadas pretensiones económicas han frustrado la operación de la contratación de l'argentino. Avui a l'Esport. Perquè el Mateo Alemany, com tu bé dius, s'ha plantat...
3: Ah, 150.
4: Barça, perquè és ex del Barça i està contra la porta. No sé si us en recordeu de les eleccions, el que
3: van
4: passar.
3: Van sortir malament.
4: Aleshores, pues, els altres han dit que no... I ja està.
1: Jo crec que acabarà caient, sincerament.
4: Si demà fitxen el Julián Álvarez aquest per 100 milions, a mi em semblarà una bestiesa, però el que voldré és que triomfi com un...
1: Seré el primer a donar suport.
3: Home, d'entrada, evidentment.
1: El primer a donar suport a Julián Álvarez.
4: I aquest nano Gordon, l'han fitxat? Doncs pues li vull veure totes les gràcies, a veure si triomfa, clar.
3: D'entrada li donem...
1: El benefici del dubte.
3: Exactament.
4: Home, sempre. Per supost. Ara... Jo crec que tornaríem a èpoques pretèrites i que em sap molt de greu, la veritat. Sí.
1: I el tema de Bernardo Silva. Sembla que el Barça està apretant fort. El Bernardo Silva es baixaria moltíssim el sou. Té, sembla, 31 anys, 2 anys més que De Jong. Que sembla que De Jong sigui jove, en té 29 ja.
4: Sí, clar.
1: Bernardo Silva
4: aquí des que em va
3: fer 8. A totes les comparatives sobre el De Jong... Per...
1: No, però és veritat. Però...
3: Allò, comparamos el bueno con el malo.
1: Bernardo...
3: ¿Quién es el malo?
1: Bernardo Silva, Bernardo Silva en té 31, es baixaria molt el sou... No sé si us encaixa al mig del camp del Barça amb tota la gent que hi ha ara, però sembla que el Barça apreta fort i ara, aquesta tarda a les 7, sortia que el Barça tenia pràcticament ja un 90% tancat a Bernardo Silva. No sé què...
4: Jo hi ha molta gent bona a casa.
3: Jo he sentit també que estava a Palet i Madrid, Bernardo Silva.
4: Sí, jo també.
1: Sí, sí. Però jo, clar, per això ho escolto i...
4: Però jo, de totes maneres, hòstia, la gent del Barça que hi ha de la Pedrera, que està pujant...
3: Clar, és que...
4: El Tomi aquell, que n'hem fet d'aquell nano, el Tomi Domínguez aquell, no? Que va debutar davant meu. Va
1: el Toni Fernández.
4: El Toni... Sí. Pues ja tenim un, tenim el Marc Bernal que ha d'explotar,
3: sí,
4: tenim,
3: però...
4: tenim molta gent allà, que ho
3: estem
4: fa molt bé el Pedri.
3: Estem d'acord, però ara mateix la Pedrera pues, ha tingut uns moments espectaculars que han sortit jugadors molt bons i ara potser el tema no està tan clar.
4: No, està...
3: El Barça Atlètic...
4: Que hi ha un tap, ha fet... ja no pot pujar ningú.
1: Sí, sí, fet... que hi ha un tap. No, perquè les fitxes són 25.
3: Clar,
1: ja està.
3: Però jo he vist partits del Barça Atlètic
1: farà pretemporada
3: i no acabes de veure...
1: Farà pretemporada l'Ebrimat un cara, que és un animal.
4: No, però
1: és un animal.
4: Però saps què passa, també?
1: Però ja farà pretemporada.
4: La gent als 17 anys ja vol triomfar.
1: Sí, tenen molta pressa.
4: Als 17 anys...
1: Hi
3: ha bons jugadors. L'altre dia vaig veure la final juvenil Barça-Madrid, un robatori espectacular. Un robatori espectacular. Estava a punt d'escriure, perquè m'estava posant molt nerviós. Però tampoc esperava que el Barça s'ensorrés tant, guanyant 1-0, li expulsen un jugador, crec que rigorosíssimament. L'expulsen els jugadors del Madrid i el Barça li foten un gol i s'ensorra absolutament. I clar, llavors ja em van passar les ganes d'escriure al grup i de dir alguna animalada de les meves, no? O sigui... Però jo veia en aquell juvenil, veus un jugador com el Quim Junyent, que és un molt bon jugador al mig del camp, però que, no sé, crec que li falta alguna cosa, que s'hauria de veure.
4: Li falten 4 anys, fins que en faci 21.
3: S'hauria de veure
1: a
3: nivell més èlit.
4: Però ja està.
3: Si és capaç de fer el mateix, distribuir, pim-pam, cap aquí, cap allà.
0: Jo ara a la Masia, amb el primer que em distreuria, o sigui, amb el primer que... prestaria atenció, és en pujar el Barça Atlètic de segona federació, primera, almenys federació. No tant pensar en el primer equip això, sinó pensar en el Barça Atlètic, pujar al primer de federació, intentar fins i tot pujar a segona A, i d'aquí, no, com dieu, d'aquí 3 o 4 fulls...
3: Pujar què vol dir? Reforçar-lo?
4: No.
3: O anem amb el que tenim i a veure què?
0: Amb els juvenils que van pujant...
3: El Barça B, o Atlètic, o s'ha volgut reforçar moltes vegades...
1: Amb fitxatges.
3: Amb fitxatges, i no ha funcionat.
0: Amb els de casa.
3: I no funciona, amb els de casa, però els de casa han de donar el nivell, perquè no tots...
1: Els de casa són juvenils que juguen contra gent de 35 anys,
3: Clar.
1: O sigui, que és complicat, també. O sigui, que són molt bons, però són juvenils.
0: Però si pugen... els projectes de primer any, que n'hi hagi més de segon any, tercer, com heu dit, fins a 21 anys o 22 que estiguin allà.
1: Sí, però és que els de 21 anys
0: ja tenen ganes de marxar,
1: volen estar aquí professionals.
4: També tenen mala sort aquesta temporada amb les lesions.
1: Sí, molta.
3: Sí,
1: molta. Però
3: bastant,
1: volen estar aquí professionals.
3: Bastant lamentable que no hagi pogut entrar ni a play-off. És bastant lamentable.
4: Li ha faltat tocant, li ha faltat
3: l'última jornada tenia alguna opció i la va desperdiciar.
0: Això que dèiem del diari...
4: A part et trobes amb equipassos, El Sant Andreu és un equipàs.
3: Sí.
4: És el que ha guanyat la categoria. L'Atlético Baleares és un altre. Qui més hi havia? El Reus. Un altre equipàs. És que són equipassos.
3: I que a més ha perdut a primera eliminatòria.
4: Després les eliminatòries amb els altres equips d'Espanya, macho, és un món que si vols t'explico coses que jo he vist.
0: És que
4: flipes,
0: Ara a l'esport que deia això al matí, ara fica primera oferta del Barça... Atlético per Julián Álvarez. El Barça se muy satisfecho de la unión con el entorno del jugador. Això que ha de ficar a l'esport.
3: El jugador sembla que vol venir, per lo que diuen.
0: Vull dir que has de fer cas del que fica el matí o que fica
3: ara. La pressió del jugador pot ser important, també.
1: No, el jugador vol anar al Barça sí o sí.
0: Si el jugador vol anar al Barça sí o sí...
3: Bueno, això és el que fa, que aquests 150 que demana l'Atlètic puguin baixar una mica.
1: Jo ara he vist una piulada...
3: Però no fins a 100.
1: He vist una piulada de Jordi Basté.
0: Molt informat, s'ha informat.
1: Si Bernardo Silva vol jugar al Barça... acabarà el Barça sí o sí, i em sembla que ho vol.
3: També és gent lliure, o sigui, amb la qual...
1: No, clar, però ja té l'oferta de l'Atlètic de Madrid i ja està esperant la del Barça.
3: És correcte, però vull dir, però ell pot decidir tranquil·lament sense cap club per darrere ni cap
1: història. No, dic...
3: Jo vull anar aquí, punto, o sigui...
1: Per tant, això sembla que va cap endavant. Abans deies, no reforçaríeu la defensa?
3: No, jo pregunto si reforçaríem la defensa.
1: No ho sé, jo crec que el Flick ha quedat molt content amb Gerard Martín, el rendiment d'aquesta temporada... No sé si s'hauria de reforçar o no, però...
0: Jo crec que Christensen al final diuen que es queda, també.
1: Sembla que sí.
4: Qui?
0: Christensen. Diu que es queda.
3: Juga del Barça.
4: Encara juga?
0: Es baixa la fitxa més de la
3: meitat? Christensen no és un mal jugador, És un bon jugador.
0: Ha tingut molta mala sort.
4: Però 6 partits de la temporada. Està bé, home, no està malament. 9 milions d'euros. Hòstia, vaya ganga, nen. Fes la divisió, a veure quan et surt el partit.
0: Però en defensa qui es quedaria? Es quedaria Gerard Martín, Eric García.
1: Cubarsí.
0: Cubarsí.
1: Araujo.
0: Araujo. I Christiansen.
3: No, clar, és que tenia algun nom que fa por, eh?
4: Sí. Va sortir l'altre dia per la tele, l'Araujo.
1: De laterals, no comptes?
4: Que el tanquin un altre cop,
1: sí,
4: sí. Perquè, macho, de veritat...
1: Valde no sé si es quedarà o marxarà, i Cancelo no sé si el fitxarem o no.
0: Jo l'altre del Betting que diguessin que recuperaria Héctor Fort i Koundé, si hi ha una bona oferta... Jo Koundé i el Valde, si hi ha una bona oferta, es vendria. Koundé i Valde.
3: El que sembla que té números de quedar-se és el Xavi Espar. Sembla que té números també de quedar-se a la primera plantilla.
0: Bueno... No, i l'Eric García també pot jugar a lateral.
1: Sí, perfectament.
0: Xavi Espar, Héctor Fort i Eric García. No veig malament el Albert.
1: Volia comentar un moment ràpid lo de la llista d'Espanya, que hi van 8 del Barça. No sé què us sembla. Hi va pràcticament tothom que hi podia anar.
3: No són 9 per la desgràcia del Fermín.
1: Sí, sí.
3: Així de clar. Sí, així de clar.
1: Del Madrid no hi va ningú.
3: Qui vols que hi vagi? Sí. El Huisen és un d'aquells timos de l'estampeta que va haver en el seu moment, sí, que va sortir, semblava que no s'hi sap què...
1: A veure què tal el Mundial.
3: I el Madrid Club va picar en el peix equivocat, ja està.
1: A veure què tal amb aquest del...
3: No hi ha ningú, el Madrid Carvajal és un exfutbolista pràcticament.
1: Gonzalo
3: és l'únic que jo veig que és un delanter, que quan surt marca. Llavors això té un cert valor.
1: Sí, sí.
3: Això té un cert valor. És un jugador que, si l'hagués convocat, hagués pensat quota madridista, però no hagués semblat...
1: Ja, de suplent del suplent.
3: Exactament, una animalada. No hagués semblat una animalada, la veritat. No em sembla mal jugador, Gonzalo.
1: Veurem què tal el Mundial. Apuntava per aquí també, parlava abans. La Champions femenina, el Barça, hosti, va guanyar la Champions, la va guanyar bé, guanyant 4-0, en un partit més competit del que diu el resultat, eh? Sí, perquè al minut 90 era 2-0, però la mitja part era 0-0 i costava,
3: part,
1: eh?
3: La
1: catacolla en va parar 3 o 4, que dius, eren gol o gol.
3: Vam patir, eh? La primera part. Un gol anul·lat amb elles, que era ben anul·lat, però, bueno...
1: És sí. la quarta Champions del Barça, em sembla, en 6 anys.
3: Sí, sí.
1: Una dinastia, pràcticament, perquè de lligues no sé quantes en porta consecutives, en porta 8, em sembla, o alguna cosa així. Però hi ha notícies de l'adeu de l'Alexia Putellas, adeu de Mapi León, adeu de Marta Torrejón, adeu d'Ona Batlle, hi ha dubtes una miqueta amb la secció. Néstor, em sembla que tenies coses a dir.
4: Bueno,
1: de l'Alexia. Si et vols escalfar endavant, et deixo, sí, escolta, tot teu.
4: L'Alexia retira del futbol.
3: No es retira.
4: No. Ah, no es retira?
3: No.
4: Què dius? Ah, no es retira? I va amb un altre club?
3: Se'n va guanyar més calés.
4: Ah, se'n va guanyar més calés.
3: És evident, si això no cal ser
4: i
3: massa...
4: I la van voltejar, i la reina del Barça, i soy muy del Barça, i no va voler firmar un contracte per no aconseguir cap profit d'ella. Aquesta és la que et mireu. Ja m'hi cago jo amb aquesta culer. Ja m'hi cago. A part, ara us vull fer una pregunta. Qui és el campió d'Europa de vòlei masculino? I ja del femenino ja ni en parlem, no? Es va disputar la final el 17 de maig. Qui és el campió d'Europa? No ho sabeu. El 3 de maig es va final de vòlei. Sabeu per què no ho sabeu? Perquè no juga el Barça. Si el Barça tingués un equip de vòlei masculino com de handball que jugués sol a Espanya i anés a les finals, sabríem que el campió és un italià que es diu Circoma Monini, Perugia, i que el femení és el Bakimbak Istanbul. Amb això us vull demostrar que el futbol femení li fem cas perquè és el Barça. Perquè si no fos el Barça, és una secció que li donem moltes pàgines i moltes voltes i hi ha molt feminisme aquí amagat i resulta que no omple un estadi de 6.000 persones. I llavors la futbolista emblema és menys emblema del que ens volen vendre. Jo l'admiro molt? No. I a mi suposa que, pues que és una barcelonista, bueno, qüestionable. Per què? Perquè els senyors que són llegendes del club, com en Sagarra, com en Reixac, com en Sadurní, com en Rifé, com en Torres, no tornen a jugar a futbol amb un altre. No se'n van per guanyar més calés. Se'n van perquè deixen les botes. Perquè pengen les botes. En aquest club, en l'Alexia, que és una llegenda, evidentment, li han dit, si es vol retirar aquí, evidentment que no. Evidentment que no. Se'n va, a més, amb un marxandatge d'equips, que baixarà el Lyonès després, segurament, explicar-li com entrenem, com ho fem, les tàctiques, etc, com ha fet el Giraldes i com han fet altres. No? A mi, te'n vas amb un equip tipus Arsenal o Chelsea, que no té res a veure amb aquest conglomerat, i t'ho aplaudeixo. Te'n vas a Can, la senyora Chan, em sembla que es diu, amb tots els meus respectes, i la veritat és que ni fred ni calor, és que jo no li hagués fet res. I després la secció, jo crec que la magnifiquem.
1: Però,
4: és important guanyar Copes d'Europa? Evidentment.
1: Això que deies dels jugadors
4: només
1: que diuen adéu...
4: Això que però té més mèrit al Humboldt.
1: Això que deies dels jugadors que diuen adéu, dels recents, per exemple, pocs han penjat les botes després del Barça.
3: Carles Puyol, per
1: exemple. Puyol i Piqué.
3: Piqué.
1: Puyol i Piqué.
4: Et sembla poc?
1: No, no, no, però dic...
4: Ah, dic, pensava que et semblava poc.
1: Xavi no, Iniesta no, Messi no, no.
4: Però és com... Abans,
0: Luis Suárez.
1: Luis Suárez tampoc.
4: El Luis Suárez... deixem-lo part perquè se'n va anar a l'Eto i va emprenar. El Xavi on se'n va anar a jugar?
1: A Qatar.
4: Molt bé. Gran lliga, eh?
1: Però a guanyar calés.
4: Sí. Bueno, però no te'n vas a Londres,
1: ja, ho sé.
4: Que és, que no te'n vas al Chelsea, que és un rival directe del Barça, amigo.
1: Però l'elecció no va al Chelsea, va al London City. Bueno, són equips diferents.
3: És del grup Lyoné.
4: És del conglomerat i tard o d'hora s'enfrontarà al Barça. I els o sigui, el Xavi va arribar a Qatar i els hi va explicar com s'entrenaven i aquells xicots el van mirar com si un extraterrestre, com a l'Iniesta quan va anar al Japó.
3: Bueno, però això també ho tenia el Giraldez i ja veus tu que li va servir. O sigui, sí. No li va servir de res.
4: Sí, no. Perquè... Evidentment, però a Giraldez no se li va fer un homenatge ni un suplement especial a l'esport, macho. És això el que et dic. Això és una vergonya, el que us estic ensenyant.
3: Jo a mi
1: m'ho
3: sembla.
1: No,
3: a mi
1: no
3: tampoc ho considero.
4: Pues jo, la vergonya, jo considero que no passa, té per què sortir a tots els
3: sembla
4: diaris.
3: Sembla molt i... evident que se'n va guanyar més calés, està clar.
4: Sí. Llavors, aleshores, el barcelonisme on queda?
3: Jo crec que és lícit.
4: Clar que és lícit, no t'estic parlant de que no sigui lícit.
3: Barcelonista ho és.
4: Però és lícit que jo tingui l'opinió de dir no fa falta aplaudir-la perquè se'n va guanyar una clarada, no ha volgut renovar amb el Barça, no ha volgut acabar la seva carrera en el Barça. Per cert, aquesta noia és algú pel Barça. Pel Barça, perquè si no on hagués jugat. Si el Barça no existís, on jugaria? On jugarien totes aquestes noies? On jugarien? Al Badalona, a l'Espanyol, a l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid no va guanyar cap Champions, quan estava a dalt. El Levante no va guanyar cap Champions, quan estava a dalt.
3: No,
4: on estarien? O sigui, ser del Barça, constituir-se en el Barça és molt important. Fotre-li el... A mi és un corte de mangas que ha fet aquesta noia, espectacular, cosa que jo l'aplaudeixo. Jo, potser faré igual, però és que jo sóc molt del Barça, no com ella.
3: Aquesta comparativa que has fet amb el vòlei i això, a veure, el futbol femení... Aviam,
4: no us ho esperàveu, eh?
3: Hi ha equips molt importants que obren els seus estadis per jugar. Arsenal, sí,
1: Anglaterra,
3: Chelsea,
1: sobretot,
3: Bayern, sí, Múnich... Hòstia, a veure, amb tots els respectes pel voleibol, a qui li agrada, jo, a mi no és que em desagradi, jo vaig a un partit de voleibol...
0: A mi m'agrada també. Doncs
3: pues me'l miro, perquè realment... Però no, clar, no tinc cap seguiment. Has fet una pregunta que si t'arribo a contestar haguessis flipat, evidentment, no? Però això no ho sap, vamos, el 98% de la població
4: puc fer-ho d'altres
3: catalana
4: fet,
3: no
4: fet,
3: sap qui ha guanyat
4: fet, la... fet el voleibol i puc fer-ho d'altres jocs.
3: Jo arribo un moment en què, a part de l'Alexia, em quedo que és la 49 Copa d'Europa de la secció del Barça, com a club. La 50 pot caure el mes que ve?
1: Sí.
4: Evidentment.
3: La 50, ja que el senyor Pérez va parlar no, de bàsquet i de futbol, doncs parlem de
1: tot. No va ser la cinquantena perquè vam perdre l'hoquei.
3: A l'hoquei, exacte.
4: I tenen més importància les de la secció femenina perquè hi ha el Real Madrid també en boga. Evidentment, sempre ajuda això.
3: I el Lyon, que és una potència, home, i els Arsenals però i els Chelsea han invertit molts calés, eh?
4: Però tot això, sí. I nosaltres també.
3: Bueno, també, però no tant. Em sembla que no tant, eh?
4: I nosaltres també.
3: El que passa és que la marca Barça ven.
4: Escolta, tenim el tercer pressupost d'Europa. Et sembla poc? Tenim el tercer pressupost d'Europa com a secció. A mi no em sembla menor. Davant hi ha l'Arsenal i el Chelsea. Darrere venim nosaltres, eh? No som el 10 i el 15 i guanyem perquè som millors.
3: El Lyon està per darrere?
4: Està per darrere. Aleshores, bueno... I el Madrid està molt per darrere. Aleshores, bueno, també invertim en aquesta situació. Que és autosuficiente? Sí, però que no guanyen pocs calés, eh? O sigui, l'Aitana Bonmatín, serà que es diu, de fitxa guanya 1 milió d'euros. De fitxa. A part, tot el que li pagui Adidas, o li pagui el Sunsun Corda, o els gelats, o els anuncis que faci. Cosa que jo me n'alegro, però és que li donem molt bombo amb una cosa que no omples un estadi de 6.000. Ho sento molt. És que és així. Si ens agradés, de debò... Per què ahir jo vaig mirar el Rayo Vallecano, Crystal Palace, sí, sí, i la final aquesta de la Champions vaig mirar 10 minuts? Sincerament, ho sento molt, però és la veritat. Perquè l'altre me pone i el de les noies me pone menys. I ja està, no passa res. És una transport.
3: Bueno, això són gustos. Jo, jo vaig mirar la final perquè, sí, sí, perquè em semblava
4: també vaig mirar la final de l'Eurolliga de bàsquet. Clar, perquè m'agrada.
1: Jo volia parlar d'un altre déu, també. Ara que deies això del
4: Perdona,
1: bàsquet,
4: eh?
1: El de Xavi Pasqual, d'avui. No sé si heu escoltat les declaracions, Pep.
0: No l'he escoltat ben bé.
1: Diu que marxa perquè pateix molt amb les derrotes del Barça, que el seu, laportisme segueix intacte, que no hi ha hagut dilemes amb la direcció esportiva, ara que Navarro sembla que marxa.
3: Se'n va guanyar un pastissal.
1: Què n'opineu, Xavi Pasqual?
2: Exactament el
1: mateix. Què n'opineu?
3: És que tot el que hagi dit d'Alexia em sembla que...
2: Tot el que digui l'Alexia, però aquest el pren al Palau.
3: A Xavi Pasqual, no? O sigui, evidentment...
4: Bueno, ja ho vaig dir la setmana passada, va ser... 8 punts, no?
3: I que suposo que veu que no, per molt esforç que es faci, no es podrà fer
4: això
3: un equip a l'alçada de guanyar l'Eurolliga.
4: Això no és veritat.
3: M'imagino que va per aquí.
1: A part de la barbaritat, que em sembla que hi hagi un equip d'Eurolliga a Dubai, que això ja és una altra cosa.
3: Això ja són interessos i...
0: Però,
3: aviam... Pitxatge financer, el que vulguis.
0: Jo estic d'acord, que els emblemes del Barça, el Segarra, no sé qui, però és que els temps han canviat. I tot ha canviat molt. I la secció de bàsquet...
4: Del Piqué i el Puyol no ha canviat tant.
0: Però...
4: Jo et dic antics per
0: sí,
4: posar-ho en boga.
0: Però Puyol perquè estava molt cardat del genoll. I el Piqué perquè tenia el projecte d'Eurolliga i no sé què.
3: No, de la Kings League.
0: I la Copa Davis liat i tenia mil projectes allà format.
4: El que sigui, és igual, però no se'n van anar a jugar amb l'Atlético de Madrid, ni amb el Chelsea, ni amb el Florentina.
0: Però jo crec...
1: Si van a jugar en equips on no s'enfrontaran al Barça, alguns.
4: Ja està, sí. No passa res, però tota aquesta història ve de que tu te'n vas a guanyar. És com el Xavi Pasqual. Jo li aplaudeixo tot això que diu del Barça i tal, i no sé què, i que pateix molt, i ja ho he vist, però no m'ho crec. Ho sento molt, la pela és la pela. Escolta, això som els quatre idiotes, jo vaig dir que paguem i posem benzina com tu i com jo, Pep, i anem allà a l'estadi, i ara on hem d'anar a Sevilla, venga, el tren i el que faci calta, i ens cobren 12 euros per un bocata i 3 per una Coca-Cola. Som nosaltres, ells no ho farien.
0: Però Xavi Pasqual, jo crec que ha vist el que hi havia.
4: El Xavi Pasqual, ja ho vaig explicar la setmana passada, el que li ve gràcies a el que ell ha demanat, i ve un equip... que és el que toca a la situació. Clar, ens gastem 100 milions amb el Julián Álvarez, que queda pel bàsquet. Perquè aquí, si et tapes el cap, et destapes els peus, eh? És el que us explicava abans.
0: Però jo no sé el que li van
1: si
0: prometre.
1: Si vols a Julián Álvarez, potser no hi ha un pivot de bàsquet.
4: No hi ha un pivot de categoria per guanyar una Eurolliga.
0: Però què li van prometre? Li van prometre unes coses clar. I ja no s'han complert. És que no sé
1: I
0: ells
1: s'han enganyat.
0: Clar, ells s'han enganyat, també.
4: Però
0: és que
4: si
0: no
4: ho sabies tu i jo, com estava el Barça, no ho sabia el Xavi Pasqual?
0: Però ara és com el Flick. Si en el Flick han promès el Gorton i el Julián i després no porten cap dels dos...
4: Però l'equip de futbol masculí és la mare dels ous. Tots els altres viuen de la mamella. Si el primer equip de futbol del Barça desapareix...
3: Desapareix tot.
0: Però si no, Xavi
4: no queda la secció femenina del Barça guanyant... Ja t'ho dic jo que no.
0: Però no sé què li van explicar al Xavi Pasqual, que poder... No sé què n'ha d'explicar. I ell ha vist que no n'estan fent ni
4: ha
0: una...
4: Ha caigut el Navarro,
3: Sí.
4: Ha caigut
3: total.
4: El directiu Cubells. Ho vaig explicar la setmana passada.
0: Però per culpa de qui, això?
4: Pues per culpa del que està estudiant. Li han fet perquè el Xavi Pasqual vegi que hi ha un interès i que no es va complir el que li van dir i fan fora en aquests senyors d'alguna manera perquè es quedi. Li han posat l'alfombra vermella. Què passa, macho, que et paguen 5 vegades el que cobres aquí i te'n vas a Dubai, a Cuerpo de Rei, no sé si sabeu com es viu allà quan no et tiren missiles aquells bojos. Escolta, lo que me queda en el convento, chato.
1: Exacte.
4: I és així. I el barcelonisme, un altre barcelonista, doncs no ho ets tant, macho. Perdona, et digui, però no ho ets tant. I et fots a plorar i soy muy laportista i... Pues no, ets un altre caso, Alexia, pues el 2, ja està, no passa res. No passa res.
1: Va, tancarem...
4: Saps qui va fer el Piqué? Va renunciar a part de la paga que li devia el Barça. Això és ser del Barça, coño. Per això jo tinc Piqué 3 a l'esquena sempre quan vaig al camp del Barça. Això és ser del Barça, tu, ja està. Ah, i altres jugadors a la història, el que passa... això fa molts anys. Van anar, Ramallets i companyia, quan el Barça estava cardat, que havien fet el Camp Nou, i van renunciar a cobrar. Jugaven gratis, macho. Què? Com se us ha quedat el cos? Doncs ja està, això sé del Barça, macho.
3: Que eren altres temps.
0: Sí.
3: Ara, avui en dia, no pots renunciar a cobrar. Et surt l'AFE i et surt qualsevol història, que abans que això, que desapareixi un club, o que el dissolguin, etc.
4: Tu pots dir que no vols cobrar sempre. Vols cobrar. El que passa que el teu estatus de sou queda, no s'esborra. Que li va passar quan va vindre aquell portuguès?
1: El Joao Félix.
4: El Joao Félix, que van dir, no, cobrarà 700.000 l'any. I va dir, no, ni posem 3 o 4 o 5 milions de sou, perquè no ens ho creiem.
1: Encara que ell en rebi... Vull comentar ràpid la final de la Champions. És aquest dissabte a les 6. No sé quines sensacions teniu abans de tancar, perquè queden res, menys de 10 minutets PSG. De l'últim programa. PSG claríssim. Néstor, PSG claríssim.
2: PSG, però m'agradaria fer el trio total de
3: és que,
2: Premier.
3: De Premier. Dona tant la vara amb el tema Premier, que ja realment, si ja vaig a favor de Luis Enrique, encara hi vaig més.
0: Jo vaig favorit al PSG 70-30.
1: Néstor?
2: Sí.
1: Indudablement sí, jo ho veig molt favorit. Jo el veig molt favorit.
2: No seré tan com et dic, negacionista. És favorit, però si guanyés a l'Arteta també em faria il·lusió perquè faria Premier, que és evidentment una liga devaluada que no serveix per res, i faria...
1: Com que és més que probable que no ens veiem ja radiofònicament fins al setembre...
3: Què m'estàs dient?
1: El Mundial. Quin és el vostre favorit?
0: Jo... Els meus favorits són França, Espanya i l'altre...
1: Per mi són els mateixos i Portugal.
0: Un equip sorpresa.
1: Per mi aquests tres. França, Espanya, Portugal.
0: Sí.
3: Per aquest ordre, Pep?
0: I un equip sorpresa...
1: Per aquest ordre? França la primera, sí. Espanya la segona.
0: França, Espanya i Marroc. Marruecos, que ja va arribar a semifinals fa 4 anys, veig que té un equipàs.
1: Jo crec que Espanya és la gran favorita.
3: Jo també.
1: Jo crec que és la gran favorita, més que França. Però també posaria França per allà.
2: Jo crec que és l'equip a batre, Espanya. França és una gran competidora.
1: Sí.
2: Amb la qual...
0: Té molta por.
1: Allà estarà.
2: També va arribar a la final a Qatar.
1: I estan en forma. Competint. Estan en forma, tots.
2: I ara, equip... A mi m'agradaria, a veure si m'enteneu l'expressió, algun equip sud-americà. Això no som en el
3: Argentina.
2: No.
1: A mi m'agradaria algun equip...
2: Té un tal Julián Álvarez, que sembla que promet, però no...
1: A mi m'agradaria...
3: I una jove promesa a Messi, que sembla que també el jugarà, no?
1: A mi m'agradaria que guanyés un país que no l'ha guanyat. M'agradaria. Que és un nou campió.
0: Països Baixos?
1: Bueno, el que fos, Països Baixos, Colòmbia, Bèlgica, el que fos, però que fos un equip que no hagi repetit. Em faria gràcia.
3: A mi, després de tota la que s'ha liat per allà al centre, doncs m'agradaria que la guanyi d'Espanya, amb 8 jugadors del Barça i cap del Madrid.
2: A mi m'agradaria molt.
3: I que se la traguin i se la comen.
2: Que vagin a fer la celebració a Madrid, com van fer l'última.
3: No sóc persona, ja ho sabeu, d'anar molt a favor d'Espanya, però aquesta vegada hi vaig...
1: A mi no em fa res.
3: Molt.
1: Sí. A mi no em fa res si
3: I
1: guanyo o no.
3: I l'Amin hi ha un Mundial, clar, totes aquestes...
1: Pedri, que diuen que no apareix.
3: Que ens tiren i que tot
2: a
3: això...
2: Mi no, a mi no em fa...
1: Seria pilota d'or, segurament.
2: Però prefereixo que passi a Espanya perquè el campionat té més interès, te'l mires amb més interès. Si li vinc a Espanya a les primeres de canvi...
3: Home, les primeres de canvi ho dubto, Néstor.
2: I avança a Marruecos...
3: Què juguem? Amb Cabo Verde,
1: bueno, però
3: Aràbia...
1: Si et fan fora, a setzents.
2: I Uruguai.
1: Si et fan fora, a setzents.
3: Uruguai, vigilem el Valverde reparte tortes, que no en li alguna.
1: Estaria bé un Uruguai-França, a veure si el Valverde i el Tchouaméni allà al mig del camp
3: jo veig una
1: barallen.
3: Final Espanya-França o Espanya-Argentina, depenent de com es creuen abans.
0: Jo Argentina no el veig.
3: I Brasil, no parla ningú de Brasil, Rafinha...
1: No, ni Vinícius
3: ni
1: res. Jo els veig molt sostets.
3: Ni Ancelotti... No.
0: Jo crec que Brasil estarà ja,
2: Si a Brasil li toca França o Espanya...
1: Jo crec que
2: Portugal.
1: no poden competir, jo crec.
3: Portugal, cuidado Portugal, que m'he vestit a Portugal.
1: Jo l'he posat entre els tres meus, de Vitinha, Joao Neves...
2: No en parlem mai, que sempre estan allà, com deia el Lineker,
3: perdó. M'havia descuidat.
0: Els alemans fa temps que no,
1: I els anglesos
2: tampoc? Sí, però sempre competeixen, Pep.
1: Els anglesos no ho semblen?
2: Menys que esperes, hòstia, es presenten a la final.
1: Anglaterra no us agrada, eh?
2: Sí, que m'agrada.
3: Porta un entrenador
2: que a mi... Jo crec que pot ser la m'agrada.
1: Ha fet una llista
3: complicada.
2: Diu el meu fill, diu, ja sap aquest senyor que s'ha de fer una llista per guanyar el campionat.
1: Ha deixat el Foden i el Palmer fora.
3: No està en el meu top.
1: Ens queda poc temps. Néstor, tenim el quiz de la setmana passada i el d'aquesta.
3: Caram!
2: El d'aquesta no, només en tinc un.
1: I farem l'últim jugador amagat. Em sembla, abans de fer el recompte, ara no el tinc aquí. Em sembla que el Néstor ja ha guanyat aquest any. El jugador amagat ha estat més fi.
2: On passo a recollir el pernil?
1: Ha estat més fi.
2: Gràcies.
1: Però, bueno, fem els quiz i l'últim jugador amagat de la temporada.
2: Avui els quiz va de capitans del Barça. A veure què sabeu de capitans del Barça. Quin d'aquests tres jugadors va ser més temporades capità del Barça? José Samitier? Joan Segarra? José Samitier, l'home llagosta. Joan Segarra, el gran capitán, se'l coneix pel gran capitán. O Carles Puyol? Us n'he posat un de cada època, perquè pugueu escollir.
3: És evident, però és que no voleu.
1: El Puyol em sembla que va ser 10 anys capità.
3: S'agarra.
1: Des del 2004 fins al 14, el Puyol.
3: El Samitier va marxar al Madrid, s'agarra.
0: Puyol.
1: S'agarra.
2: Molt bé.
1: Puyol, sí, Puyol, 10 anys, no?
2: I la segona pregunta és, quants anys va ser capità del Barça Carles Puyol?
1: 10, em sembla.
3: Heu dit 10.
1: No, sí, no des de la 3-4 fins a la 13-14, em 11, sembla.
2: 11, 10 o 9?
3: 10.
1: Em sembla que 10.
0: 10.
2: 10. El José Samitier va ser 7 i el Juanito Segarra 8.
1: De la 3-4 a la 13-14, sí, sí.
2: Quin d'aquests 3 jugadors no va ser mai primer capità del primer equip? Javier Mascherano, Samuel Eto'o o Hristo Stoichkov?
1: Primer capità.
0: Sí. Un.
2: Que portés, un.
0: El Eto'o.
1: El Mascherano va ser capità, però primer capità... Hòstia, primer capità el Mascherano no ho va ser.
0: Jo, Eto'o tampoc.
1: Ah, però en un partit, vol dir.
3: Stoichkov.
1: En un partit... Hòstia, en un partit, el Mascherano...
3: Eto'o, jo penso que Eto'o.
1: Quin era, Mascherano, Eto'o o...
0: Stoichkov.
2: Stoichkov.
1: Puf. Eto'o?
2: Cap dels tres.
1: Ah, és que tots van ser-ho. Tots van ser-ho,
2: no,
1: clar.
2: No, cap dels tres va portar la capitania.
0: El Mascherano no.
2: No va ser mai primer capità. Això sí, diu les enciclopèdies.
3: El Mascherano, que és...
2: Primer capità del primer equip,
0: ni,
2: Mascherano, ni Eto'o, ni Stoichkov. Stoichkov segur que no, eh?
3: No, no els veia, cap dels dos. Però Mascherano sí que el veia, la veritat.
2: No, no va ser.
0: Ni cap partit de Copa,
2: ja
0: ni
2: està,
0: res. Ni
2: perquè ja era,
1: no tenim el quiz de la setmana
2: era,
1: passada?
3: Aquest és tot el quiz.
1: No tenim el quiz de la setmana passada?
2: La setmana passada era aquest.
1: Ah, i el d'aquesta no en tenim?
2: No, tinc, no,
1: no en tenim, no en tenim.
3: Dur,
1: no
3: tremendo.
1: Tenim.
3: Sí, sí, sí.
2: Mira que el tenia al cap, eh?
0: No hem parlat de les eleccions del Madrid.
1: No hem parlat. Com ho veieu?
3: Perquè no em vaig escalentar. Perquè...
1: Com ho veieu?
2: Prefereixo parlar del Pep Guardiola, eh? Sí.
1: El Guardiola que marxa del City. Sembla que sé que anirà una selecció, veurem quina.
3: Les eleccions del Madrid es resumeix molt fàcil. El tema a discutir és al final té que sortir el Barça per allà al mig. Si no, no té res com les eleccions andalusa, tot això ha sortit a Catalunya.
2: Deixeu-me dir una cosa molt civilina. El pagament per guanyar la Lliga, el Barça ingressa, més que ningú, 54,91 milions. Fins l'últim, que ingressa 810.000 euros. Aquesta és la diferència. Tinc la llista aquí, us la puc passar quan vulgueu. Però el pagament és de la següent manera. El 35% es paga la temporada posterior.
1: No, això que ens en portem, ja.
2: No, el 20% el segon any.
1: Sí, sí.
2: I el 15% d'aquesta quantitat...
1: El tercer.
2: En cadascuna de les tres temporades següents. O sigui, tarden 5 anys en pagar-te aquesta quantitat.
1: Això cada any.
2: Penseu que dels 1.292 milions d'euros de drets de televisió només es reparteixen el 25% amb la Lliga, que són 323 milions. Aixeco aquí la meva protesta més airada davant d'una irregularitat tremenda que ens fa que la Premier League i qualsevol altra lliga...
1: Si repartíssim més calés...
3: Llavors acabaríem, i que és un altre debat, acabaríem estant d'acord amb el Florentino, que s'ha de canviar tot això.
2: Home, clar, per això es va crear la Superliga, amic meu, perquè és una vergonya.
3: Tu parles d'Espanya, no parles d'Europa. Ara parlaves d'Espanya, de la Lliga Espanyola.
2: De la Lliga Espanyola reparteix molt pocs calés.
1: A la Champions també es repartia poc, va canviar el model i...
3: Ha millorat,
0: sí.
1: Va, farem l'últim jugador amagat de la temporada. Ja sabeu com funciona, per tant...
3: El Néstor ho sap perfectament.
0: Si
3: és un guanyador.
1: Va, anem a mirar si hi ha l'Isaac.
3: És un guanyador, un guanyador.
2: Aquí, deixeu-me concentrar.
1: No, abans, he fet el recompte, ara no el tindré, però bueno, sí, escolta. Em sembla que anaves bastant per davant. Vas tenir una bona ratxa.
2: Vaig tindre una ratxa de 3 o 4.
1: Vas agafar coixinet i ja no
2: com
1: tant...
2: El Barça,
1: no
2: ja
1: tot i que aquest any ha sigut l'any que us he enganxat més, sí, a vosaltres, eh?
2: Sí,
3: hi ha hagut algun desert que altre, eh?
1: Us he enganxat...
2: Tindries d'apuntar tu el tanto.
1: I 3 o 4 de deserts. Per
2: tant.
1: Va, l'últim. Va jugar al Barça 5 temporades durant els anys 90.
2: Hombre.
1: Durant els anys 90, va, perquè us situeu més. Els anys 90, millor. En dues etapes diferents. No van ser seguits. No van ser seguits les 5 temporades. 69 partits, 21 gols. No està malament. 70 partits, 21 gols. 69 partits, 21 gols. Només va jugar al futbol espanyol. Passant per equips com el València, l'Espanyol, l'Albacete...
2: Espanyol?
1: Sí, sí.
3: Albacete.
1: El Lleida. Jugador de la Masia. Va jugar al primer equip del Barça... juntament amb el seu germà. També està al club.
3: Sí, Roger, bueno, Òscar García.
0: Òscar García.
2: Roger García.
3: Clar, és un o l'altre.
1: El primer l'ha dit el Xavi, per tant, Òscar García Junyent, se l'emporta, Pep, em sap greu. Va guanyar 3 lligues, 2 copes i 2 supercopes, i actualment es dedica a les banquetes. Ha entrenat a clubs com el Watford, Celta, Ajax o Olympiacos.
2: Molt bé, Xavi.
1: Se l'emporta el Xavi.
3: El de l'honor. Fet el de l'honor.
1: Sí, sí.
2: Clar, si no era un germà, era l'altre.
1: Era l'altre, exacte. Sí, sí.
3: He estat a punt de dir Roger.
2: Va, però com que heu dit Òscar, dic Roger.
3: Em sortia l'error.
1: Sí, sí. Oscar. Doncs Òscar García Junyent era l'últim jugador amagat de la temporada. Xavi, Néstor, gràcies per acompanyar-nos. Que heu sigut els fidels d'aquesta temporada.
2: Tornarem amb més...
1: Si la temporada que ve voleu tornar, estareu més que convidats.
2: Gràcies.
1: I esperem
2: gràcies,
1: que el Barça vagi pel triplet. Pep, una temporada més. No sé quants programes hem fet ja aquest any. Pràcticament sé que no ens hem saltat ni un dijous. Hem sigut constants, potser que pràcticament tots, menys les vacances de Nadal. Per tant, aquí hem estat durant tot l'any. Ens veiem al setembre, o quan comença la temporada de ràdio, després de la Festa Major. Ha sigut un plaer. Adéu, Pep, Xavi, Néstor. Adéu.
3: Adéu. Bones vacances a tothom.
0: Bones vacances.
2: Ja parlem de vacances.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients anacudinenca. Dimecres 27 de maig, i això ja s'està acabant el mes de maig, encara en el mes de juny, i despedirem la temporada, així com aquell qui no vol, vuitena temporada al sac. Doncs això, dimecres a les 9:02 toca sardanes a les zones hercianes d'Ona Codinenca. I aquí en l'estudi 1, doncs, l'equip titular, el complet. Toni, bon vespre.
1: Bona nit, què tal, com estem?
0: Doncs estupendos.
1: Millor, me n'alegro moltíssim, que estiguem bé. I un dimecres més per escoltar sardanes, per tant, ja anem bé.
0: Sí, senyor.
1: Ja anem bé.
0: Ja ho anem tenint tot a punt. Jordi.
2: Molt bona nit.
0: Què hi ha de bo?
3: Pues bé, bé, podem estar aquí. Perfecte.
0: Molt bé. Ja tenim un parell de peces ben preparades, no?
3: Sí. Sí,
0: que... Es veu que tens calor i te'n vas cap a més amunt per no tenir tant fred, oi?
3: Sí, sí.
0: Pujant a terres al Moianès a veure què sona.
3: Últimament n'hi ha per a l'estany, que ja fa molt, està molt bé.
0: Doncs anem pujant. Molt bé. I Albert, el control tècnic.
4: Bon vespre. Aquí, tranquil.
0: Tot ja en dansa.
4: Tot en dansa, tot preparat. Una horeta de sardanes ben bona passada amb nosaltres, amb vosaltres i els oients.
0: Doncs va, doncs arrencarem amb Cobla Contemporània per girar el programa que sempre acabem amb ella. Doncs avui començarem amb una sardana de la Contemporània que porta per títol Batman, quin temps fa? Amb interrogant, eh? Batman, quin temps fa? Doncs a veure com sona, el Toni ja riu. O perquè la coneix o perquè li fa gràcia el títol.
1: No. A menys el temps, tal com està, que està més boig que nosaltres.
0: Per això.
4: Batman, quin temps fa?
0: Comencem parlant del temps amb la Contemporània i a veure què ens diu el Batman. Som-hi.

0: El Batman, voltant per aquí i volant per aquí l'estudi.
1: I sí, sí, han sonat una pila de sintonies de dibuixos animats.
0: Exactament.
1: Ja es veia venir això.
0: Sí, quan parlem del contemporani ja sabem que el seu... Bueno, el seu...
1: Un dels seus hits.
0: Diguem, exactament. És agafar diverses sintonies i convertir-ho en una sardana. En Gerard Pastor, un xicot que va néixer a Barcelona el 1984, és pianista i director d'orquestra i, a més, compositor, evidentment. Es va formar al Conservatori de Sabadell i a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Va ser el director musical de la banda de música de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès, del qual es va acomiadar el juny del 2016 amb un concert que es diu Un castell de conte. El 2015 dirigeix el Furious Music Orchestra, especialitzada en bandes sonores de pel·lícules, que seria més o menys el que acabem d'escoltar. I va fer la banda sonora de la pel·lícula Sonata per a violoncel d'Anna Bofarull. I també va ser guionista i compositor de la banda sonora de Barcelona 1714. Aquesta pel·lícula tan famosa que vam tenir, que es va fer a Barcelona, doncs ell va ser un dels compositors de la música. Bé, no surt gaire com a sardanista, potser segurament té poques de sardanes, però aquesta l'ensopegada i l'ensopegada bé.
1: Picar l'ullet amb la contemporània, no? Van anar a buscar un.
0: Clar, ja que sabien que això ja ho feia, ja ho tocava.
1: La tocava bé.
0: Va dir, doncs va, fes en una sardana i va sortir aquesta sardana, que bueno, pels del Sard de Show, doncs ja els hi va bé.
1: Sí, sí.
0: Ja els hi va bé.
1: I amb el Sard de Show 8 va sonar aquesta peça. Molt bé, doncs... Tenim sintonia de la sardana cantada? Sí? Doncs va, endavant.

Hola, bona nit. Avui hem proposat una sardana que el títol és Llums amb les Serres. El nom Serres, jo l'he buscat i em sembla que és una red d'hotels de Pineda de Mar. Perquè a la cançó veureu que... A veure, la cantada es dedica molt a potenciar el seu territori, no? La música és d'en Joaquim Soms, de Pineda de Mar, que és un gran compositor també. D'algunes sardanes composades per ell, se n'ha fet una cantada. La lletra és de Narcís Remió. I el solista és el tenor Josep Cordón. Jo d'aquesta tampoc he trobat gaire biografia, perquè suposo que són espontanis, però m'ha semblat que era maca. I tot és per la... Bueno, acompanyada de la cobla, la principal de la Bisbal.

és la nostra terra catalana, la que s'ofereix al viatger. Sol, blau mar, paisatge i esperit que agermana, tradició, cultura i cortesia al foraster. És

0: bé. És una crida al turisme, eh?
1: Curiosa.
0: Sí, curiosa, sí. Aquest home li va posar...
1: Deuria tenir part amb aquesta empresa.
0: Amb aquesta empresa, sí.
1: D'hostaleria.
0: Sí, perquè he estat buscant bibliografia i aquest home era home de negocis. Que pas cantava, doncs bueno, pues, canti. Aquest és un CD dedicat a Joaquim Soms. Uh-huh. Hi ha sardanes d'ell i he trobat aquesta cantada. N'hi ha alguna altra.
2: El Joaquim Soms ens va fer una sardana per Sant Feliu, eh?
0: Sí?
2: Tenim una. Ja fa 10 o 12 anys. Igual que el Carles Rovira i tots
0: ells. Aquests, no?
2: Ens en va fer una.
0: Molt bé.
2: El Joaquim Soms va néixer a Pineda de Mar el 1914 i ens va deixar el 2012. A més de ser un compositor de sardanes, a més feia músiques també de sarsuela, música ballables, es dedicava una miqueta a tot perquè va enganxar la Guerra Civil, va acabar sent director de l'orquestra militar allà quan feia la guerra.
0: Ah, sí?
2: Hi havia la banda, diguem, la banda.
0: Que va desplaçar la guerra.
2: I el van acabar fent director perquè ell era un gran músic i el van acabar fent director fins al punt que quan es va acabar la guerra, va acabar tan fart de guerra i tant d'això, que va fer una sardana que se'n diu 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria.
0: Que era que vam posar una vegada, oi?
2: Sí, que sí, això el va portar... No, catalans a l'Alcàrria és un altre.
0: És un altre, 10.000 catalans és un altre.
2: 10.000 catalans i catalanes a l'Alcàrria. Que aquesta sardana el va portar un any a la presó. I això que havia estat amb ells, era...
0: I no va restar punts.
2: No va restar punts. No. El Franco no tenia manies en aquest sentit.
0: Bé
2: un dia en podem parlar d'ell, però...
0: Sí, vam fer un programa una vegada.
2: Em sembla que en devíem parlar d'ell.
0: Un programa. Sí, molt bé. Sí. Ha fet també Calella Soterista, em sembla.
2: Sí.
0: Unes peces...
2: Té 300 sardanes, en Joaquim Soms. A part dels ballables i sarsuela i tot el que tu vulguis.
0: Molt bé. La següent ens proposem una dansa del Moianès, bueno, de Castell de Sol. És la dansa de Castell de Sol. Aquesta dansa, que va cavall de Siri, es balla per la festa major. La farem cantada per la coral de Castell de Sol i primer per la cobla de la Prisió de la Bisbal, que té un CD... també recull de danses. Va fer un CD, van fer un recull de danses i de Castell, dedicades a Castell de Sol. I balls i danses, vull dir, jo tot un CD, vull dir que la principal de la Bisbal, i va dir que primer la farem tocada i llavors la farem cantada. Neix aquesta lletra i tradició és del segle XIV, però no hi ha ni autor ni se sap... qui la va fer, però són tradicions que encara estan vigents. Primer, per la cobla, la principal de la Bisbal, la dansa de Castell de Sol.

0: Aquest és el ball del Ciri.
1: No, aquesta és la dansa.
0: Aquesta és la dansa?
1: Sí, el ball del Ciri és una altra. No? Aquesta, és, aquesta és la dansa... primer ballant el ball del Ciri i llavors ballant la dansa del Castell de Sol. L'any passat hi havia la juvenil de Sabadell, em sembla.
0: Sempre tenen la juvenívola.
1: La juvenívola també sí. Toquen, oi que sí?
0: Sí, sí.
1: Després la van enregistrar també a Coral de Castell de Sol. Sobre la direcció de Gabriel Miralles, no sé si d'abans, almenys el d'ara, i el piano Miguel Ferrer. Dansa que expressa el sentiment d'un poble, de l'entitat, de la seva gent. La dansa de Castell de Sol està catalogada com una de les danses cerimonials més importants dins el folclore català, declarada d'interès nacional el 1985 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es balla al transcurs de la Festa Major, el quart cap de setmana del mes d'agost. Diumenge de Festa Major, un cop acabat l'ofici, a les 2 del migdia, les 6 parelles de balladors, precedides pels gegants, les autoritats i els músics de la cobla, baixen a l'església a la plaça Vella, on té lloc el ball del Ciri i posteriorment la dansa. Tant per la bellesa i originalitat de la seva música com per la seva coreografia solemne i genorial, la dansa de Castell de Sol va ser declarada de gran interès. La història de la Coral de Castell de Sol comença el 1957. Al principi va ser una entitat molt vinculada a la parròquia amb el nom de cor mixta parroquial, el que començarà amb la participació dels pastorets, les celebracions religioses, va anar ampliant-se amb cantades de caramelles. Es comencen així les corals. I els concerts diversos. Des del principi van treballar sempre el repertori molt variat. Sols i col·laborant amb altres entitats participen en la vida cultural del poble i procuren ser bons portaveus de Castell de Sol, allà on anem. Estan vinculats a la Federació Catalana d'Entitats Corals i també han actuat a diferents pobles de Catalunya, Mallorca, País Basc, Alemanya, Itàlia, França, País Valencià, entre altres. Això ens ha permès conèixer els corals i costums d'altres diferents. Bé, per tots vosaltres la sentireu cantada, la dansa de Castell de Sol per la coral.

0: Bé.
1: Un gran coro, eh?
0: Sí, molt maco coro aquest.
1: Una gran coral.
0: Són grans, i, bueno, hi ha bastanta gent i pota molt bé, fa molts anys.
1: Ho fan molt bé, ho fan molt bé.
0: Vaig estar a punt d'anar a cantar allà dalt, però ja no voltava això ara.
2: No hi havia hores.
0: No, però, a veure, t'agraden els corals que veus que van bé, que funcionen, que, no sé, que hi ha... direcció funciona i el repertori...
2: Per poder disfrutar, oi?
0: Sí, perquè és, quan vas a cantar és per poder-ho fer passar bé.
2: Sí, sí. Ah,
1: evidentment. Ara,
0: aquest any a Caldes fem l'any un concert per dedicat a Pau Casals, que és l'any que posarem una peça aquí, no de la coral, perquè... I, bueno, farem això. Molt bé.
2: D'acord. Doncs seguim. I aquesta setmana tenim la gala final dels Premis Pedro Ludwig. I just dilluns es feia la tercera gala del tema de la secció d'audiència.
1: Categoria audiència.
2: Categoria sí. Audiència. I, per tant, tenim tres finalistes que passen a la final de dissabte. I, si us sembla, escoltarem els talls de YouTube on fa la presentació de cada sardana que ha guanyat, on tenim la presentació del compositor, i també escoltarem la sardana en qüestió. Per tant, comencem amb la del Jordi Molina. Doncs escoltem l'Arnau Tordera, a veure com va anar això de la gala, a la primera gala que van fer.

0: I l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria.
1: Fantàstic. Doncs moltes gràcies als mongrins per haver-se sumat a aquesta gala d'avui, justament per...
2: Doncs esmenem error que passem a la segona gala, que és l'Anna Bat, que va ser seleccionada. Per tant, escoltem aquest tall, que el primer hem tingut un petit error tècnic. Som-hi.
1: Interpretar-nos a dues coples aquesta obra de Martí Delgado, d'Avis Anetes. I nosaltres arribem a la darrera sardana de la nit, la darrera de les que participen, diguéssim, a la gala d'avui. Demanem que ens acompanyi la compositora Anna Bat per presentar la seva sardana galanesa. Un fort aplaudiment per ella, si us plau. Hola, Anna, què tal?
0: Molt bé.
1: Benvinguda.
0: Merci.
1: Què ens pots dir d'aquesta sardana de títol tan suggestiu, galanesa? D'on surt tot plegat?
0: Doncs bé, Galanesa és una sardana dedicada a la Dolors Tona, va celebrar el seu 70è aniversari i tots els seus amics sardanistes i no sardanistes i familiars de l'agrupació Riallera Vic doncs li van voler fer aquest regal, van juntar forces i l'anècdota és que, clar, a mi em va trucar en Josep Maria Font, que des d'aquí li envio una abraçada, i ell ja em va enfocar des del primer moment i em va dir, mira, vull que facis una sardana gairebé descriptiva. La Dolors és una persona encantadora, d'aquelles que vas pel carrer i dius, ostres, quina elegància, quina manera de ser, molt galana. I de fet va ser ell mateix al cap d'un parell de dies que em va dir, mira, Anna, jo voldria, hem parlat i voldríem que la sardana es digués galanesa. I a moda curiós va néixer abans el títol que la sardana. I això a mi em va donar moltes pistes per escriure.
1: Com en el cas d'en Martí, el títol d'alguna manera et va obrir una porta a un món que de composició més plàcida o més inspiradora, potser, que el no-res.
0: Clar, a mi em va donar moltes eines, em va obrir un món perquè, a més, Josep Maria em va enfocar molt de dir, mira, jo crec que li agradaria una sardana esperançadora, que anés amunt, no? I que sobretot fos molt, molt elegant, molt, molt coquetona, no? Com ella.
1: I com has traslladat justament aquest caràcter coquetó a l'àmbit de la música i de la sardana?
0: Clar, era el gran repte.
1: Permet-me dir que és un repte notable,
0: sí.
1: Però no impossible, tanmateix.
0: No, i de fet vaig optar per una cosa molt, molt recurrent que després pensava, ostres, s'ha utilitzat molt en aquest sentit, que és el cromatisme. Que aquí, sí, margot popular, no? Si tenim una escala... El cromatisme no seria com aquests mitjos esgraons. No sé si tu pots explicar... O...
1: Ho has dit de manera diàfana, l'audiència t'ha entès perfectament.
0: Aquests mitjos esgraons... I llavors pensava...
1: L'Anna també és cantant, eh?
0: No,
1: d'aquí aquesta precisió ara... perfecta en l'entonació.
0: No. I pensava, ostres, fixa't, peces com el vestit d'en Pasqual utilitzen molt aquests cromatismes. Vaig pensar, tiraré cap aquí. I precisament aquest trosset, aquest de melodia, és el que va naixent, el que va apareixent a tota la sardana, de manera cromàtica, amb aquests mitjos esgraons, i després de manera diatònica, amb l'esgraó sencer.
1: Carai, quin desplegament de recursos.
0: Estic una mica, una xapa que aquí que estic.
1: Hi ha alguna qüestió vinculada a la instrumentació de la cobla? Com l'has tractat per aconseguir traslladar la sofisticació que ens parlaves de la inspiració de la peça?
0: Doncs la peça la vaig començar a fer pels llargs i permet-me dir que us felicito per deixar-nos parlar, perquè crec que és molt més interessant escoltar una peça quan escoltes com està feta, que això ho volia dir sí o sí perquè estic molt contenta. I vaig començar pels llargs, amb aquesta melodia. Curiosament, la sardana ja, els llargs ja comencen amb el cant de tenora. Jo vinc del món de la sardana de competició abans que de composició, i jo sempre també faig l'estructura convencional de cant de tenora. Bueno, introducció, cant de tenora, salt petit i salt final, no? I sense enrotllar-me massa, doncs aquí curiosament començava ja directament amb el cant i tota la sardana l'he plantejat com un viatge. I els llargs comencen amb aquest cant i a mesura que avança la sardana és com que s'instaura un punt de maduresa a mesura que va avançant. I aquesta cèl·lula que us deia... De sobte el petit també apareix, però de manera descendent. O després al camp final, el contracant dels metalls també deixa anar aquest tararara. Bueno, no sé si s'entén res, perquè...
1: Sí, home,
0: I ja per acabar, sí que, clar, pensava, ostres, comencen els llargs amb el cant. Què faig d'introducció? Vaig dir, faré els curts, que els curts siguin com, com si t'imagines com serà la vida, no? Com seran aquests 70 anys, ets jovenet. Doncs el Fiscorn dibuixarà un esbós de com serà la meva vida. I a final de curs, aquesta cèl·lula anirà apareixent amb diversos instruments. Començarà les llargs, ara anirà avançant, i al final de llargs trobarem aquest motiu del Fiscorn ja desenvolupat del tot. I a final de tota la sardana hi ha un gir allí, com a finals de curs, harmònic, que és com per dir, bueno, fins aquí, però ara comença una altra etapa.
1: Carai, una sardana que és un recorregut vital.
0: M'he enrotllat una mica.
1: I la destinatària com la va rebre, la peça?
0: Molt bé, mira, a mi em van dir, com en ella el dit, li va, i em vaig quedar feliç. I, a més, la vaig fer com a punt final, ja callo, eh? Ja callo.
1: Si estan gaudint, escoltant-te.
0: No, que jo ja, és que estic una mica verborreica dels nervis, però he de dir que això és un debat que et trasllado perquè un dia...
1: Ara jo tinc prou feina, Anna, ara que...
0: Que clar, ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que transmet una tendresa i un amor molt bonic que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context, per mi personal, emocional, una mica complicat, i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat. I, clar, es trasllada a la composició el context del compositor o compositora?
1: La nostra audiència hi reflexionarà, ara sentint-la. Moltes gràcies, Anna. Deixem que tornis al teu lloc.
0: Gràcies.
1: Nosaltres, mentrestant... Mentrestant, recuperem justament què en deia de galanesa el jurat del tamborí. Vegem-ho.
3: M'ha agradat molt d'aquesta sardana l'ambient. L'ambient que es crea ja des del primer moment. Que et situa en un lloc, cadascú el situarà, evidentment, en un lloc diferent, imagino, o almenys això que és la sensació que he tingut. Llavors, bé, a partir d'aquí, la gràcia és que un cop t'has situat, et comença a conduir. I llavors, aquesta és la màgia de la música, no? És et situa, diu, no estàs a qualsevol lloc, estàs a la meva sardana. I a partir d'aquí, et començo a fer viatge, no? I això és el que ens fa l'Anna.
4: Déu-n'hi-do.
1: Doncs preparem-nos per aquest viatge vital i musical que ens proposa l'Anna Abad amb la seva sardana galanesa.

0: Galanesa, amb la debat.
1: Una gran sardana, aviam si està passat a la final, aviam què tal va. Els...
0: Estarà renyit.
1: Estarà renyit, estarà renyit, sí.
0: La intenció era fer sonar els talls aquests dels premis Preludi, però són massa llargs, per tant, reformulem una mica. Mirem l'agenda com tenim el cap de setmana.
1: Mirem-ho.
0: A part d'anar al concert de la Garriga amb amb aquesta gran final dels Premis Preludi, hi ha altres actes, per tant...
1: I tant, i forces.
0: Que passi la trinca a veure com va, i en acabat t'escoltarem les altres dues de finalistes de la categoria audiència. Som-hi.
1: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 5 aplecs, 29 ballades i 2 concerts. Quasi res. Poca cosa, diuen, no? Començarem aquest dissabte a les 10 del matí i a les 6 de la tarda, que fan dinar al mig, amb el primer aplec de la sardana de Blanes, amb dues coples, la copla banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes, i la principal de Banyoles. Després, també aquest dissabte, tot això són ballades, eh? A Rubí tenim una ballada amb la copla Marinada a 11:45. A Taià, a les 12, una ballada amb la copla Reus Jove. A Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 5 de la tarda, tenim una ballada amb la Ciutat de Girona. A Fontanilles, a 6:15, tenim la principal de Porqueres. També a Gavà. A 6:15 tenim el 21è aplec de Gavà del Caliu de la Sardana amb la copla Baix Llobregat. A 6:15 tenim una ballada dels Premis Preludi, que ja seria la primera part dels pregats Premis Preludi, que amb la copla Montgrins ens fan una ballada a la plaça del Drac, o del Drax, Dax, perdoneu, del Can Dax de la Garriga. Tenim una altra ballada a Ordanyà, amb la copla Moreneta, a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda, a Hostalric, tenim la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim la copla Sabadell. A Mataró, a 8:15, tenim la copla Xaloc. I a la Garriga, a 9:15, tenim els Premis Preludi, amb la principal de Llobregat. I a les 10 del vespre, a Ordanyà, una altra vegada, tenim la copla Moreneta amb una trobada d'amics de la sardana de l'Alt Urgell, que en aquest cas no és una ballada, sinó que és un concert. Llavors ja saltaríem el diumenge. El diumenge tenim 3 aplecs que ens venen tot seguit. A 11:15 del matí i a les 5, a Santa Coloma de Gramenet. Aplec amb la copla Sabadell, Bisbal Jove i Juvenívolo de Sabadell. També a la mateixa hora, a 11:15 del matí i a les 4 de la tarda, 68è aplec de la sardana de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Montgrins i Ciutat de Girona. També 16è aplec de la sardana al Morell, amb 3 coples, la Reus Jove, la Maricel i la principal de Tarragona, a 11:15 i a 4:15 de la tarda. I ara tot el que venen són ballades. Al Pla de la Catedral, a Montllisos Coble, a Barcelona, a 11:45. A 12:15, també a Barcelona, al Parc de la Guineu, de la Guineueta, amb la Copla Principal de Llobregat. A 12:15, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Copla Ciutat de Terrassa. A 12:15, al Prat de Llobregat, amb la Baix Llobregat. A 12:15, a Sant Just d'Esbert, la Copla Sabadell. A les 12, a Figueres, amb la copla Nova Vallès. També a les 12, a Tàrrega, amb la copla Tàrrega. A les 12, a Cabrianes, amb la copla Lluís Uscopla. També a les 12, a Sant Vicenç de Montal, amb la copla Catània. A les 12, també, 2:15, a les Olives, a Garrigoles, amb la principal de Porqueres. A 12:15, a Fonollosa, tenim la principal de Terrassa. A Sant Esteve d'en Bas, a 12:15, tenim la principal de Banyoles. A Viladrau, a 3:15 de la tarda, tenim la copla Canigó. Un altre aplec, 41è aplec de la sardana, a a Vilafranca del Penedès, amb les coples Catània i Maricel, a les 5 de la tarda. A 6:15 de la tarda tenim a Berga una ballada amb la copla Pirineu. A Brera, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la copla Nova Vallès. A Sant Joan de les Abadeses, a les 6 de la tarda, tenim una ballada amb la vila de la Jonquera. Santa Coloma de Cervelló hi tenim la ciutat de Girona a les 7 de la tarda. A Llinars del Vallès, a les 7 de la tarda, tenim la principal de Banyoles. I l'última, a Molins de Rei, la principal de Llobregat, també a les 7 de la tarda. I això crec que és tot el que tenim aquest cap de setmana a l'agenda, que no és poc.
2: Tot, eh?
1: Quasi bé tot, sí.
2: Hi ha que no vol ballar sardanes perquè no vol, eh?
1: Exactament, sempre ho dic jo, que no vulgui ballar sardanes, doncs...
2: Que no.
1: És perquè se'n vagi, se'n vol anar al cine, o un altre lloc.
2: Una altra cosa.
0: I el que fem també, que és passar la gent de local,
1: sí.
0: No la passarem, perquè també no tenim prou estona, però sí que el dissabte hi ha el Festival del Ganxo.
1: Sí. Ah, és veritat.
0: Que... durant tot el dia hi haurà espectacles i...
2: No, ens ho podré perdre la meitat.
0: Perdràs la meitat? Ah, sí, a la tarda, si anem a la Garriga, serà complicat, sí, sí.
1: Això són diferents espais del poble?
0: Sí, diferents llocs, hi ha diferents companyies que fan espectacles.
2: La plaça, que...
1: I això qui ho porta, això?
0: Això directament l'Ajuntament ho porta, sí. Doncs això tenim... una agenda plena i completa per anar a ballar sardanes i anar a veure teatre
2: a
0: quilòmetre zero. I el que us volíem fer ara era fer escoltar les dues finalistes que tindrem aquest dissabte dels Premis Preludi amb la categoria audiència. I una és del mestre Jordi Molina, porta per títol a Montserrat Caupena, que la tenim a punt per escoltar. Doncs endavant la copla, a veure com sona.
3: A continuació, a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

Doncs la sardana de Montserrat Caupena del Jordi Molina, una finalista, una sardana que ha passat a la final d'aquests Premis Preludi, primera edició d'aquests Premis Preludi, amb podcast, amb gales en directe, i ara...

Bona tarda, benvinguts a l'últim Anem a Muntanya del mes de maig. Passes de gegant, ara ja cap al final de temporada. Són les 9 i 5 minuts d'aquesta nit del 25 de maig de 2026. Torno a repetir la data, 25 de maig de 2026, perquè sembla que estiguem als vols de Sant Joan o sembla que estiguem a principis de juliol, perquè Déu-n'hi-do, quina calorada aquests dies. Déu-n'hi-do com pica el sol. És ben bé. Després en parlarem al final del programa. Però és ben bé que estem, jo crec que tots, una mica despistats amb el que està passant. Però no estem gens despistats d'on som, que estem aquí a l'estudi 1,

0: d'Ona Cuinenca. A punt de començar el programa d'avui, amb aquesta olor ja d'estiu per totes bandes que es va respirant i amb ganes de compartir els pròxims 53 minuts amb tots vosaltres. Escolteu-nos en directe o a través de totes les maneres que són possibles, que també serem molt contents de que ens escolteu. Sense cap més paraula, ja donem la benvinguda a tots els membres de l'Anem a la Muntanya que estan aquí davant dels micros verds que tant ens caracteritzen, que tant caracteritzen a Ona Codinenca. Què tal, com esteu?
1: Bé.
0: Aguantant aquesta calorada ja.
1: Sí, sí, màniga curta, tot taco i pantalons curts.
0: Jo encara he anat amb màniga llarga, ara.
1: Bueno, és que ara quan sortim ja estaran per sota dels 20 graus, això suposo.
2: Sí,
3: ja farà fred.
1: Llavors ja farà una mica, ja.
0: Però ha canviat com un mitjó en pocs dies, després en parlarem.
2: En dos dies ha passat de ser primavera fresca a estiu calorós.
0: Dilluns passat encara plovia i fins i tot va nevar al Pirineu, dilluns passat, en algun lloc bastant, i en 4 dies s'ha fet això un tomb realment extraordinari. I bueno, estimen... Després... No allargo. Ja... Okay. Després ho parlarem. Vaig anar a caminar per això, pels vols de Sant Feliu, el dissabte. I encara està tot molt obert, per això. Encara...
1: Sí.
0: Jo crec que si ara acaben algunes tempestes o així al juny, que segur que plou una mica al juny, ho tenim molt, molt salvat,
1: Sí, el que passa...
0: Encara que farà aquella calor tan gran...
1: El que passa és que quan comenci a fotre dues setmanes o tres de calor seguida sense ploure...
0: Sí, segur
1: que s'assecarà tota l'herba que hi ha aquesta, tota aquesta herba que ha crescut i així, veuràs tu llavors com riurem,
2: Sí, que...
0: Sí, però crec que els arbres grans tenen...
1: Ah, no, els arbres grans tenen... no, en principi no. Tots els que havien de caure, tots encara no, Jo en tinc a la carretera algun de controlat que encara no ha caigut. O sigui que, i cada vegada que hi passo me'l miro a veure què passa, a veure si cau en aquell moment o no. Hòstia.
0: Sí, no.
1: O sigui que...
0: Jo feia dies que no feia una ruta tan llarga que va votar en Sant Feliu i en cas nota els efectes de les arbres caiguts.
2: I tant.
0: Caure moltíssims, Una trinxada...
1: N'hi ha molts, no molts.
0: Espectaculars, aquell dia va fer una ventana.
1: No, i anant pel bosc, de vegades vas per un camí que has fet sempre i tot de cop fas una curva i et trobes un arbre allà al mig que ha caigut i que, bueno, has de començar a mirar per veure on el passes i...
0: No, és que... Clar, ara ja fa dies que ha passat, però... Déu-n'hi-do aquella ventada, Déu-n'hi-do aquell dia, Va ser forta, Va ser molt, molt forta, sobretot a la nostra zona. És on més ens va tocar. Molt bé, algú més a destacar?
1: Jo volia comentar una cosa que em va passar ahir i que pot passar a qualsevol. I és que vaig anar a caminar per allà a Cabanyelles i quan ja tornava se m'acosta un gos amb una mala cara i una mala llet. I hòstia, jo portava un pal, perquè sempre surto molt pal, i li vaig ensenyar el pal i tal, però em bordava i m'ensenyava les dents, o sigui que...
2: I et ve l'amo i diu, no fa res.
1: Sí, no, espera't.
0: Era gros?
1: Se'n va anar, era grosset, no enorme, però era grosset. Se'n va anar i al cap d'una estona torna, i tornem-hi altra vegada, jo ja nerviós, ja saps? I bueno, finalment se'n va tornar, i llavors vaig veure la parella que... I els vaig fotre una bronca com una casa, home, esclar, vull dir, els gossos s'han de portar lligats, tu. I més, quan és un gos com aquest, que els amos segur que saben com és el gos, no?
2: I tant.
1: doncs vull dir, collons, un gos així no pot anar de sol per la muntanya, tu, no hi pot anar, home. No,
2: si has d'espantar a l'altra gent...
1: Sí, no, mira, i ara estic pensant en comprar-me algun spray d'aquests de pebre o així per portar-lo a sobre, tu, perquè algun dia et pot passar alguna cosa i tens un disgust com una catedral, tu.
2: Sí.
1: Et fot una mossegada i...
0: No, és que pot fer molt mal,
1: Home, i tant, que et pot fotre mal, tu. Un gos i a les dimensions que tenia la cara que fotia, tu, de veritat, Mira que m'he trobat gossos pels carrers i per les muntanyes i per tot. Però em sembla que és la primera vegada que m'ha acollonit un gos, O sigui que sí, no?
0: Sí, estaves acollonit, vaja.
1: Bueno, estava... no ben acollonit del tot, però sí, perquè portava el pal, i amb el pal jo pensava que me'n podia una mica escapar, no? Perquè li podia fotre alguna hòstia, alguna... però si no hagués anat amb el pal, m'hagués acollonit molt, eh?
2: Sí. Jo m'he trobat, Joan, sí, i alguna vegada m'he acollonit fort, sí. I d'altres, el que et deia, ve el gos corrent de lluny i de lluny sents... No fa res. Sí, i penso, sí, bueno, sí. Ja el tinc a sobre, espero que no em faci res.
1: Sí, sí. No, no, però és que aquesta parella estaven molt lluny, que no el veien. O sigui, no van veure com a mi se'm posava el gos. Eh? No el van veure perquè estaven molt lluny, no es veien, encara no es veien. Els vaig veure després caminant cap allà, els vaig veure, els vaig trobar.
3: Sí, sí.
0: Bueno, però a més s'ha portat...
3: Jo fa unes setmanes també, pujant, bueno, vaig sortir a fer una volta... vaig anar cap a... Bueno, volta Solanes, diria, sí, cap a les Elies i després cap a l'altra banda. I just sortir darrere el cementiri de Sant Feliu, pujant cap amunt pel Corriol, també dos nois amb un gos, i el gos em va marcar. O sigui, em va saltar i em va marcar el braç.
1: Hòstia. O sigui, et va arribar...
3: Sí, sí, sí. O sigui, no va ser una mossegada com a tal, però va ser com un cop de...
2: Sí, sí.
3: De morro, saps? Vull dir, i em va dir, hòstia, està bé? Dic, sí. Dic, estic bé, però dic, això no. Vull dir, no és normal, això, no? Vull dir...
2: Sí, ja pots estar lligant.
3: Vull dir, clar, vull dir... Dic, sí,
1: no, no hi ha dret, eh? Amb l'assumpte dels gossos, vull dir, collons, els amos, no els, si és un gos que saben que és perillós, sí, perquè aquest segur que ho sabien que feia aquestes coses perquè no serà la primera vegada.
3: Jo vaig quedar...
1: I el que se'n va enfrontar amb mi portava molta mala llet, eh? O sigui que...
0: Però a part...
3: I encara ens pregunten, quan aquest diumenge que vam fer la caminada de l'entrega al Xec de l'Enquins, encara ens pregunten si poden portar gossos, la gent. Cada acte que fem hi ha algú que pregunta si pot portar gos. I dèiem, no, és que... Per molt que estigui acostumat a la gent, el que dic, i a més perquè si no seria sentar un precedent que no volem. Però és que no amb tanta gent, no, els animals. Bueno, millor que no.
2: Sí, perquè si després deixes a un, has de deixar
3: a tothom. Sí, sí.
0: No, no, llavors, acabin dient 30 gossos.
3: Clar, llavors quin gos es porta a mi i quin no, seria un drama. Per això diem que no. Però sí.
0: I a part per la fauna salvatge, no sé.
1: Sí. No, per això que jo em compraré un esprai d'aquests i el portes, mira, el portes a la motxilla perquè un dia et pots trobar un senglar que sembla ser que això no és massa efectiu amb els senglars, però bueno, el senglar normalment, si sent soroll, també fot el camp.
3: Espanta,
1: o sigui que no,
3: sí.
1: No, mai se m'ha enfrontat mai un senglar, no? O sigui que...
2: Bueno, i això de la fauna salvatge potser no crec que sigui tan important, perquè al final sempre s'han tret gossos, però la cosa és educa'l. Si el gos no fa res realment i et creu, i això, oita, si vol deslligat, deslligat, però si saps perfectament que el teu gos no el creu, i que pot saltar, encara que sigui saltar, eh? Que no vol dir ni marcar ni res. Però hi ha gent que no li agrada que li saltin els gossos. Doncs, si no el pots controlar...
4: No saps el que et farà.
2: Clar. Mm.
1: No, no, jo havia tingut un gos, un pastor belga, que et posava les potes així, però era un gos que era molt inofensiu, però et posava les potes a sobre. Clar, podia collonir una mica, però no feia res. A part que jo no el deixava córrer, no? Però és que aquest tenia... Vull dir, em va ensenyar les dents, eh? Allò que quan se't foten així del davant i t'ensenyen les dents, m'hi cago un teu, fot una caguera que és massa, no? I això, hòstia...
0: L'altre dia em va passar un senglar per sobre. Fa... Bé, per sobre no. Va passar un senglar per... Va esperar un moment perquè vaig anar a comprar el bon preu.
3: Els senglars no volen, de moment, Pep? Els senglars no volen. Vull dir que això passa a sobre, aviam, explico bé perquè...
0: El cotxe, com si no m'anés, dic, collons, para un moment, allà en un lloc que sé dels Vivers Arnés a davant, que hi ha un lloc per parar, i sento una remor pels d'allò. Em pensava que era un tio, i agafa una roca, dic, si sou un tio d'aquí, li foto el cap. I no, em surt un senglar, però...
3: Com una vaca.
0: Però molt gran, eh? I em va passar, però com d'aquí al pau. O sigui, que el tio devia estar acostumat a moltes persones, perquè és que si no... No em va dir res, no em va dir mirar.
4: No em va dir ni hola.
0: No. Va continuar, pam,
5: et podia preguntar on vas.
0: Jo crec que vaig a les rieres, i agrada molt les rieres a les nits i això, jo crec que van anar a buscar la riera, els havia despertat, perquè com que volen de dia, els havia despertat, i van anar a buscar la riera, però no... Però, hòstia, m'ataca allò i... Buah, jo sí que m'ho colló, no m'ho colló, i buah, que s'ha fet un par de córrer, que bueno, però tela. Molt bé, alguna cosa més? Tot bé?
1: No, tot bé.
0: Molt bé, doncs anem a... per l'editorial d'avui, de què ens parlaràs, Joan?
1: Doncs avui parlarem de la trinca. Parlarem de la trinca.
0: Sí,
1: és un article.
0: Posem la cintura, sisplau, Pau, i hi ha l'editorial d'avui dedicada a la trinca.

Doncs sí, es tracta d'un article que vaig llegir al Punt Avui d'ahir i l'està escrit per el Josep Poc Clara, catedràtic d'ensenyament de secundària, i diu la transició segons la trinca. No llegiré tot l'article sencer, però la major part. Diu, la trinca va posar l'accent satíric a la transició amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment i van fer riure tota una generació de catalans. Des del novembre de l'any passat, 50è aniversari de la mort del Franco, anem llegint la premsa un munt d'efemèrides que rememoren fets de la transició que ens va portar cap al règim sorgit de la Constitució del 1978, en el qual, per bé o per mal, encara estem vivint. Tota etapa històrica té associada una banda sonora. La música en què ens reprodueix en aquell moment, inspirada en els fets polítics o socials, les terres de parla catalana, bressol de cantautors, van ser fecundes en aquest sentit. Autors com Lluís Llach, Ramon Muntaner, Quico Pi de la Serra, Joan Isaac, Maria del Mar Bonet o Raimon van produir cançons de gran impacte en aquells anys, que alguns casos encara escoltem i recordem. Per altra banda, va haver-hi també un trio de Canet de Mar que hi va posar l'accent satíric amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment amb caricatures, paròdies i unes lletres molt enginyoses que van fer riure tota una generació de catalans. A moltes cases hi havia discos i casets de la trinca, que va esdevenir tot un fenomen popular. La cançó per primer cop explica les sensacions d'una persona que vota per primera vegada i enganya l'oient fent-li creure que el protagonista va a practicar sexe. Un altre tema que havia estat reprimit durant la dictadura i va esclatar durant la transició. És avui quan ho faré per primer cop, perquè un dia és un dia o ara o mai. Que un tingui necessitats és llei de vida i també el cos m'ho demana. Què carai! El tema Un gran dia ironitza sobre la primera comunió, un costum tradicional de la societat del moment. I diu així, per un pare i una mare n'és alegria millor al veure el fill fer la primera manifestació. Califa, composta en temps del franquista, és una crítica als abusos del poder a un ritme de xotis. I diu l'article 26 que en cas de compromís el califa pot, si cal, refregar-se a l'engonal i passar-se pels de llonces totes les lleis del país. També van tractar el fet polític català a una cançó com el Far West No Hi Ha Res. I diu que una tribu d'indis, a l'oest americà, que té alguna retirada amb el poble català. I continua. I per asserenar els ànims d'aquest poble tan tossut, es firmà un tractat de pau que li diuen l'Estatut. Però com sempre passa al cine, i a l'hora de la veritat, es tracta amb rostres pàl·lids, sempre són paper mullat. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un preu de dites que m'han passat i la primera diu: el que aprèn d'observar no li cal preguntar. I l'altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin.

0: Moltes gràcies, Joan, per l'editorial d'avui dedicat a la trinca. Molt bé, van marcar l'època, eh?
1: No, i tant. Van fer molta conya, i tant cantant així a través del disc com a través de la televisió, que també va fotre uns programes sensacionals. Per mi estaven força bé, va dir, se n'enfotien de tot Déu.
0: Sí.
1: Dels polítics i de la mare que els va parir. O sigui que... I la llàstima és que ara tindrien molta feina.
0: No s'hi posarien ja. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la primera editorial del mes de juny. I passem al coi del dimecres. Pep Sanz, on anem avui?
2: Avui anem al castell de Montpalau, aquí a la Serra del Litoral.
0: Molt bé, anem cap al castell de Montpalau amb la coi del dimecres.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Doncs bona nit a tothom. Comencem la redacció de la Colla del Dimecres. Avui ens dirigim fins a Pineda de Mar i passat pel seu municipi anem a trobar un petit espai de pàrquing que està a prop del molí de Can Marquès. Comencem per pista asfaltada i a pocs metres endavant hi ha un encreuament de pistes. Agafem la de la dreta. En aquest mateix punt i endinsant vora el bosc hi ha el molí fariner de Can Marquès. Sembla, segons diuen, es va construir al segle XI i ampliat al segle XIV. Tenia la funció principal d'aprofitar l'aigua que baixava de la riera per moldre el gra de blat. Seguim per aquesta pista asfaltada, que comença a agafar desnivell. Al poc la deixem per entrar un camí que voreja la riera i que ens porta fins a la font del ferro que portava un bon raig. Aquesta font prové d'una mina d'aigua ferruginosa que va ser parcialment desfigurada amb la construcció de l'autopista C32. A pocs metres salvant la torrentera, en època romana, es va construir una arcada que s'inclou dins la mateixa conducció d'aigua que el tram d'aqueducte de Can Cua. Deixem la font i seguim pista amunt fins a arribar a l'espai on hi ha l'església de Sant Pere de Riu, l'església romànica. Les primeres notícies que es tenen remunten a l'any 1014. Feta la visita, girem cua i retornem fins al començament de la pista principal. Ara seguim per la carretera asfaltada i al poc la deixem per entrar a una pista de terra, on hi ha indicacions per pujar cap al turó i castell de Montpalau. Al mateix camí hi tenim una altra visita, un forn de calç en perfecte estat. El deixem també. Aquí hi ha dues opcions de pujada, pista i corriol. Nosaltres optem pel corriol. És costerut i pedregós. Es puja fins a un coll i seguidament s'arriba al cim del turó de Montpalau, de 264 metres. Situat als vessants, coberts de pins del massís del Mont Negre, hi trobem també les ruïnes de l'antic castell de Montpalau. La vista panoràmica de l'Alt Maresme és immillorable. En el mateix espai, molts segles enrere de la construcció del castell, el lloc havia estat ocupat per un assentament ibèric que ha deixat vestigis de tables a partir del segle IV abans de Crist. De la fortalesa medieval en queden alguns murs i restes de la torre de l'homenatge. Desfem el camí i fent una petita circular retornem de nou a l'aparcament. Durant el camí amb els cotxes fem dues aturades per veure el pont del Diable i visitar l'aqueducte romà de Can Clua, una mostra del passat imperial romà. Aquest vestigi recollia les aigües d'un petit congost de la vall del riu, assentament i l'existència d'un dipòsit de rec als voltants. Una curta caminada matinal de 6 quilòmetres, amb un temps de caminada de 2 hores 15 minuts i un temps total de 3 hores 25 i un desnivell acumulat de 313 metres. Molt boca aquesta excursió.

0: Moltes gràcies, Pep. Cim modest, 264 metres.
1: Bueno, no tots els cims són 3.000 metres.
0: No. Hi ha molts cims baixos, diguem, que són molt macos, eh? Són molt macos.
1: Jo aquest cap de setmana vaig estar a Figuerassa, al prop de Rasos de Peguera, i ja heu estat, al mirador de la Figuerassa.
2: Em sembla que sí, em sona molt.
1: Està a prop de, entre el Santuari de Caral i Rasos de Peguera, entremig.
3: Hi havia parapents?
1: Sí, estava ple, Pau.
3: Es vola allà des de...
1: I la veritat és que no és un cim, però és espectacular. Les vistes que hi havia del pantà de la Vells, que està ple, Pep, està ple de vessar aquell pantà.
0: Jo vaig anar també a un mirador, el mirador Paré, també. Estava el cel net des del Paré, extraordinari, també.
1: Aquest mirador també és molt maco,
0: molt maco, és molt maco,
1: el que tenim aquí.
0: Sí. No tenim gaire explotat això, però molt maco, eh? És molt maco, molt maco. Molt bé! Moltes gràcies. La setmana vinent, la primera colla del dimecres del mes de juny. I ara ja tenim aquí el Josep. Josep,
4: bona nit.
0: Amb totes les novetats del Centre Excursionista.
4: Això que
0: què ens espera aquests dies?
4: S'acaba el mes, Pep, ja s'està acabant el mes. I ahir vam tenir la xifra final de l'Oncodines Trail, tu, que a veure si havien arribat als 300.000, doncs van passar. 303.733, tu, vull dir que ha sigut un èxit total, tu, vull dir que això dona alegria de denunciar-ho, saps? Bueno, i què ens queda? Només que els dissabtes hi ha una sortida a l'Ametlla de Mar, el camí de Ronda, que si veniu el dijous, el dia 28, us hi podeu apuntar, i el mateix dia amb el president nosaltres anem doncs d'allò és l'Ametlla de Mar a fer l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l'AFEC. Vull dir que passes unes quantes hores per allà en xitxat a veure ja què, per on van els tiros i anar aguantant. I bueno, ja encetem el mes de juny. Què tenim el mes de juny? Comencem. El dia 7 la Coral La Llum va a Rupit amb la 59a cançó de muntanya de l'AFEC. Llavors, què ens ve? El dia 14 fem una matinal al Gerra, perquè com a cuidadors del Gerra el tenim molt descuidat i hem de veure ja amb què, com estan tu, perquè no pot ser això, saps? Hem d'estar al cas. Llavors, ens ve el dia 18 hi ha la Mir, es fa una Mir a l'institut. A l'Institut Manel Carrasco i Formiguera, que ja en portem, aquest serà el tercer, vam fer la Mira o Jaume Balmes, el FEDAC, i ara tocava l'Institut. El dia 19 ja comencem els audiovisuals, Teresa, els audiovisuals a la fresca. Suposo que serà així, oi? Bueno, ja deu a la fresca. Ens ve l'Albert Naudín, que ens parlarà del nord del Pamir, a veure què ens dirà. És una incògnita, aquest senyor ho porta molt ben estudiat. El dia 21, una altra sortida, que es anirà de Portbou a Llançà. La reunió serà el dia dijous, dia 18, que us hi podeu apuntar. I, per últim, el dia 28, una altra matinal per veure un altre tos del Gerra, a veure si ho tenim, ja acabem pitat i ben d'or, perquè la federació això ens ho demana, que almenys com a cuidadors ho tinguem bé, saps, Pep?
0: Molt bé.
4: Vull dir que aquest, de moment, serà això. Ja suposo que quan hàgim anat a la federació o a l'assemblea a veure quines novetats, us podem anunciar.
0: Perfecte, recordar, sobretot aquest dissabte, la matinal, oi? El dia 30?
4: Sí.
0: Molt bé. I després ja anirem actualitzant cada setmana
4: a veure
0: les novetats del mes de juny.
4: Ara està d'allò, tot just s'ha...
0: Perfecte.
4: Ja està.
0: Molt bé, moltes gràcies, Josep.
4: Molt bé.
0: La setmana vinent, més novetats del Centre Excursionista i més agent del Centre Excursionista. I ara, si us plau, Pau, la sintonia de l'entrevista central del programa d'avui i tot seguit ja escoltareu a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.
1: Bé, doncs, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pau Calero. Pau Calero és un especialista en el caiac, sobretot en el caiac de mar, i, de fet, potser és un dels pioners aquí a Catalunya. És guia i formador de caiac, i, a més a més, doncs, també especialitzat en divulgar i en fer servir, doncs, en fer formacions de caiac i també ajudar a que hi hagi un ecoturisme en el mar i la natura per molta gent. Bona nit, Pau.
5: Molt bona nit.
1: Com estàs?
5: Com esteu?
1: Com estàs,
5: bé,
1: Pau?
5: Molt bé. Mira, doncs ara mateix em trobo a la punta del Cap de Creus.
1: Què dius?
5: Al far, veient la posta de sol i res, aprofitant aquesta meravella de la natura per sopar una miqueta.
1: Ostres!
5: És a dir, un lloc molt especial, molt recomanable.
1: Oi tant que ho és.
2: Ets una mica privilegiat, doncs no? Carai,
5: bueno,
2: tu, perquè
5: és que la vida brinda moments i cal aprofitar-los, oi?
1: Oi tant!
2: Encara s'hi pot anar al Cap de Creus, així més o menys, per lliure, o s'ha de demanar permisos i no sé quantes coses més?
5: Bueno, ara el que passa és que fins a certa hora del matí pots accedir amb el teu vehicle particular i a partir d'una certa hora doncs, has d'agafar el servei que tenen muntat des del parc, que és una llançadera que et porta fins la punta o fins al Pla de Tudela, que és aquest lloc tan màgic on Dalí s'inspirava per crear les seves obres tan fantàstiques, no?
1: Sí.
5: Però sí, la veritat és que a fora temporada és de fàcil accés i quan doncs, estem a la temporada alta i tot està molt petat, doncs una mica més restringit. Però bueno, s'hi pot accedir, hi ha maneres de fer-ho, sí.
1: Doncs Pau, espero que ens puguis sentir bé. I res, l'únic que... Ens sents bé, eh? Una pregunta dins del món del caiac com a un dels pioners aquí és com vas començar a introduir-te en aquest món i intentar doncs, fer de mestre i de formador de caiac, no? Que et va cridar l'atenció.
5: Doncs mira, jo vaig estudiar turisme i després d'estudiar turisme vaig fer un postgrau en guiatge turístic. I la meva idea doncs, era pues, dedicar-me més a aquest turisme cultural o inclús a treballar arreu del món, ja que tenia idiomes, no? Doncs, per poder córrer món i tot plegat. Llavors, un dia em vaig enfilar damunt d'un caiac i allà va canviar absolutament la meva vida, perquè allà vaig descobrir una manera molt íntima de relacionar-me amb el mar, poder explicar la nostra cultura, explicar la nostra natura i explicar una mica allà on jo vivia a través del caiac. I allà va començar doncs, una passió. Aquesta passió es va convertir doncs, en una idea o en un projecte. No? Vaig somiar en que potser podria muntar una escola, podria muntar un centre doncs, per poder explicar les coses. Aquest projecte es va convertir en una realitat. Quan els meus pares em van avalar, vaig demanar un crèdit i es va tirar endavant. I des d'aleshores doncs, m'he dedicat a això, a explicar el Cap de Creus, a explicar la nostra cultura i la nostra natura a través del caiac.
1: Molt bé, carai. I quants anys fa ara que
5: doncs,
1: tens mira, aquest projecte?
5: Doncs 25 anys.
1: 25 anys.
5: Fa exactament l'any passat va ser 25 anys, que vam fer una festa de celebració, i també va ser un moment en què vaig decidir fer un canvi de rumb a la meva vida i vaig vendre el negoci i vaig emprendre un altre nou camí.
1: Molt bé. I quin és aquest nou camí que has emprès?
5: Hòstia, doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no? Jo, a Mesa que Caiac, aquesta escola que vaig muntar a Llançà,
1: sí.
5: Sempre havia intentat fer com dues coses, no? Una era ensenyar, que a mi m'agrada molt ensenyar i m'agrada molt doncs, poder compartir coneixement i fer que les persones creixin, això per un costat.
1: Sí.
5: I per l'altra banda, també m'agrada molt el fet de teixir i fer que doncs, passessin coses, no?
1: Uh-huh.
5: I per això, si en un principi doncs, l'empresa estava molt dedicada, érem molt especialistes en donar cursos i érem molt especialistes en anar amb caiac tancat i tot plegat, va haver un moment que vam començar també a fer rutes amb caiacs oberts, perquè així ens ho va demanar el mercat i vam entendre doncs, que el caiac era un mitjà. Uh-huh. Al cap d'un cert temps vam començar també a posar en valor doncs, això que dèiem, no? El territori, la gent local, el que ens fa diferents, i vam començar a fer que els nostres productes, les nostres experiències, es converteixen en experiències ecoturístiques, no? Uh-huh. I d'allà vam començar doncs, això, a teixir. I llavors ara, en l'estat en què estic, doncs, per un costat segueixo ensenyant, perquè jo feia de professor especialista en diferents cicles formatius, i un institut ens ha demanat a mi i un altre company que els ajudem a desenvolupar tota la programació i continguts per fer el cicle inicial i final de formatius de tema de piragüisme.
1: Molt bé.
5: I per una altra banda estic amb l'AMNE, que és una entitat de referència i que veritablement m'omple d'orgull i em fa molta il·lusió, una entitat naturalista que fa molts anys que està a l'Empordà, doncs els ajudo amb el tema de la coordinació i per tant allà segueixo teixint. I per tant allò que era la meva essència, no? Perquè al final quan un té un projecte personal doncs acaba transmetent aquest projecte personal al com un és, no? com nosaltres som, sí. Doncs per un costat era molt de compartir els meus coneixements i per l'altre era molt de teixir, que sempre passés coses amb la gent que tenia al voltant, ho estic fent amb el món de l'ensenyament i ho estic fent amb l'APNE, no? Uh-huh. Els amics dels aigomolls i del patrimoni natural de l'Empordà. I això és màgic.
1: Oh, i tant. Perquè, oh, i tant.
5: Perquè fa que encara estigui vibrant molt amb aquestes dues històries, no?
1: Uh-huh. I amb tots aquests anys i aquesta trajectòria d'ensenyar i d'aprendre, no?, també del caiac i la natura i Catalunya i el Cap de Creus i l'Empordà en general, tu has vist com ha canviat, també deus haver vist moltes coses, no? Com ha canviat, com també la gent doncs, també ha anat tenint doncs, també més interès, no?, pel caia, potser. Com has vist tots aquests canvis? Quins són els que t'han sorprès més?
5: Bueno, pensa que quan jo vaig començar amb el món del caiac, vull dir, érem quatre empreses de Catalunya. Vull dir, i de ser quatre empreses de Catalunya, mica en mica es van anar muntant més centres, més punts de lloguer, i ara, veritablement, a la costa catalana, quasi, o a la Costa Brava, que és el que jo més em referencio, des de Portbou fins a Blanes, uh-huh. Hi ha un lloc on pots llogar un caiac a cada poble, no?, cada municipi.
1: I tant.
5: Això per un costat. Per tant, s'ha popularitzat molt. També ho ha fet que grans superfícies de venda de material esportiu, vull dir, venen caiacs, vull dir, tant pots trobar supermercats com qui diu, com a grans superfícies de material esportiu, no? I això també ha fet que s'ha costat a molta gent, i allò que abans era d'unes quantes persones i que eren molt especialistes, s'ha popularitzat molt.
1: Clar.
5: Antigament la gent comprava molt el seu material propi per fer la seva aventura, i ara això jo crec que també ha canviat, perquè també, com que hi ha més proveïdors de material, doncs ja no hi ha la necessitat de tenir el teu material propi, sinó que el pots anar llogant. I un dia pots anar a Montrevell, l'altre dia pots anar a Llançà per descobrir el Cap de Creus, pots anar a Fluvià per fer els aigomolls de l'Empordà, o pots anar a altres llocs, i a cada lloc tens un proveïdor. No?
1: Sí.
5: I això ha facilitat molt la història. I per una altra banda, jo crec que, i sobretot havent passat doncs, la pandèmia que vam passar, la gent s'ha sensibilitzat més de que és relacionar-se amb els espais naturals ens dona alguna cosa intangible, que de fet sí que és tangible, que ens alinea, no? Que ens alinea en tornar a recuperar qui som i perquè estem allà on estem, no?
1: Clar.
5: I
1: sobretot aquí a l'Empordà, que és on més et toca, no? Tot aquest tema de l'ecoturisme i de la divulgació ambiental que feu, que és molt important i que segurament moltíssima gent doncs fa molt bona feina i també li agrada i vol aprendre'n, a la vegada, com més a l'abast està de tothom, també pot ser una mica més difícil o més fàcil que molta gent no cuidi la natura com ho hauria de fer, no? El fet de tenir-ho tot tan a l'abast i tan fàcil. Quina és la part més difícil de fer aquesta divulgació ambiental?
5: Bueno, ho prenc de consciència de que a vegades allò que estem intentant d'ensenyar és fràgil i per ser conscient de que hi ha coses que són delicades, no? En aquest sentit, jo li explicava l'altre dia a la Teresa que jo vaig fer una formació, un postgrau de valors i significats espirituals de la natura, en el qual allà vaig aprendre que hi havia valors intangibles de la natura i d'allò que expliquem o d'allò que vivim que són molt fràgils, no? I un exemple molt clar podria ser el silenci, no? Llavors, jo molts dels guiatges que proposo, inclús quan faig un caiac snorkel aquí a Llançà, doncs jo intento començar la sessió escoltant el mar, no? Per dir-ho d'una manera, i això et posa en una situació o et posa en una predisposició a viure allò d'una certa manera. Però, a més, hem d'estar agraïts, perquè ja que em parles de l'Empordà, com bé sabeu, doncs hi ha el parc natural del Cap de Creus, hi ha el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, hi ha el parc natural del Montgrí-Medes, Baix Ter, inclús hi ha el Penin de l'Albera.
1: Sí.
5: Això vol dir que tenim molta part del territori que està gestionada per uns gestors que s'encarreguen d'intentar preservar aquests valors naturals. I, en algun dels casos, com pot ser el Cap de Creus i el Montgrí-Medes Baix Ter, ho fan alineant el que és els visitants, és a dir, el turisme, amb el que és la preservació de la natura. Amb una cosa, amb una eina d'Europarc que es diu la CETS, la Carta Europea de Turisme Sostenible.
1: Uh-huh.
5: I això què vol dir? Abans hem de pensar, per exemple, no? Jo era un empresari del sector turístic i, per tant, el sector més conservacionista em veia com un perill,
1: clar,
5: no? Perquè jo era un empresari del sector turístic, per ells. Però entre el sector de lo que eren els empresaris turístics, jo era un hippie, jo era el hippie dels caiacs. Per tant, jo era... Saps?
1: Sí, sí, sí.
5: Llavors, al final, s'han casat les dues històries i s'han començat a sentar a la taula les persones que es dediquen a la preservació del nostre medi natural amb els gestors del que és la indústria turística i estan aconseguint generar sinergies o generar maneres d'entendre el com volem que es visitin els espais naturals que són beneficiosos per tothom, no?
1: Clar.
5: I això, jo crec que a l'Empordà tenim un bon exemple. I si parlem de la Garrotxa, si parléssim de la Garrotxa, allà és on va néixer tot, no? Allà és on hi ha quasi bé la primera Carta Europea de Turisme Sostenible.
1: Uh-huh.
5: I allà, que no hi havia turisme, van buscar amb el turisme una manera d'activar l'economia de manera sostenible i posant en valor el territori, posant en valor les coses que els feia únics, que jo crec que és molt interessant. I és el que, de fet, aquí a la Costa Brava intentem de fer, no?
1: Uh-huh.
5: El model turístic de la Costa Brava és un model, si tu vols, que ja és una mica antic, vull dir que ja fa molts anys que som, és un model turístic madur. I ara que ens estem adonant, doncs, que no tot s'hi val i que posar en valor allò que ens fa diferents i posar en valor la natura i la qualitat del mar i la qualitat dels nostres serveis i de la nostra gastronomia, al final ens posiciona molt millor davant de destinacions que sempre seran més barates, no?
1: Ah.
5: I, per tant, no té sentit, ja no només pel turisme, sinó per qualsevol tipus de negoci, per mi, per com jo penso, no té sentit anar per la lluita de preus, no?
1: I tant.
5: I hi ha altres valors que poden fer que el teu servei, que la teva experiència proposada o que el teu producte acabi sent molt valorat i sigui el triat perquè aporta uns valors que són, doncs, especials, no?
1: Uh-huh.
5: I a casa nostra, i ara ja no només parlo de l'Empordà,
1: sí,
5: que evidentment som molt afortunats, podríem parlar de Girona, que evidentment, doncs, som molt afortunats, però de Catalunya, de Tarragona, de Lleida, de Girona...
1: Sí, sí, sí.
5: De Barcelona, som molt afortunats.
1: Sí, sí.
5: I, per tant, val la pena que ens ho creguem, no? I a mi, a vegades, quan veig com Barcelona a vegades es dibuixa, jo crec que tornar-la a dibuixar ens tornarà a posicionar encara molt més, per dir alguna cosa, no?
1: Sí, depèn de per on tu miris, sembla que s'hagin venut una mica, no?, el turisme i... Depèn de tu, des de aquí a la Girona ho pots veure i depèn de quin sector ho pots comparar més fàcilment, no, també?
5: Correcte. Pensa una cosa, jo ara estic en un projecte a través d'un amic, un bon amic, que vam estudiar turisme junts, que té una empresa de consultoria de destinacions esportives, en Maurici Carbó, i amb ell ara estem fent un projecte a Múrcia. I si jo et dic Múrcia, a priori, tu dius, hòstia, és Múrcia, pobra gent, no? Perquè sembla tot com molt cremat i la mar menor i tal. Doncs bueno, allà ens han encarregat un projecte d'intentar de posar en valor tot això, amb una història que farem que es diuen Senderos Azules, no?
1: Sí.
5: I intentem de posar en valor recuperar l'essència. I estem fent una sèrie de rutes que són ecoturístiques, d'accessibilitat universal, i que intentem, doncs, de tornar, que tornin a creure en allò que eren i posar en valor, doncs, hòstia, aquell pescador, aquell restaurant, tot allò que ens torna a posar a mercat, no?
1: Clar.
5: I en aquest projecte, doncs, estem jo i en Miquel Sunyer, que va ser el creador de les Vies Braves d'aquí de la Costa Brava i de Catalunya. Vull dir, bueno, hi ha tota una sèrie de professionals que el que intentem de fer és tornar a posar en valor això que a vegades, doncs, ens hem desdibuixat, el que tu deies, no?
1: Bueno, i justament, i ara potser em desvio una mica, una manera de barrejar el caiac, la cultura i el producte local és l'enocaiac.
5: Ah, i tant.
1: Una de les coses que ofereixes o heu inventat, no sé si ho heu inventat vosaltres o no, però
5: sí.
1: una activitat que barreja el caiac amb el vi, no? Explica'ns una mica com funciona.
5: Doncs mira, l'enocaiac és una experiència en la qual el que fem és posar el paisatge a la copa. Fem una navegació, en aquest cas per Llançà, sortint de la platja del Port, per anar cap a una zona molt bonica, que és la zona Cap-Ras, la zona més verge del litoral de Llançà, i en allà hi ha vistes del que són les vinyes d'Ugues de Valla. Expliquem una mica el tipus de viticultura que tenim a l'Empordà, expliquem les varietats autòctones, expliquem una mica el tipus de terroir que tenim, i després, anant a una platja, doncs, ve algú de la bodega, normalment o l'Edu o l'Ester, i ens explica una mica, ens fa un tast, i doncs, podem provar doncs, dos, tres vins, i podem doncs, veure doncs, aquest paisatge. No? A més, hem fet alguna cosa molt divertida, que han sigut tastos verticals. I això què vol dir? Que hem agafat una referència, per exemple, els Coma Fredosa, que és un dels vins bons que té, o que a mi m'agraden molt, vaja, que té Ugues de Valla, l'Edu, i fem un tast vertical en el qual fem tres o quatre anyades diferents i les provem, no? I llavors te n'adones que al final l'ampolla, el carreter, és el que ha passat aquell any. Aquella climatologia, aquella calorada, clar, aquella pluja...
1: Sí,
5: i és molt interessant. I llavors l'Enocaia, que és un d'aquests exemples que hem fet i hem intentat d'abordar per fer que el caiac ja no és la finalitat, com quan vaig començar, sinó que el caiac és un mitjà, un mitjà de descoberta, no? I l'enocaiac, o l'herbocaiac que fèiem el de Brismar, que era el que era un dels consellers del celler de Can Roca, i que havia estat fent moltes coses en tema d'etnobotànica i de botànica culinària, doncs l'herbocaiac què era? Doncs fer una ruta identificant les plantes i la flora que hi havia pel camí, no? I llavors fer un tastet d'això que anàvem veient, no? Vull dir que coses que veritablement molt xules.
1: Oh, i tant. I a més molt interessants. I aprendre mentre practiques i fas exercici.
5: Home, fantàstic.
1: Sí.
5: Fantàstic.
1: A més, anar amb caiac per la Costa Brava, jo que hi he anat, és un espectacle. Tots els penya-segats, depèn de les platges, les cales, les formacions,
5: totalment,
1: amb la tramuntana, tot el que hi ha. I si, totalment, a més, hi ha algú que t'ensenya les plantes que hi ha, els animals que hi habiten, tot això, clar.
5: Brutal.
1: És una cosa que crec que hem de tenir més en compte, també, tothom.
5: Totalment. Penso que la Costa Brava és un festival pels sentits. Vull dir, comences aquí a la part nord, no?, a la Costa Brava Nord, aquest Portbou fins a la punta del Cap de Creus, aquestes roques negres, no?, aquestes roques que estan molt erosionades pel vent, amb aquests, quan arribes a la zona de la punta del Cap de Creus, afloraments de pegmatita blancs, no?, vull dir que aquestes roques negres i blanques, no?, te'n vas cap a la zona, per dir-ho d'una manera, de les Illes Medes i és més calcari, no? I, per tant, les roques són més blanques, no? Són més arrodonides. Just passes el cap de Begú i, coi, de cop, les roques són roses amb franges de color negres. Te'n vas cap a la zona de Lloret i Tossa i aquell granit de color groguet, no?
1: Sí, sí,
5: jo penso que era molt divertit perquè nosaltres aquí llançàvem lloguer de caiacs i la gent se'n va d'expedició, no? Llavors se torna al caiac de mar i, veritablement, en funció de la sorra que hi havia dintre el caiac, podíem esbrinar o podíem saber o intuir on havien anat. Era molt divertit pel tipus de sorra, sí, pel granulat de la sorra, saps?
1: La tècnica de deducció, eh? De...
5: Sí.
1: Que bo, que bo.
5: Perquè, veritablement, la sorra de la platja, de, per dir-ho d'una manera, de Blanes o de Lloret, no té res a veure amb la de Sant Pere, saps?
1: I tant.
5: Vull dir que sí, molt, molt divertit, molt divertit. I tenim una costa que, per exemple, per fer una ruta de 4 o 5 dies, no? Vull dir, surts de Portbou i arribes a Blanes en una setmana, i, has fet un viatge increïble.
1: I tant.
5: Increïble.
1: I tant, i tant.
5: Paisatgísticament i també culturalment, eh? Vull dir que molt potent.
1: Ara que ja estem posats i que comentaves alguns dels punts, podries donar dos, tres exemples de llocs o activitats que podrien fer la gent perquè a tu t'agradin i que creguis que si hi ha oients que ho vulguin fer algun dia...
5: I tant. Doncs, i tant. Amb caiac, vols dir, eh?
1: Sí, sí, o amb caiac o alguna activitat que no tingui per què tenir a veure els caiacs, però que tu...
5: Home, mira, jo... Si t'anés de dir, per dir-ho manera, 4 o 5, tampoc m'extendré gaire, però un caiac snorkel, aquí llançar, per dir-ho d'una manera, d'anar de la platja del Port, anar a la zona de Capràs i tirar-te amb una aigua somera, transparent, amb un fons de Posidoni espectacular, jo aquesta m'agrada molt fer-la, molt. I quan l'he guiada, l'he disfrutat i l'he gaudit moltíssim. Si saltéssim i ens anéssim ja del Cap de Creus, d'aquesta zona nord, d'aquesta zona salvatge, potent, la més verge de la Costa Brava, jo, sens dubte, faria una recalada en un port lligat, amb un lloguer de caiac just davant de la casa del Salvador Dalí, per descobrir aquests paisatges tan bonics i tan màgics, no? I possiblement, doncs, combinats amb aquesta història tan cultural, tan també bohèmia, no? Bohèmia daurada del Cadaqués.
1: Sí.
5: Després, evidentment, un ornitocaiac pel riu Fluvià, descobrint els ocells pel riu Fluvià, podent-ho combinar amb uns aiguamolls de l'Empordà i descobrir aquesta zona, doncs, evidentment, per mi és com molt màgic, no? És com molt i molt màgic. I després el que te deia, no? Si ja ens anem una mica avall, o si és les esquitxades aquestes roses i negres de lo que seria la zona de Tamariu, aquesta zona així, és molt xulo, no? I per mi, doncs, val molt la pena. I ara, evidentment, seré filiopàtric, però jo ara estic sopant al Far del Cap de Creus. Acabo de veure una posta de sol que és que encara l'estic veient, perquè, com bé saps, encara no s'ha fet de nit del tot. Això és molt màgic. O sigui, venir a la punta al Cap de Creus un dia a veure la posta de sol i fer un curri de bou o fer el que vulgueu menjar, vull dir, per mi és molt màgic, no? Al igual que un altre dia pujar aquí al monestir de Sant Pere de Roda i fer un dinaret amb tota la vista que tens allà baix, estant al mig d'un monument del segle X, segle XI, no? Hòstia, jo crec que, sí.
1: Jo he vingut a veure la sortida de sol aquí al Far.
5: Home, l'1 de gener?
1: No, l'1 de gener no, però va ser un estiu, però...
5: Si has vingut l'1 de gener, t'anava a cantar la sardana que es balla en el sol ixent del primer dia de l'any.
1: Ostres, doncs mira, una cosa més que ens podem apuntar a l'agenda.
5: De la costa empordanesa n'és el més bonic recés, portitxol antic, per sempre visca caqués, per tradicions de nos amb nos... Així s'aixeca el dia 1, aquí a la punta del Cap de Creus.
1: Home, totes aquestes coses sumen a l'agenda de coses a fer algun dia, eh?
5: Hosti, i tant.
1: Hosti, Pau, escolta'm, que això passa el temps molt de pressa. No sé si hem pogut parlar massa, perquè tens un currículum molt extens i segurament ens hi estaríem 3 hores parlant d'això.
6: Però ja tornarà, ja tornarà.
1: Però sí.
5: Hola, Teresa.
6: Bé, Pau.
1: I tant.
5: Com estàs, bonica?
6: Bé, i tu?
5: Molt bé, molt bé. Content de sentir-te.
1: Doncs, Pau, hauríem d'acabar l'entrevista i si de cas ja podríem tornar a continuar un altre dia i continuem parlant d'això, que és molt interessant.
6: No sé, cap a octubre o novembre, deixarem passar un parell tres de mesos.
5: I tant que sí. Sempre que vulgueu, aquí em teniu, la veritat.
6: Molt bé.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau. I continua veient aquesta magnífica posta de sol.
5: Una abraçada molt gran i res, espero que d'això que hem parlat, doncs us hagi inspirat per poder venir a descobrir un petit raconet d'aquest país fantàstic que tenim.
1: I tant que sí.
6: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Bona nit.
6: Adéu, adéu, bona nit. Adéu.
5: Adéu. Adéu.

Últims minuts del programa d'avui. Ens dediquem a l'espai del temps, com gairebé sempre. Què podem dir? Què podem dir d'aquest temps que estem tenint aquests dies? Doncs que és més típic de finals de juny, ja de Sant Joan i dates pròximes, que no pas de finals de maig. Tot i que jo recordo, així de memòria, que l'any 2015 al maig va ser també molt calorós, recordo perfectament, va ser molt calorós. També recordo el 2022, que va fer moltíssima calor. Sí. Jo el 2022 me'n recordo perquè la Gemma Permanyer va fer 40 anys i vam fer celebrar per aquí en una caseta que hi ha per aquí a Solanes, me'n recordo, que hi havia. I aquell dia era pel 20 de maig o així, l'únic encara més abans que aquestes dates, i ja va fer una calor enorme. Aquell dia me'n recordo perfectament que estava en una de calor. Però bueno, sembla ser que els pròxims dies d'atenció es batiran tots els rècords. Però bueno, veurem. Veurem què passa, perquè demà serà un dia semblant al d'avui, màximes entre 29 i 30 graus, que jo crec que cap al prelitoral ja són una mica normals, a més de maig, però està pujant molt el termòmetre cap a l'interior. A Lleida, en les pròximes, ja han arribat als 35 graus, i aquí sé que és una calor bastant disparada. Tot això per què? Perquè hi ha un anticicló enorme al centre d'Europa i està proporcionar una bombolla de calor molt gran, encara més, sobretot a França, Regne Unit, allà tenen temperatures disparadíssimes del que tocaria. Dimecres, de cada dimecres, encara pujarà una mica més de temperatura. Màximes de 31 graus cap a casa nostra, a Ponent hi arribaran els 35. Molts pocs núvols, tant demà com dimecres, molts pocs núvols, només 4 núvols a tarda inofensives. I atenció, perquè dijous arriba el pic de calor d'aquesta bombolla d'aire càlid que tenim a sobre. Les mínimes 17-18 graus a casa nostra i les màximes de ple juliol, màximes de 33-34 graus a Sant Feliu, cap a Ponent poden arribar a 38-39 graus, per això dic temperatures de ple juliol, i fruit d'aquesta mateixa calor.

Hi ha una gran diferència entre un expresident del govern i un autònom jubilat. El primer deixa el càrrec i el segon no deixa mai de treballar. A Espanya, un expresident té sou vitalici, despatx, contactes, conferències internacionals, assessoraments ben pagats i una agenda que sembla la gira mundial d'una estrella diplomàtica. En canvi, l'autònom, que ha aixecat una persiana durant 40 anys, probablement acabarà treballant fins al darrer sospir, fent números amb una calculadora més antiga que la Constitució. I mentre molta gent es pregunta si podrà jubilar-se algun dia sense haver de vendre el cotxe o hipotecar la tranquil·litat, aquesta setmana torna a aparèixer als titulars don José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional investiga presumptes operacions relacionades amb Plus Ultra i interessos veneçolans, amb sospites de possibles comissions, tràfic d'influències i moviments econòmics sota investigació judicial. Zapatero defensa la seva innocència i assegura que tots els ingressos corresponen a activitats legals de consultoria, assessorament i conferències perfectament declarades. Com no, naturalment. Perquè a Espanya els expresidents no jubilen, no. Es reinventen. És meravellós, tu. Surs de la Moncloa i de sobte descobreixes talents ocults, mediador internacional, expert geoestratègic, assessor global, consultor energètic, una mena de LinkedIn amb escolta oficial. I aquí arriba la part més poètica de tota aquesta història. Donant els escorcolls, segons s'ha explicat públicament, la policia va trobar joies valorades entre 30.000 i 50.000 euros dins una caixa forta vinculada al despatx de l'expresident. I és clar, això no és cap delicte. Però la imatge és magnífica. Un ciutadà normal guarda els estalvis en un pot de galetes a la cuina i les hèlics polítiques necessiten caixes fortes. És gairebé una metàfora perfecta del país. Uns compten monedes per arribar a final de mes, uns altres compten combinacions digitals per obrir la caixa forta. I tranquils, perquè sempre arriba la mateixa frase. Tot és legal, sempre és legal. El problema no és només si una cosa és legal o il·legal. El problema és la sensació que existeixen dues Espanyes completament diferents. La dels que sostenen el sistema i la dels que viuen extraordinàriament bé gràcies al sistema. Perquè mentre milions de treballadors miren amb por l'edat de jubilació, hi ha dirigents polítics que converteixen la seva retirada en una segona carrera encara més rentable que la primera, i això té pebrots. Les portes giratòries no descansen mai i cadires del poder tampoc. A la política espanyola hi ha una tradició preciosa. Tots entren prometent servei públic, tots. I molts acaben descobrint que la seva agenda de contactes té més valor que un fons d'inversió. I no, això no només va per Zapatero, Avui és ell qui ocupa els titulars. Ahir eren uns altres. Demà en seran uns més. Les cicles canvien, els discursos canvien, però la cadira continua intacta. La gran indústria nacional no és el turisme, és l'expresidentisme. Mentrestant, el ciutadà normal continua treballant, sí. El petit empresari continua patint. L'autònom continua fent factures amb febre, amb mal d'esquena o amb 70 anys, perquè sap que si para, caurà. I aquesta és la gran ironia nacional. Els que deien que venien a servir el poble sovint acaben vivint com aristòcrates de la democràcia moderna. En qualsevol cas, serà la justícia. Punts suspensius. Qui determini responsabilitats? Una investigació no és una condemna, però hi ha una sentència social que cada vegada més gent comparteix. Alguns entren a la política per canviar el món i d'altres perquè la jubilació surt molt més rentable que treballar. Bona nit, benvinguts a Tal com raja i vigilen les cadires del poder. Aquí mai no queden buides. Benvinguts.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui programa número 34. S'acosta ja al final de temporada i comencen ja a descomptar el calendari i els programes que queden. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural, l'esportiva, que això també s'acaba. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, seguirem les notícies del poble, notícies policials, farem avui sí l'editorial de Dani Fonoll, estaria bé fer-la tant en tant. Continuarem el programa parlant amb Emma Bassas, que ens explicarà l'edició que aquest cap de setmana tindrà lloc al Festival del Ganxo, aquí Sant Feliu de Codines, un dels esdeveniments més culturals i espectaculars que hi ha en el nostre poble. I acabarem amb el programa fent la secció d'Isaac Cobos repassant l'últim ple extraordinari. Va ser extraordinari perquè avui hi ha hagut el ple ordinari, que va tenir lloc la setmana passada amb un únic punt, la reforma de la plaça, i veurem què se n'ha pogut extreure, perquè de moment n'hem extret moltes coses i encara no hem començat el programa. Deixeu-me presentar l'equip que fa possible el programa des del control tècnic Piu i Busques, Don Caral Blanco.
1: Don? Don. Ara em canvies de gènere, què està passant?
0: La setmana passada venies
1: de color lila,
0: anaves amb un estil que ens va deixar tots amb la boca oberta, i avui ve putolassa putolassa.
1: Oh, és que l'hauríem de vetar. Vull dir, algun dia agafaré tots els recopilatoris de comentaris que, per cert, només comentes cap a mi.
0: No, espera, n'hi ha per tots.
1: No. Sí? Estètics també? N'hi ha per tots avui, eh?
0: El codo serà d'tots uns quants, eh?
1: Sí?
0: Saps què passa? Com que us tinc aquí davant a través del vidre, us veig perfectament, no? I els meus companys em queden de costat i sóc una mica borni.
1: Doncs llavors som jo i l'Isaac, eh?
0: Sí.
1: Vale.
0: No, és que els pantalons de l'Isaac, que anant bé no deuen ser seus, també deixen molt que dir avui. Isaac, com vols? Bona nit, què tal, com estem?
2: Molt bona nit.
0: T'has preparat avui?
2: Sí, com tots els dijous que hi ha Planàrium.
1: Sí, perfecte. Que hi ha Planàrium, sí.
0: Dani Fonoll, bona nit, què tal, com estem?
3: Tots els dijous que ve, que no ve tots.
0: Oi? N'hi ha molts que no hi és.
3: Diguem-ho així.
2: M'agafo el conveni.
0: Fins i tot hem arribat a fer algun Planàrium gravat.
3: Sí, és veritat.
1: Jo això no ho he vist.
2: Un.
3: Ha dit algun, no ha dit 38, ha dit algun.
0: I segur que seria més tranquil·let que el d'avui. Pau Ibarz, bona nit, què tal, com estem?
4: Bona nit. Això del tema del putolassa és sempre cap al tècnic, Caral.
1: Però a sobre, és... per anar amb maniga curta i pantaló curt.
4: Bueno, sí, és igual.
3: Ell, si la... veu, ja...
4: L'atac sempre és al tècnic.
0: Sí. M'agrada molt el Mickey Mouse. Això, mira, aquí m'ha robat el cor. Som molt de Mickey Mouse, som fan de Mickey Mouse.
1: Un punt positiu.
0: He estat dues vegades a Euro Disney i, per tant, tinc tota la roba d'allà perquè, a més, vaig perdre la maleta i vaig haver-me de comprar tres conjunts des de calçotets, mitjons, samarreta i pantalons, per no dir sabates.
1: Superbarat, et devia costar.
0: Baratet. I m'ha dit, tranquil, compra, que llavors ho tornarem.
3: De moment no,
0: a dia d'avui, ja fa 20 anys, i el compte no s'ha mogut.
4: Mireu en positiu, pensa que podries haver acabat havent de comprar la disfressa del Mickey Mouse. Uau,
1: hauria
4: sigut
1: magnífic.
3: Home, hauria disfressat de Mickey Mouse, hauria servit per totes les vegades.
0: Segurament l'hagués amortitzat bastant més que els calçotets.
3: Segur.
0: I els mitjons, que no m'he posat mai més en la vida.
4: Potser sí.
0: Però els tinc a casa guardats. Dani.
3: Jo què?
0: Què li haig de dir al Dani? Avui va molt negre. Sí,
2: però l'has presentat?
3: Sí, va presentat.
2: S'ha liat a parlar amb
0: el negre. Combinat amb uns pantalons... No m'atreveixo a dir el color, perquè m'equivocaré.
1: No, digues, que ara volem saber si realment hi ha un tal turisme o no.
0: Jo li fotria un lila, però clar...
4: Bueno, és
0: un lila vermell i...
4: És un granatós, no?
0: Un granatós. Una cosa caoba, com la que porta al cap.
3: Pèl més fosca, potser.
0: Un pèl més, sí. Bueno, perquè aquests pantalons ja s'han rentat moltes vegades i han perdut.
3: No, moltes no creguis, eh?
0: No?
3: 4 o 5, com a molt.
0: Ah, per cert, avui havíem de fer una corresponsalia no sé on, a Drobotnik.
3: Sí, però no...
0: I veig que l'avió no ha engegat.
4: Comuniquen.
3: Hi va haver un conclave el diumenge i no estem en condicions encara de poder viatjar. Ho hem posposat.
4: Ah, era amb tu, la corresponsalia?
3: Sí,
0: això m'han dit. Em trucareu a Drobotnik? Dic, bueno, doncs ja trucarem.
3: Doncs no, vam fer una conclave perquè no hi havia prou satisfacció, no estava físicament suficientment bé com per poder fer el viatge i ho hem deixat per l'octubre, ja està,
4: bueno,
3: cap problema.
4: El dia que sí que farem connexió remota, que ara m'ho han dit, és el 18 de juny. Que
0: ah,
4: no,
0: sí?
4: No sé on, primer, no sé on farem programa, algun lloc farem programa, no?
0: Home, les votacions són clares, ja.
4: Sortirem del nostre cau habitual, que són l'estudi de Nacu Drenca, anem a algun lloc, no? A fer final de temporada i tot això.
0: Ho has mirat, el grup de WhatsApp?
4: No, ho he mirat. Va. Com que és final de temporada, la tècnica oficial se pira vacaciones.
1: I, per tant,
4: farem una trucada internacional, no? A Lisboa?
1: Sí.
0: Lisboa?
4: Lisboa, doncs pues vinga.
0: Va sola?
1: No. Vaig amb més gent a concert.
3: Llavors,
4: aquí, és Cotilla...
1: Linkin Park? Si ho vaig dir.
0: Aneu a veure Linkin Park?
4: Cotilla,
1: sí, fa un any que van sortir les entrades.
4: I, per tant, avui sonarà Linkin Park, no?
1: Doncs pues mira,
4: Park,
3: per què no?
1: Posaré Linkin Park, la nova.
0: No, la nova no, pots posar alguna antiga d'aquelles...
1: No, home, no, que vaig veure la nova, posaré la nova
0: ja,
1: cap
0: tant. Ja, no, però...
1: Avui... A mi és igual, oi? Posarem l'antiga.
0: És igual, antic o antic que modern...
4: Mentre faig el rànquing de la Lleida Juga, es poses Linkin Park de fons.
0: Sí.
1: Perfecte.
0: Va, presentat tot l'equip, anem a fer la repassada a l'agenda cultural de Codines, que, com que puja la calor, ve carregadet.
4: El caloret.
0: El caloret faller. Vinga, agenda.
5: L'agenda.
3: Doncs l'agenda que tenim aquesta setmana ve encapçalada pel dissabte, que tindrem tot el dia, tota la vuitena edició del Festival d'Arts Escèniques del Ganxo, que ja ho parlarem amb el seu moment a la Emma Bassas, que la tindrem aquí, i que li podrem treure tot el suc que puguem perquè ens faci aquesta informació i ens la doni. Passem al diumenge ja, que hi ha la inauguració de la Casa de les Arts. La Casa de les Arts, que ja porta molts dies que té activitat, perquè ja hi ha entitats que hi estan treballant, però aquest diumenge es fa la inauguració, es fa concretament ja de la Casa Sencera, amb un programa molt concret, molt complet, que no sé si l'heu pogut veure o no, però que comença amb l'acte institucional a les 10 del matí, de 11:15 a les 2, projecció del curtmetratge Pau de Carla d'Otero, exposicions de les creacions dels centres escolars, exposició de les creacions de l'extraescolar d'art de l'Ajuntament, exposició del taller de ceràmica de la Núria Giné, i de 12 a la 1, concert de l'Associació de Música i Arts del Centre Cívic. A la tarda, concert...
4: Al Centre Cívic.
3: Al Centre Cívic, sí. I a la tarda, concert de l'Associació de Música i de les Arts també, però aquí ara no hi ha, ho dic, si és el Centre Cívic, aquest serà la Casa de les Arts, oi?
0: No m'estaria bé poder-hi...
3: I per últim, el taller infantil. Què es fa al pati que hi ha a la part de darrere? Pregunto, no ho sé. No ho saps? No, per si algú més tenia alguna informació, simplement. Era per poder donar la informació el més àmplia possible. I ja està, el diumenge...
4: Al matí fan el concert al Cívic perquè és més el concert de final de temporada de l'escola.
3: Correcte.
4: I el que van molts pares i tot, doncs,
3: val,
4: temes d'aforament ho deuen fer allà. I després fan algun altre petit concert a la tarda.
3: Vale, perfecte. Doncs ja queda aclarit. I ja passaríem llavors al dimarts, que fan l'Storytime, Is the Bird, a 5:45, que tindrà lloc a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar, a càrrec de Cambridge School de Granollers. Cal inscripció. Dimecres, com cada X setmanes, ve la unitat mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona, que s'instal·la a la plaça des de 11:15 fins a la 1. Suposo que s'instal·larà a la plaça. I allà podeu...
0: Si comencen les obres, ja no s'hi podrà instal·lar.
3: Per això, de moment, aquí diu la plaça.
0: Estem esperant, eh? Va dir el Manel que aquesta setmana ja començaríem a veure algun moviment. Caral, tens tu que ets la reportera...
3: Ditxaratxera.
0: I que vigiles des de... Jo, per mi, tens l'aplicació de la webcam de la plaça activada en el capçal del llit. I veus cada moviment ja si entra una excavadora o no. Pots fer el F5? Pots fer un resum de com estan les obres de la plaça?
3: Jo crec que la tuneladora ja hi és.
1: Sí, clarament, eh? Ha arribat.
3: La tuneladora ha arribat. Sí. Doncs això, us atendrà personal de la Diputació. Qualsevol pregunta sobre consum que pugueu tenir, us l'explicaran i us la resoldran. I llavors ja passem als actes de dijous. No hi ha gran cosa més aquesta setmana. Hi ha la trobada del grup de suport al dol. Hi ha el curset de sardanes, hi ha el curset de... Perdó. I aquí és l'altre curset que hi ha. Sardanes, el dol, i els dijous també anglès, a la Casal d'Avis.
0: Memòria, tot ja.
3: Memòria, bueno, tots els que es fan habitualment, i els dijous normalment sempre està ple allò.
0: Perfecte. Doncs, feta la repassada a l'agenda cultural de Codines, anem a fer la repassada a l'agenda esportiva. Jo diria ja... I deixeu-me respirar profundament, perquè ara ja puc respirar. També farem la repassada final de la Lliga, tu jugues.
3: Jo he portat un sobre.
0: De mans de... Pau Ibar, som-hi.
1: Però avui és l'últim dia.
0: Jo diria que sí, però veurem, no, veurem no, no, què es treu de sota la màniga Pau Ibar.

0: Abans de començar amb la secció, notícia d'última hora. Oi que la setmana passada vau tenir els sindicats de... o els representants dels sindicats d'educació?
1: Sí, ja m'ho
0: veus. Notícia d'última hora. Els sindicats d'educació es tanquen al departament fins que puguin negociar amb la consellera. S'han tancat allà, han portat la tenda de campanya, el sac de dormir, i han dit que no sortiran d'allà fins que puguin parlar amb la consellera per negociar. Sí, Pere, que si t'obrim el micro encara millor.
2: Sí, estic amb el micro.
0: Ara sí.
2: Que dic que si em permets un comentari, les notícies d'aquest migdia he sentit que la consellera havia dit en una roda de premsa que avui presentaven l'oferta definitiva.
0: Sí, l'última oferta. No,
2: la definitiva. La definitiva. Definitiva per mi significa no penso negociar res més.
3: Teòricament
2: això.
3: Això ho ha
2: dit.
3: Això ho ha fet
2: entendre. I anar a una reunió a negociar amb aquestes paraules, em sembla la forma més inadequada de fer-ho, particularment.
1: Deixeu-me dir també, ara que parleu del programa que vam fer la setmana passada, sí que ens hem posat en contacte amb l'altra escola concertada, com l'escola de FEDAC, i avui ens han respost al mail dient que l'escola no ha secundat les vagues convocades recentment, no pas perquè no comparteixin alguna de les preocupacions i reivindicacions que s'hi plantegen, sinó perquè la decisió d'adherir-s'hi o no ha estat personal de cada docent. I majoritàriament el claustre ha optat per no fer vaga i ha reclinat l'entrevista, doncs perquè creu que encara en aquest moment diu que prefereix no intervenir públicament sobre aquesta qüestió. Simplement explicar que hem intentat posar-nos en contacte. També ens posem en contacte amb l'escola Bressol, perquè és un dels altres centres educatius que tenim a Sant Feliu. També volem saber quina és la seva opinió i ho provarem la setmana que ve o l'altra. Dit això, què més?
0: Dit això, anem a el que
1: Lliga toca,
0: que és la Lliga Tu Jugues.
1: Tenim sopar pagat, tu.
0: En principi seria classificació definitiva. No ho vull dir al 100%, jo crec que és 98%. 98%.
1: Sempre perquè hi ha aquell 2%.
0: No, bàsicament,
1: el 2%. Aquell 2, Sempre hi ha aquell 2, punyetero, mal parit.
2: Jo, de totes aquell maneres, 2%... abans que parli el Pau, jo ell té el sopar pagat que jo li puc convidar. Si fa alguna cosa més, encara serà més bo.
0: Molt bé.
2: Els altres que la
0: paguen. Aquest 2% es deu a que, en principi, tothom ha acabat temporada, però vaig veure que un... I, a més, ho vull dir-ho per aquí per posar un valor també, que un equip femení d'hoquei, que no és dels que, el que apostem, és un femení inferior, femení 17 o alguna cosa així, ha arribat com a la final a 4 de Catalunya o una cosa així. I
1: escolta, des d'aquí el felicitem. Des d'aquí un escalf a tot l'equip, als seus entrenadors.
2: Ja està.
1: I l'any que ve no patiu que ho apostarem.
2: Ja
1: però aquest any...
2: Ja està l'onada.
0: Estic valorant si això mereix entrar a la Lliga Tu Jugues.
1: Mereix, sí, home, de cara l'any que ve sí.
0: Oi? De cara l'any que ve. Doncs aquest 2% és degut a això. En tot cas, en principi, amb el 98% escrutat, que diríem en llenguatge electoral, anem a lo que anem. Aquesta setmana hi havia només 3 partits per acabar la temporada i tenim un últim campió de la setmana, que és el senyor Dani Fonoll. Enhorabona, Dani Fonoll. Et donem un sus perquè estiguis content, perquè no hi ha premi aquesta setmana per campió de la jornada.
1: Has quedat campió.
2: Ni me l'esperava.
0: Perquè encertes el pàdel, o sigui, encertes tots els sentits i tens un punt extra del sènior A de futbol sala. Vale? Puntuacions molt escuetes en només 3 partits. Dani Fonoll 12 punts, Òscar Mañes 11, els mateixos que Xavi Miralda. I aquí un empat d'Àlex Balaguer, Joan Serra, Marc Barrobés, Pep Acosta amb 9 punts. Llavors, classificació última al 98% escrutat de la Lliga Tu Jugues 2025-2026. Campiona de la Lliga Tu Jugues per primer cop, no em vull equivocar, però vaja, posi-la amb el foc, primer cop a la història. Marina Nuevo, amb 662 punts, s'emporta els 100 euros a Decathlon que tenim com a premi pel campió de la Lliga de Jugues. Què? Et desquadra el pressupost, això?
4: Sí, ja hi comptava.
0: Ja hi comptaves, oi? En el pressupost anual?
4: Estava en pressupostat.
3: L'havia avançat a Decathlon, ja.
0: Ja.
2: Jo no comptava amb els sopades.
0: No? Jordi Humbert, segon...
1: A tu t'ha desquadrat el pressupost.
0: Jordi Humbert, segon, amb 658 punts. M'encanta, perquè només són 4 punts de diferència entre el primer i el segon. És impressionant. Jordi Humbert, que si no recordo malament va ser tercer l'any passat, vull dir que molt mèrit també tornar a ser al podi, i que s'emporta un sopar per dues persones a Cantalet, en aquest cas. I tercer gol al podi, Isaac Cobos, que ja fa estona que fa senyals i fa el mico per aquí dintre l'estudi.
1: Està nerviós avui.
0: Amb 657 punts. T'has quedat a 5 punts de la Marina. Molt bona feina. O sigui, aquesta ha sigut espectacular. El nivell de qualitat i de punteria i d'ajustaments que hi ha hagut.
2: Competitivitat.
0: Ha anat, exacte, competitivitat, que hi ha hagut fins a l'última jornada. Ha sigut espectacular. T'emportes una suadora. Isaac Cobos.
4: Ep, eh? De la meva talla?
0: Sí.
4: És un detall.
0: Si en queden. Sí, si en queden. Sí, si en queden. Tanca top 5, Àlex Balaguer, 646 punts, que tot i un sprint final de les dues jornades no ha aconseguit l'assalt al liderato, com temporades antes havia fet. I Ginuevo, que després de sortir al programa del Peyu, doncs es va desinflar.
4: Enfonsar.
0: Programa que ha sigut anomenat millor programa de ràdio, diria, els Premis RAC, on acudirem que vam participar com a finalistes al millor programa local.
2: Ho vam dir.
0: Doncs el programa aquest del Peyu, on va anar l'Isi, va guanyar un premi, va pujar el Peyu ja a recollir-lo i a parlar una mica. Va fer un molt bon speech de com cal cuidar el català als mitjans públics.
1: Li va caure, li ha caigut la creu al l'Isi. La creu més alta de la seva família. Des aquella, que han col·locat la creu.
0: La creu aquella que van posar.
1: I amb el Peyu.
0: El pes de la creu no l'ha... Això li ha passat massa i ha caigut en cinquena posició.
1: Segur que el Peyu li va regalar un formatge de cabra d'aquells que fa tan bo i li ha agafat unes cagarrines que, oita, fins i tot...
2: I el va trucar per la companyia Vera.
1: Home,
0: imagina't.
1: Unes cagarrines que a dia d'avui encara va al lavabo.
0: La resta de rajas, com ha quedat això?
1: Perfecte.
0: No, perdó. Quan és l'última jornada,
1: sí, sí, ho és.
0: Sempre ho dic tot. Per tant,
1: digue-ho tot.
0: Vaig molt ràpid, però hem dit Isinuevo, sisena Mònica Coll, setè Àlex Aguirre, Pep Reglà, Jessica Tudela, Òscar Mañes, Raúl Jiménez, Isma Toneu, 13è servidor de vostès. Mira, jo quan jugava bàsquet tenia el 13, era el dorsal 13.
1: Mira.
0: 601 punts, empatat amb l'Aleix Serrats.
1: Número de la bona sort, oi?
0: I tant. Tan bona sort que jo era el 12, però un any se'm van avançar. Crec que l'Òscar Tort se'm va avançar. I va dir, jo el 12, i dic, collons, ara me l'han cardat.
2: I
0: va dir, pues el 13. I els
2: avions, no n'hi ha de fila 13, els avions, que ho sàpigues.
1: Veig Marc, que tenia el poder de la capitania de l'equip, eh?
0: Ja ho veus, ja ho veus.
1: El 13,
0: ja ho veus. Aleix Serrats, Marc Barrobés, Pep Acosta, 16è, amb 194 punts. Joan Serra, Francesc Roure, 18è, amb 575 punts. 19è, Dani Fonoll, amb 573. T'has quedat ni més ni menys que a dos punts de Francesc Roure. I, per tant, pagues el sopar d'aquest any del Tal com Raja.
2: Amb un 98% de possibilitats.
0: Farem una assemblea al comitè tècnic arbitral del Tu Jugues, de la Lliga Tu Jugues, i decidirem si aquesta final de l'hoquei femení entra...
2: Quan sou? Però jo havia preveu convidar-te tu, però tanta gent no sé quan sereu.
0: Som un 1,75 persones.
1: I deixeu-me dir que tot això ha sigut culpa vostra.
0: Després tenim Sergio del Valle, Lito Escudina, Xavi Miralda, Marc Genestors, Gemma Blanc, Ruth Cruz, Miquel Palau, Aina Pineda, Joan Adell, Yaray Utiel, Pol Puello, Jordi Jiménez, Georgina Pequera, Anna Carbonell, Claudia Aguado, Cristian Tellez, Anna Enrique, Raúl Llorca, Daniel Torres, Ton Falqués, Roger Barrios, Montse Guadé, Àlex Mir, Joan Moreno, Daniel Torres Jr., Quim Izquierdo, Alejandro García, Julià Sobreviela, Gemma Permanyé, Pau Nuevo, Jordi Durant i Pia Fonsarea. Aquestes 51 persones, aquestes últimes ja, en algun cas, ja fa setmanes que no aposten, però hem participat aquest any a la Lliga Tu Jugues. Jo animo a tothom que ens escolti a que l'any que ve segurament la tornem a repetir, per tant, us animeu. En comptes de 51 siguem unes quantes més i farem gràcies a Xerinola cada setmana amb l'esport codinenc i optareu aquests premis que, home, 100 euros de Decathlon al Cobos fa dos anys que li veuen perfectes, oi? Menys aquest any que t'hem trencat el
4: pressupost familiar. Em feien falta aquests 100 més per fer 300 i obtindre el caiac.
5: Portaves dos anys guanyant
1: l'any.
0: Sí.
1: Tot s'ho ha gastat pels seus fills, però sí.
0: Imagina't.
1: Jo anava a dir que això és culpa vostra perquè i em veu enganyar com a xinos i us ha sortit malament a vosaltres. Em veu dir, aposta perquè hi ha no sé quants partits el divendres. I jo vaig dir, ep, no, que haig d'apostar. I el divendres vaig apostar tots els partits en dissabte. Vull dir, és culpa vostra, perquè segur que m'hagués descuidat la meitat. Si n'hi havia tres, un i mig.
2: Si anava a dir, un ja el tenies apostat, n'hi havia dos, per tant, un que s'hi oblidat.
1: I tant. Vull dir, per tant, ara mateix estaria pagant el sopar del Com Raja. Per tant, us dono les gràcies.
2: Amb un 98% de possibilitat.
0: Amb un 98% de possibilitat. A principi la majoria de federacions ja han acabat les temporades. Nosaltres seguirem fent també programa cada dilluns fins a final de temporada, fins al juny. perquè a més el mini masculí ha guanyat la seva lliga per segon any consecutiu també, el seu grup de la seva lliga, diguem-ne, on juguen. El futbol sala al final no ha tingut l'ascens que volia tenir a primera, perquè el que guanya la categoria puja de tercera a primera, puja dues categories més per sobre.
1: Tros.
0: Han quedat tercers al final, però pujaran a segona. Per tant, s'han guanyat també un ascens, no és el que esperaven o el que volien inicialment, però tenen ascens, per tant, també els convidarem. I anirem fent programes ja també amb planificacions de l'any que ve. Tenim nou entrenador del futbol, del senyor de futbol, que ja està anunciat per part del club. Per tant, veurem el hockey, què fan, si fan dos sèniors, tres sèniors, qui entrena, qui renova, qui no renova. Per tant, ho seguirem tot al peu del canó fins a Sant Joan.
1: Deixa'm fer una puntualització. Qui no va escoltar el Tu jugues dilluns, jo us ho recomano. L'homenatge que li veu fer al Santi, crec que és per tornar-lo a escoltar, sobretot qui el va conèixer, qui va tenir l'honor de poder entrenar i jugar amb ell. Una persona admirable com a caràcter, com a persona i com a jugador, ni us ho dic. Jo vaig tenir el plaer de poder entrenar i jugar amb ell i és que se'm va posar la pell de gallina i us felicito perquè crec que quan es fa una cosa ben feta s'ha de dir i, hòstia, a mi m'agrada moltíssim i moltes felicitats.
0: Va quedar un programa rodonet, sí. Vam aconseguir parlar amb molta gent, exjugadors, exjugadors coetanis amb ells, mm-hmm. exjugadors als quals ell havia entrenat, gent que el va anar, o sigui, tota la història de com va arribar a Sant Feliu, el fitxatge, tot això, vull dir que sí, ens va quedar una cosa bastant rodoneta, a la família li ha agradat molt i, per tant, estem molt contents. El podeu recuperar, evidentment, a la carta... al podcast d'Ona Codirenca.
1: Perfecte. Doncs, Pau, esperem bueno, aquest 2% si la setmana que ve hi ha
0: algun moment. Me'n vaig de vacances
1: no.
0: I ja està.
1: Sí. I si no, doncs vés preparant l'últim especial que encara, dilluns que ve, quan et miris el grup de WhatsApp, veuràs on volem fer l'últim programa especial.
0: Molt bé.
1: On doncs... han decidit fer-lo. Jo, al final, he quedat sol amb la meva votació.
2: Per l'últim tema d'aquest de la Lliga i tal, l'Anna.
1: Encara tens alguna més?
2: L'Anna, que diu, sí, apa, ja em toca nou preparar el sopar. Per doncs... tant, no hi confia gaire, amb el 98%.
1: Jo crec que, com a mínim, sí. S'hi pot començar a posar ja. Per cert, ja podem començar a buscar data, no?
0: Jo diria que sí.
2: No estigui tancat el 2%.
0: Bueno, queda... O sigui, normalment el 2% o el 2 no dona gaires bones esperances. Us ho dic per experiència. Per tant, no crec que s'acabi complint.
5: Però el dia es pot triar igual, encara que no se sàpiga.
0: Sí,
5: teòricament, sí. Qui el paga?
0: El dia que vulgueu.
1: Jo...
0: El dia que
1: vulgueu. Jo necessito marcar el calendari perquè és un dia que disfruto molt. Aquell dia no dino.
0: Ni brenes.
1: Tant, ni breno. No.
5: I l'endemà ni esmorzes.
0: I l'endemà ni esmorzes.
5: No! L'últim dia de programa, no!
0: No, que la cara es quedarà sense caldereta de llamant.
1: Ara. Gràcies, Pau, i fins a...
0: Sí.
1: Aquests quatre programes que queden, algun suposo que et veurem. Com a mínim l'últim, segur.
0: Com a mínim el 18.
1: Anem a fer la repassada del temps. Demà ens en Pep Acosta.

0: Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do, quin temps, quina onada de calor. Jo diria que sí, és una autèntica onada de calor. Quines temperatures més altes, més de 35 graus en moltes zones. Increïble, increïble el que està passant aquests dies a tota Europa Occidental. Demà, jo crec que no pujarà més les temperatures, fins i tot a cap a l'est de Catalunya baixaran una mica, poden baixar 2, 3, 4 graus, però cap a l'oest encara més de 35 graus. L'única novetat és que a la tarda hi haurà més tempestes. Avui ha hagut alguna cap al Pirineu, demà seran més intenses i més extenses, fruit també d'aquesta calor. De cara a dissabte, continua el calor, una mica menys, baixarà una mica més. Hi ha valors màximes de 32, 33 graus, a més normals per l'època de l'any. I dissabte sí que a la tarda les tempestes seran bastant intenses i bastant extenses a tota la zona del Pirineu. Diumenge baixarà encara una mica més de temperatures, començarà a normalitzar més. I atenció, perquè ja no tindrem gaires tempestes, això sí, temperatures més normals. I atenció a les mínimes, que també són altes aquests dies, però que baixaran de cara... Les mínimes, que també són molt altes aquestes nits, també baixaran una mica les nits del cap de setmana. En definitiva, aquesta bombolla d'aire càlida que es va afluixant una mica, desgastant una mica, farà calor encara, una mica més del que toca, però ja no aquests valors extrems que estem tenint en aquests dies. I pel que fa a l'estat del cel, bastant de sol, tempestes a la tarda, sobretot divendres i dissabte a la zona del Pirineu, i en definitiva, no sé, jo és que estic una mica espantat amb aquesta onada de calor d'aquests dies. Moltes gràcies, adeu.
1: Doncs feta la revisió del temps de mans del nostre meteoròleg oficial de Sant Feliu de Guíxols, el Pep Acosta, on bé, la calor ha arribat per no marxar. Es queda, sí que diu que hi haurà una baixadeta la setmana que ve, però... 2-3 grauets. La cosa...
2: Gaires il·lusions.
1: Pinta calenta. Anem a fer la repassada de les notícies del poble, que Isaac Cobos les té totes localitzades, com cada setmana, a la seva preciosa tablet.
3: Notícies del poble. Hey, I'm in love.
1: Caral, aquesta va per dur.
4: Sant Feliu aprova definitivament el projecte de reforma de la plaça després de desestimar les al·legacions. Com et quedes?
5: Increïble, no m'ho esperava, això.
1: Eh que no?
5: No, una altra notícia de la plaça.
4: No entrem més en detall. No. Avancem. L'Oncodina Trail...
1: Oh, aquí sí, aquí busca'm una música...
4: Tanca la sisena edició recaptant més de, ho dic?
1: Sí, sí.
4: 303.733 euros.
1: Increïble.
4: Per tant, tal com va dir el Lluís, la pròxima és...
1: 500.000.
5: 500.000. Està bé. Posa alguna cosa més
1: animada. No, està bé. Pots
5: seguir la notícia.
6: Dels quals se'n van beneficiar 7 entitats, com a mínim, potser 7 o 8.
1: Sí.
6: Va valer la pena, eh?
1: Va valer la pena.
4: Se'n va beneficiar Onco Vallès, Institut Goodman, Fundació Enriqueta Vilavecchia, Hospital de Sant Joan de Déu, Fundació Sanitària Mollet, IRB Barcelona, Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls.
6: Amb Cavalls.
1: Bé, 303.000 euros, l'any que ve volen arribar a 500.000, a més tindran l'ampliació de la cursa amb BTT, bicicletes, vol dir que no sabem on pot arribar a tocar sostre aquesta prova, que cada any està creixent en un volum descomunal en tots els aspectes i en tots els sentits. Recordem que estem a Sant Feliu de Codines, eh? No estem ni parlant de Girona ni...
6: No, que Girona que recapta
1: molt
6: més, o la Marató, que evidentment és tot Catalunya, hi van empreses, hi va molta gent, i recapten molt més, però aquí 300.000 euros a mi em sembla una passada.
1: Què més, Isaac?
4: Adimo denuncia comentaris desafortunats cap a les persones amb mobilitat reduïda en els debats de la plaça a les xarxes. L'associació Adimo, que vetlla pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, ha emès un comunicat per denunciar un seguit d'opinions i judicis difusos a les xarxes socials, que consideren que banalitzen una problemàtica real i qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça. Davant d'aquesta situació, Adimo demana un debat respectuós que no es converteixi en una confrontació política i insta a tots els grups municipals del municipi a condemnar aquest tipus de missatges.
1: Perfecte. Què més?
4: I ja tenim piscina.
1: La piscina no ha deixat d'existir mai, eh?
4: No.
1: Ah, però l'han canviada? Ja tenim la piscina, la piscina municipal, com deia el meu avi, que fa 30 anys que és mort al mig del poble?
4: Sí, hi és. Ah. La piscina hi és.
1: Al poble no.
4: Està tancada.
1: El forat hi és, vols dir?
4: Bueno, sí. Cal omplir-la.
6: I potser posar-la tot.
4: Sí, una mica, una mica.
1: Podria, haurien de ficar una mica de morter.
4: Obertura de la piscina municipal aquest dilluns 1 de juny. Fins al 31 d'agost. Els interessats en els abonaments teniu que entrar a la pàgina piscines.santfeliudecobines.cat per adquirir els abonaments de temporada.
6: Tanquen abans aquest any.
1: Sí, abans tancaven mitjans de setembre.
6: Fins al dia 10 o 12 de setembre. Mm-hmm. Més o menys a l'11 de setembre es tancava. Aquest any es obren abans perquè s'obria per Sant Joan, pràcticament.
1: Sí,
6: i tanquen. Per tant, s'ha obert 3 setmanes abans. Mm-hmm. I es tanca una setmana abans, també.
1: Amb la calor que està fent...
6: Seran dues setmanes, ai, dos mesos seguits.
1: Crec que molta gent ho podrà agrair. Veurem com va el sistema aquest de monitors que arriben o no arriben o no es presenten.
6: Veurem, de moment han penjat a les 10 i ara és a les 2 quart d'11.
4: Però per esmorzar.
1: Ha quedat molt maca, deixeu-m'ho dir, que he pogut veure les fotografies que
6: sí,
1: han penjat.
6: Sí, no, perfecte.
1: I aquestes noves àrees que han fet de pícnic.
6: Una zona de pícnic, a més a més, l'han arreglat. I, a més, l'Anna, per exemple, va preguntar per el tema de mobilitat, a veure si la zona aquesta de pícnic s'hi podia accedir. I no, aquesta no hi ha, la de baix per poder accedir. Qui vulgui fer pícnic, aquesta hi ha unes escales i és molt complicat salvar aquest desnivell per poder accedir amb altres maneres que no sigui per als graons. I se li ha contestat des de l'Ajuntament informant-la, vull dir que no, cap problema, al contrari.
1: La disfrutarem i la gaudirem segurament.
4: I aquí ho deixem.
1: Doncs vinga, fet la repassada de les notícies del poble, anem a fer les policials.
3: Notícies policials.
1: Només n'hi ha una, ens passen que els controls preventius de la policia local permeten detectar i comissar substàncies estupefaents. Els darrers controls realitzats a Sant Feliu de Codines s'han localitzat i comissat substàncies com cocaïna, haixís, marihuana i també s'han detectat conductors sota els efectes de les drogues. Aquestes conductes suposen un greu risc per la seguretat viària i per la resta d'usuaris de la via pública. La policia local continuarà treballant amb tasques de prevenció i control per garantir la seguretat de tothom. I dit això...
6: L'altre dia va venir un helicòpter, no?, a recollir una persona que va aterrar al mig del camp de futbol, per lo que he pogut veure.
1: Sí, sí, sí, sí. És una persona en bicicleta i va perdre el control i va caure en un lloc en el camí de les Alies, on... difícil poder-hi accedir i al final doncs va tenir d'intervenir l'helicòpter medicalitzat.
6: Va estar molta rato voltant i tothom molt. Preguntava què passa.
1: Perquè no podia baixar, després va baixar el metge, era espectacular com baixa el metge, va ser increïble.
6: Ah, sí, van baixar.
1: Va passar davant de casa i per tant ho vam veure tot. Amb el meu nano vam... sí, millor que una sèrie de Netflix.
6: Sí, no, aquell
1: balcó, la cadira,
6: aquell balcó dona molt de sí.
1: Mira, aviat hi veurem tots els cotxes quan passin per la
6: llàstima
1: variant.
6: Llàstima que no hi puguem anar a fer el sopar del cop.
1: No, encara. Per dos punts, eh? Ah, l'any que ve, Déu dirà. Feta la repassada de les notícies... anem a fer la primera de les entrevistes, que ja ens acompanyen aquí la Emma i la Judit del Festival Ganxo.
3: L'entrevista.
1: I com deia en l'editorial, avui volíem parlar d'aquest festival que cada any entra a Sant Feliu de Codines. Quan arriba a Clor, és símptoma de cultura, d'arts i... és hora de Festival del Ganxo. 8a edició, 8 anys ja. Semblava que el primer dia això costarà tirar endavant i ja en porten 8 anys. Avui ens acompanya l'Emma Bassas. Bona nit, com estem?
2: Hola, bona nit.
1: La Judit
7: Vidal.
1: Hola, Sant Feliu, en que, però ara m'han dit que no, que ha marxat cap a Sant Quirze, però que passa vida, mitja vida a Sant Feliu, per tant, sí. Ens la considerem nostra.
7: Gràcies
1: per venir aquí en directe. Els últims 2 anys m'atreviria a dir que hem tingut de fer les trucades.
2: Per telèfon.
1: Éreu sí. A Madrid per feina, sí. No pareu mai de viatjar.
2: Estem fora.
1: 8 anys del Festival de Ganxo.
2: Com
1: veus
2: anys,
1: això?
2: Eh?
1: Com veu començar?
2: Que serien 9, que sempre diem, serien 9 per la pandèmia. És aquesta frase. Home, ho veiem bé.
7: Molt bé.
2: Contentes.
7: Sí.
2: I no plourà. Normalment plou el dia abans. Sempre plou el dia abans del ganxo sí. i després fa un sol que no te l'acabes.
6: En aquest cas sembla que no.
2: En aquest cas no.
1: Cas, jo diria que més aviat ens fondrem del
2: ens
1: sol.
2: Ens fondrem.
1: Escolta'm, recordem una mica per la gent que ens escolta com va néixer aquest festival del ganxo.
2: El festival va néixer, doncs, això, fa 8 anys, amb una... hi havia el Pere, Pla de Vall, i ell tenia ganes de fer un festival i vam dir, doncs, ja te'l fem nosaltres, el festival. I arran d'això, doncs, la Judit i jo vam muntar aquest festival amb l'ajuda de l'Ajuntament.
1: Venia a cobrir alguna cosa que havia quedat orfa? O simplement
2: no,
1: una cosa que havia
2: era
1: de...
2: com que faltava teatre, més teatre, perquè n'hi ha molt teatre aquí. Però potser una altra... veure diferents coses.
1: Com ha evolucionat aquest festival? Perquè m'imagino que fer venir companyies de... no sé d'on venen, perquè si vas repassant les diferents edicions ha vingut gent de molt lluny. Com ha evolucionat? Ara és més fàcil que vinguin les companyies? Ja s'ha fet un lloc?
2: Va, Judit.
7: Sí, s'ha fet un lloc dins del mercat, així de festivals d'arts escèniques de carrer, així desvinculat d'aquesta centralització de la cultura que té Barcelona. Cada vegada hi ha més festivals fora de la ciutat i el ganxo té una posició ja molt clara. De fet, les companyies ens truquen i poques companyies anem a buscar nosaltres, bàsicament, ja comencen a tot.
2: Sí.
1: Això és important.
2: Això és important. Sí, sí.
1: Això és important, perquè normalment quan comences has de picar molta pedra.
2: Buscant.
1: Sant Feliu de què?
2: Sí,
1: sí. No, és difícil.
2: No, i ens movem per festivals, jo per la meva feina o la Judit, i... el ganxo! O sigui que el ganxo està ahí, eh?
1: Si haguéssiu de posar un tret diferencial del ganxo... en contra o a favor d'altres festivals, quin seria? Quina diferència hi ha amb el ganxo a altres festivals que es fan arreu del territori?
2: Per tu, sí.
7: El tamany i la dinàmica que genera és com molt familiar. Nosaltres, tant des de l'organització com amb els voluntaris que venen a ajudar-nos, hi ha com sempre molt l'atenció en posar cura amb les companyies i amb el públic que ve, acollir molt. I crec que ho agraeixen bastant. És com que se senten còmodes i molt a casa.
2: Sí, és molt, com molt familiar. Com... I sí que cada cop hi ha més públic, perquè aquests dos últims anys, o tres, ja apareix gent que no sabem, no sabem qui és.
1: Però això, clar, que ara són més, eh? Cada... Això passa,
2: ja.
1: Sense que hi hagi festival.
2: Són d'aquí, no?
1: Vas per Sant Feliu i dius...
2: Ja, no
1: cada vegada conec menys gent, clar. Perquè clar, cada vegada hi ha més gent que ve a viure aquí a Sant Feliu, gràcies a Déu. I sí que és veritat que clar, anem sumant cada vegada. El festival aposta per espectacles gratuïts i de petit format. Per què és tan important mantenir aquest model?
2: Bueno, petit format, també.
7: Petit format, la cosa es va desvirtuant i ja no està en petit format.
1: Ja anem al gran, ja?
7: Ja comencem a anar una mica al gran aquest any.
1: Això vol dir que de cara a la deuena edició, que són d'aquí dos anys, la cosa serà molt gran.
7: Home, sí, la farem grossa. Sí.
2: La farem grossa. Sí. No, ens adaptem també doncs, amb això, amb el pressupost que tenim i amb el que doncs, ens anem, busquem. També Sant Feliu, que sempre ho diem, no té terres plans i durs que moltes companyies que podríem portar no tenim on posar-les. Llavors això és una història. Llavors hem d'anar buscant doncs, i ens agrada portar coses diferents. Dansa, pallassos, circ, que la gent pugui veure diversitat. No?
1: Això és, o sigui, intenteu fer una criba d'espectacles perquè hi hagi una mica de tot?
7: Es fa la criba d'una manera bastant natural, en el fons, perquè el que intentem és paritat o majoria de dones artistes, perquè n'hi ha poques i intentem promoure-ho. També ens condiciona aquest tema que ara explicava l'Emma dels espais que té Sant Feliu, per tant això de seguida ens genera una criba amb els espectacles que ens arriben i... bueno. És difícil triar perquè cada vegada hi ha més propostes i cada vegada són més boniques totes, però sí.
2: Que
7: tot això ens va condicionant i pressupost, evidentment, també ens condiciona a un determinat nombre d'espectacles amb un preu concret.
2: Clar.
1: Quan llogues un espectacle d'aquests, llogues el que és l'espectacle o també els hi has de pagar el que és l'estança, el dinar? Com,
2: van per catxets, les companyies.
1: La companyia i allà hi ha que... tot inclòs.
2: Sí. O algun et pot dir, és el meu catxet, és aquest, més el desplaçament. Sí, però en general ja no n'hi ha. No. Tothom ho fica en un paquet, en un preu. Llavors està el tema tècnic, pot ser que et portin l'equip o pot ser que tu l'equip l'hagis de llogar a part.
1: Aquest any, repassant una mica tot el que hi ha espectacles en espais molt diversos del poble. Què porta a convertir Sant Feliu de Codines en un gran escenari?
2: A mi m'encanta. Sí. I jo m'aniria més lluny.
1: Més?
2: Sí, sí. Jo m'aniria a racons del poble que no...
7: De fet, una de les propostes...
2: Però no puc.
7: No, una de les propostes que tenim així a la butxaca és com traslladem-lo al Parc Cusart.
2: Sí.
7: Però, bueno, és una mica difícil,
2: difícil
7: arrossar la gent. Tenim sempre la por de si la gent acabarà venint o no.
1: Intentem... Jo crec que sí. La gent ve. Sí? La gent...
2: Va, doncs, sé,
6: jo sí, sí, crec que
2: jo m'aniria de la plaça,
6: risc,
2: eh?
6: Però crec que és un risc assumible.
2: Sí?
6: Jo crec que és un risc assumible, la gent hi va.
2: Jo descentralitzaria, també, eh? El Xifreda.
6: Sí, també es podria anar a la plaça allà del Santo Domingo, però, per exemple, que hi ha una plaça allà dalt.
2: Però el problema són els espais i els terres,
6: sí, sí, sí, sí.
2: I bueno, això ens limita
6: allà, aquell, sí, aquell és pla, és pla
2: molt.
6: I dur, aquell és pla.
2: Sant Feliu és...
6: Sí, no, bueno, per anar-hi s'has de pujar, això sí.
2: No, per les companyies,
6: sí, sí,
2: per tenir...
6: Sí, que té que ser pla, ja
2: t'entenc,
6: ja.
2: Això ens està limitant.
7: I perquè ens permeti fer aquesta cosa, que pensem que també és una de les coses bones que té el festival, que la gent va com itinerant d'un espectacle a l'altre. S'acaba aquí, i en un quart d'hora, 20 minuts, en plan...
6: Sí, hem d'anar allà...
2: Sí, ara on anem, ara on anem.
7: I la mobilitat, que sigui una mica accessible per tothom, també és difícil, llavors...
2: Clar.
1: Hi ha algun espectacle de la promoció d'aquest any que creieu que sorprendrà especialment al públic? L'Emma riu, i quan l'Emma riu...
2: No, perquè...
1: Sí, diu.
2: No, no ens agrada, tots ens agraden.
7: Tots estan bé.
2: Tots ens agraden, però podem dir que la Còrcoles, la Sia la Còrcoles, uh-huh, que fa
7: funambulisme,
2: és una cosa que potser no hem vist, no estan sovint de veure, no? Com es diu això? No,
7: no és tan freqüent.
2: Exacte.
7: I, bueno, no hem portat mai un espectacle que demani unes condicions tècniques com els de la Còrcoles, i llavors, bueno, creiem que sorprendrà, perquè serà una mica impactant.
2: Home, vindran dos tractors?
7: Sí.
2: Aguantar tota la estructura.
1: Anem a fer una repassada del programa?
2: Va, sí, sí.
1: Per on comencem, va? Per l'inici. Què ens trobarem? El sabeu de memòria? Perquè, a més,
2: venen, jo crec que ja sí, eh?
1: Venen sense tablet, sense carpeta, sense paper, sense llibret, res.
6: Jo crec que hi porten uns quants dies treballant.
1: No, ja, però...
7: Si no ens el sabem,
2: mesos,
7: malament,
2: eh?
1: Jo,
2: uns quants mesos,
6: eh? Per dir-ho d'alguna manera, per parlar de temps.
1: Fa 16 anys que fem el programa, eh? Però jo vaig sempre amb el meu guió, eh?
2: Perquè... Home, perquè tu vas canviant de
1: sí,
2: temes.
1: Sí, ui, canvien molt les coses, i
2: vas
1: ràpidament.
2: De temes.
6: I a vegades dins el programa.
1: Sí. Si fem una ràpida programació,
2: va,
1: per on començaríem?
2: Comencem on hi haurà el mercat. Al matí sempre ens agrada començar amb mm-hmm. algun espectacle que ens desperti. Op, op, op. Vindran les cacofòniques i faran una mica d'animació com a inauguració del festival i es mouran, faran un itinerant mm-hmm. d'on hi hagi el mercat, però no sabem on estarà el mercat, no? Què passarà?
7: Bueno, no, estarà a la plaça.
2: Estarà
6: sí,
2: a la plaça.
6: Estarà a la plaça.
7: Sí, sí.
2: I ens anirem cap al Xifreda.
7: Cap al Xifreda. I al Xifreda ens trobarem a l'Abraham Marzate amb un espectacle que es diu El Romper Records. És un clown.
2: L'Abraham ha estat ara a Mèxic, porta fent gira a Mèxic.
7: De fet, ell és mexicà.
2: Sí, es mou molt. Mm-hmm. I és pallasso, no?
7: Mm-hmm.
2: Gurugú.
1: Ah, això ens agrada. Pujar sempre ens agrada.
2: Gurugú, que ens han dit que les escales no són accessibles mm-hmm. i que haurem de donar la volta.
6: Sí, va passar
2: dic
6: per
2: si algú està...
6: L'altra banda és pla.
1: Unes pistes increïbles, per tant, és una magnífica volta turística.
7: Meravellós, una plaça meravellosa.
2: Per conèixer Sant Feliu.
1: Sí, sí.
7: I al Gurugú ens trobem al Hegmo, que és un espectacle de circ clown.
2: Sí, aquest potser podríem dir que és per més petits, que tots són per tothom, eh? Però
7: sí.
2: Aquest potser sí que està més dedicat a petita infància.
7: Sí, al matí intentem que
2: sigui tranquil·let, sí. I aquest, doncs, després del Gurugú... Ah, tenim barrets, ho dic perquè farà molta calor. És que ara m'he vist, el Gurugú.
7: Gurugú fa molta calor.
1: No, digues la veritat, has vist l'Isaac Cobos que...
2: No, he vist el Gurugú.
1: Brilla pel seu
2: pensat,
1: falta de pèl.
2: Quina
1: i
2: calor.
7: Li anirà bé.
2: Pots comprar un barret del ganxo?
6: Hi ha arbres també per això.
2: Ho sé, però
7: no són suficients.
8: Perquè el Dani el barret no li val?
2: També.
7: Li val.
2: Barrets per tots.
1: Val més.
2: Bueno, va, Gurugú, un barret, i baixarem.
7: I baixarem al Xifreda.
2: Al Xifreda.
7: Que ens trobarem...
2: La Cia Moveo.
7: Exacte. El ballar sol és un pal.
2: És un espectacle participatiu?
7: Sí, és un espectacle de ballar, grans i petits, tots junts, amb una companyia de dansa molt reconeguda
2: sí.
7: en el món de la dansa des de fa molts anys. Fa molt bona pinta, amb l'Estefan Levy.
2: Uh-huh. I allà al Xifreda hi ha la part de... Aquí pararem al matí, i allà ja vindrà una food truck, que ja fa anys que ve, la Inquieta. Mm-hmm. I aquest any vindrà una de gelats.
1: Home, sí, aquesta triomfa segur, eh?
2: Aquesta triomfa.
7: Sí, gelats, smoothies.
2: I allà tindrem per dinar, per menjar, qui es vulgui quedar. És veritat que la gent de Sant Feliu se'n va a casa, eh?
7: Sí, us animem a quedar-vos.
2: Us animem a quedar-vos.
7: És
2: normal, eh? Calor i tal, dius, vaig a casa.
7: Sí, però xifreda, fa ombreta.
2: Sí, però bueno. A tarda ens anem al... Skate. Ui, que no sé què he dit.
7: A veure, Fisgoneo, de la companyia de Tal Palo. És un espectacle de circ amb bàscula, que tampoc no n'hem portat mai, així que interessant.
2: I el skate és ideal, perquè terra pla... És... Estic obsessionada amb els terres.
1: Això és al costat, costat del centre cívic, m'imagino?
2: Darrere.
7: Sí.
1: Allà on hi havia...
2: On hi havia l'skate. Sí. Oh, es diu l'skate, no? Ens ho hem inventat.
8: Sí, l'skate.
1: Però no, és, no hi ha parc ni skate, no?
7: No,
8: hi ha res.
7: Hi ha Fisgoneo.
2: Ja està. Fisgoneo, de Fisgoneo, ens en tornem a Xifreda... I allà veurem dos espectacles. Una companyia, Labú Teatre, que ens porta un espectacle que està en creació. I ells els hi va bé provar en públic i a nosaltres ens va bé doncs, tenir un espectacle també que provi. I aquest es diu Excusi, que és d'un noi i un vàter.
1: Un noi i un vàter?
2: No sabem res més.
1: Com tu pot acabar això?
8: Pot donar joc, eh?
6: La imaginació...
2: No sabem...
7: Crec que tot el que ens fueu imaginar pot passar en aquest vàter.
2: A veure què passa.
1: Sí.
2: Aquest durarà poquet, no?
7: Sí, 35 minuts.
8: Mm. Oi, home, que... 35 minuts en un vàter sentat, déu-n'hi-do, eh?
2: A veure què passa.
1: Hi ha gent que s'hi passa molta estona, al vàter.
2: Exacte.
6: Sí, amb els mòbils encara més.
2: Igual ens donarà idees.
6: Abans la gent tenia revistes i ara...
1: Ara el mòbil.
2: I d'aquí, en aquest mateix espai, sense moure't...
7: Breaking Broken Dreams, de l'Amelia Cadwalader.
2: L'anglesa. Ella fa...
7: Amb Arús.
2: Arús. Estic a la ràdio aquí,
1: sí, no,
2: com si estigués a la tele, eh?
1: Sí. Hi ha cabres, ella... eh? Hi ha cabres,
2: silenci.
7: Arús.
1: Arús.
2: Fa Arús.
7: Sí.
2: I és molt divertida, és catxonda la
7: sí, l'Amelia. Un espectacle molt d'humor.
1: Mm. Què més?
2: Ens n'anem a veure la Còrcoles, davant del centre cívic. Allà darrere tindrà la fàbrica. I després de la Còrcoles ja ens n'anem a l'últim espectacle.
6: La Còrcoles és el que té els dos tractors, no?
2: Exacte.
1: Què li dirà al meu fill? Perquè el meu fill li agafarà els tractors i marxarà amb el tractor. Però...
2: Voldrà veure els tractors, no?
1: Sí.
7: Ja ho veuràs.
2: Estaran enganxats, eh? Sí, la Còrcoles és flipant. I tornem a Xifreda i veiem l'últim espectacle, que és el Dudu Arnolot, que també és un clown, pallasso, per tota la família.
1: Per tant, acabarem a quina hora, més o menys?
2: Comença a les 9.
7: Sí, 9, quarts de 10.
2: Bueno, comença a les 9, acabarem.
7: Sí, acabarem a quarts de 10.
2: 10, menjar-lo. Oh,
7: podrem sopar a les food trucks, perquè si queden fins a les 10.
2: Sí, si fas tot el recorregut, Déu-n'hi-do. Eh?
1: Déu-n'hi-do,
2: sí.
1: És un bon tut, eh?
6: Sí, Déu-n'hi-do. Tot el dia ocupat, tot el dia, dinant. Si vols sopar.
1: Sempre m'agrada preguntar per la feina que hi ha darrere, aquesta feina invisible. Quan comença a projectar-se el Festival del Ganxo?
2: El desembre, eh?
7: Sí.
1: Desembre. I el pressupost que hi ha per fer tot això?
2: Aquesta...
1: Més o menys, no cal
7: que... mantenim sempre amb
2: sempre
7: el mateix
2: és el mateix, eh?
7: 12.000 més IVA.
2: 12.000 més IVA. I crec que fem bastantes meravelles, eh? Per tenir 12.000
7: més IVA. Les funambulistes del tema són nosaltres, sí.
2: Sí.
1: No, és per posar un valor, eh? Recordem-ho que tota la gent que ho podrà gaudir és gratuït. Per tant, ostres, no ens quedem a casa i sortim i gaudim d'aquests espectacles que...
7: S'ha de dir que hi ha una feina que sembla invisible i que no ho és, que és la feina dels voluntaris que venen a ajudar-nos.
2: I l'Ajuntament.
7: La feina de l'Ajuntament que està fent suport i...
2: Totes les caïdes, tota la...
7: La brigada.
2: Clar, tot això és
7: superimportant. I fins i tot els veïns, no?
2: Sí, perquè ens deixen
7: connectar,
2: enxufar.
6: Les coses. I la feina vostra, d'organitzar-la.
7: I la feina nostra.
6: També hi és, eh? Que no la digueu, també hi és, eh?
7: Esteu
6: aquí com a representants, però són els que heu portat la major part d'aquesta feina.
2: Des que busquem les companyies, decidim els espais, tot, estem novembre, llavors ho presentem, llavors hi ha el programa.cat, hi ha totes aquestes ajudes també de la Diputació que s'han de presentar a memòria. O sigui, hi ha tot un...
6: Sí, tot això, ja, els que estem ficats en entitats ja ho sabem, que hi ha molta feina, tot això, oi?
1: Massa. La paperassa ens acabarà destruint a tots, i si no, ja ho veureu.
2: Però després som felices, eh?
1: Sí.
2: Demà dissabte serem feliços.
6: Sí, no, això
7: acabem
6: quan la cosa, acabem rebentades, però
7: acabem rebentades esperant.
6: Però quan sortirà tot de meravella, aleshores doncs, hi ha una felicitat extrema.
1: Sí, que s'omple.
7: Sí. La imatge de nosaltres dues assegudes al Xifreda esperant que acabi de netejar la food truck.
2: Que vingui la policia a tancar.
7: Fins a la una de la matinada és bastant...
6: Sentades o tirades, depèn.
7: Una mica com podem.
2: Sí, estem una mica...
7: Però contentes, molt contentes.
1: Per últim, quin missatge li diríeu o li faríeu a algú que encara no ha viscut mai un festival del ganxo?
2: Bueno, que vingui, no? Que vingui.
7: Si no es veu, no...
2: Perquè descobrirà Sant Feliu, que té racons bonics, molt bonics, i...
7: Que és un dia de festa, un dia de cultura brutal.
2: Que pot veure cultura gratuïta i diferents arts i que les arts superimportants, tot el tipus d'arts, i que s'anirà ple.
7: És un dia molt nutritiu, en tots sentits.
2: Sí.
1: Per què no hem vist mai en el Festival del Ganxo una actuació amb l'Emma, per exemple?
2: No puc.
1: No t'hi he vist mai.
2: No puc. És massa. El ganxo és massa.
1: Pel deu aniversari jo crec que t'hi podríem veure. T'ho demanem aquí en directe.
2: Uau, puc fer-ho, eh?
1: Una cosa petita. Però...
6: Si no, ja se la veu. També jo vaig estar al Cívic veient-la.
2: Clar,
6: no,
2: sí, però, venir, a gossis.
1: Però en el festival, allà el ganxo, una part, un apunt d'ella.
2: Passa que, esta, clar, estic com a l'altra banda. I llavors... Podria desdoblar-me i fer-ho, però acabaria tan patada.
7: Són exigents totes dues bandes, en el fons, perquè la producció és exigent, però després està acabat el públic, ho és molt.
2: I m'estic fent gran i em canso.
1: Tu només? No?
2: Vull dir que amb una, ara productor, producció o això, podria fer-ho,
1: I tant.
7: La programarem.
2: Em programaré. Autoprogramar-se no molt.
1: Jo ho he llançat, a partir d'aquí, el que faci falta. Gràcies, Emma, gràcies, Judit. Molta sort en aquesta vuitena edició.
2: Gràcies.
1: I fins l'any que ve.
7: I tant.
1: Fins l'any que ve i per molts anys. Perquè
2: per molts
1: estic
2: anys.
1: Estic segur que serà un èxit i que això cada any va creixent.
2: Molt bé.
1: Fins un altre, a reveure.
2: Adéu, gràcies.
1: Després de parlar amb l'Emma i la Judit, canviem de secció i anem a fer l'editorial de Dani Foroll i encarem ja la recta final del programa amb la secció Plenari.
9: El contrapunt. Amb Dani Foroll.

0: Tot apunta que Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns acabaran donant llum verda als pressupostos de la Generalitat. Un acord que a hores d'ara està pactat i que permet al govern guanyar estabilitat parlamentària en un moment especialment delicat. Si no, veieu les notícies directament. Però més enllà de la fotografia política i dels titulars sobre la capacitat d'entesa, la pregunta important és una altra. Aquest acord servirà realment per afrontar els grans problemes del país? Per al govern, l'aprovació dels pressupostos és gairebé una necessitat vital. Sense comptes nous, la legislatura quedava pràcticament bloquejada i amb una imatge de debilitat creixent. Amb el suport d'Esquerra Republicana i els comuns, l'executiu aconsegueix oxigen polític i evita una situació d'inestabilitat que hauria complicat encara més el dia a dia institucional. Ara bé, aquest acord també tindrà conseqüències polítiques importants. Esquerra Republicana i els comuns assumiran part del desgast d'un govern que continua acumulant conflictes oberts en sectors claus, perquè els problemes que afecten Catalunya no desapareixeran automàticament amb l'aprovació dels pressupostos. L'educació continua sent un dels àmbits amb la tensió, més tensió acumulada. Les protestes d'aquests últims cursos han evidenciat el malestar de molts docents davant la manca de recursos, els canvis constants i la sensació d'improvisació. Les escoles i instituts reclamen estabilitat, més personal i menys burocràcia. I és aquí on el nou pressupost haurà de demostrar si realment aposta per reforçar el sistema educatiu o si tot quedarà en grans anuncis. La sanitat és un altre dels grans fronts oberts. Les llistes d'espera continuen preocupant milers de ciutadans i els professionals fa temps que denuncien saturació i falta de personal. El sistema sanitari necessita inversions, sí, però també una estratègia clara per retenir professionals i garantir una atenció pública de qualitat. Si els nous comptes no aconsegueixen millores visibles en aquest àmbit, el descontentament social continuarà creixent. I mentrestant, la mobilitat segueix simbolitzant moltes de les mancances estructurals del país. Les incidències constants a rodalies, els retards i les dificultats de connexió formen part de la rutina de milers de persones. És un problema que va més enllà de la gestió puntual. Afecta directament la qualitat de vida i alimenta la sensació de que les administracions no arriben a resoldre els problemes quotidians. I ara, a més, hi afegim 5.000 milions més per una línia orbital quimèrica. Arreglem primer el que tenim i fem que funcioni després. Per això, l'acord pressupostari pot ser una victòria parlamentària, però encara lluny està de convertir-se en una victòria política real. El govern guanya temps i estabilitat, però també augmenten les expectatives. A partir d'ara ja no podrà escudar-se en la falta de pressupost parlamentari. Esquerra Republicana i els comuns, per la seva banda, també juguen part de la seva credibilitat. Donar suport als pressupostos significa apostar per la governabilitat, però també assumir el risc de quedar vinculats al resultat d'aquesta legislatura. En definitiva, Catalunya probablement tindrà pressupostos, i això en l'actual context polític ja és una notícia rellevant. Però els ciutadans no jutjaran l'acord pels vots al Parlament, sinó pels resultats al carrer. La qüestió és si aquests pressupostos serviran per començar a resoldre els problemes estructurals del país o si només acabaran ajornant-los una vegada més.
1: Jo crec que sí. Jo crec que això ho allargarem una miqueta més i anar fent i ja està.
0: Fixa't que els tres temes que he posat jo són els que quan van venir les companyes de Sanitat l'altre dia van ser els tres temes que van mencionar conforme estaven allò. I jo vaig pensar, perquè clar, porto dues setmanes sense fer l'editorial i evidentment l'editorial l'he anat modificant, però és la mateixa.
2: Ha anat creixent.
0: Sort que era una mica editorial atemporal entre que es posaven d'acord i
3: és
0: això. Simplement he tingut que canviar les petites coses. Però realment hi vaig pensar quan ho van dir. Dic, mira, és que són els tres temes, educació, sanitat i mobilitat. Són els tres grans temes que hi ha sobre de tot això. Són els tres grans temes que fan que els ciutadans estiguin més contents, bàsicament.
1: Sí. Però

0: vagues pendents.
1: I això serà una cadena que, clar, vull dir, tothom voldrà cobrar més, i tot això com ho paguem?
2: Clar, però és que l'ideal és que es podria pagar, n'estic seguríssima, sí? Però fora, jo crec que sí.
1: Cada vegada tenim més gent que no està treballant, que s'està jubilant, evidentment, i té el seu dret.
2: Sí, sí, sí. Val? Jo llavors, no dic que nosaltres ho paguem, sinó que sistema... el que ja es paga...
1: Sí.
2: S'hauria d'haver... Jo no en tinc ni idea d'economia, això, sí, per començar, però el no tema, estic a veure com es distribueix.
0: El tema està en això, com es distribueix. Com hi ha tot... És que el problema és que els que estan manant a gran escala, no t'estic parlant d'un ajuntament com a Sant Feliu, perquè, d'acord, s'han pujat els sous, però no cobren una milionada, ni cobren diners que siguin significatius pel poble, és un percentatge ínfim, vale? Però tota aquesta gent que està... de diputats, de senadors, de no sé què. Saps els milers de milions que se'n van cap aquí en totes les seves, en totes les seves prebendes que tenen, en tots els seus privilegis, en tot això que se'n va cap allà, és que a mi em sembla de jutjat de guàrdia. Això redistribuït d'una altra manera, però clar, és que això al final és un negoci, si no ja ho estem veient. Si no ho estem veient amb el que està passant cada dia.
1: No, no.
0: Que ho estem veient, que jo no dic... Que la justícia sigui justa o no ho sigui. Jo no dic que una cosa que està en sumari tingui que sortir a tots els diaris, perquè s'està investigant. I aquí el que passa és que es prejutja. I fa uns anys hi va haver un col·laborador de Convergència Democràtica que el van assenyalar amb el dit per una determinada cosa, i al cap de 10 o 12 anys el diari va haver de rectificar perquè resulta va sortir innocent. Però aquest senyor li havia fotut la vida en l'aire.
1: Sí, sí.
0: Totalment.
1: No, no, i el que deies tu, tots veiem moltes coses... Però ningú diu res, ni ningú fa res, ni ningú surt al carrer per aquestes coses.
0: La gent, a veure, ens hem acomodat.
1: Doncs ja està.
0: El tema és que ens hem acomodat i ningú vol sortir al carrer per res. I si no, ho veus en qualsevol àmbit, sigui gran o sigui petit. Els mestres sí surten, ara mateix estan tallant carretera i tal, però si miréssim la quantitat de mestres que surten a tallar una carretera o un carrer comparat amb el que amb la plantilla urbana dels mestres, serà un 0,2%.
1: Totalment d'acord.
0: Un 2 per 1.000, és igual, digue-li el que vulguis, el percentatge que surten al carrer és ínfim. És ínfim. I els metges passa exactament el mateix. Es veuen perquè estan tots junts i són 500. Vale, tu pensa que hi ha hagut 11 de setembre que hem parlat d'un 1.200.000 o 1.500.000 persones.
1: Ah, bé,
0: això sortia al carrer.
1: Sí, sí.
0: Això sortia al carrer.
1: I també ens ho van...
0: I també s'ha refet i s'ha deat enrere. Vull dir que...
1: En fi, fet l'editorial de Dani Fonoll aquesta setmana, sí que li han donat el temps. Anem a fer l'última part del programa, anem a fer la secció de Planàrium, de mans d'Isaac Cuba.
3: A la vila de Sant Feliu de Codines es reuneixen a la sala de sessions de l'Ajuntament els membres de l'Ajuntament en ple.
4: Em puc saltar els articles directament. Això serà un lío, eh? Bueno, farem el que podrem, oi?
5: Benvinguts a Planàrium.
1: Planàrium d'Isaac Cobos, que aquesta setmana doncs, ha vingut d'un ple extraordinari que hi va haver la setmana passada. Recordem que avui s'ha celebrat el ple ordinari, diguéssim. Deixeu-me dir que d'aquesta secció s'ha originat un, jo diria, rebombori important per les xarxes socials, bàsicament per Instagram i per Facebook, degut a una publicació que hem fet. Vull dir-ho jo com a director del programa, crec jo, després d'haver-me mirat bastant sovint aquesta publicació desafortunada. Crec que n'hem fetes moltes, perquè hi ha una feina molt gran que des d'aquí també vull agrair als meus companys, que hi ha una feina molt gran de producció que es fa i que des d'aquí doncs, vull donar les gràcies personalment, però que a vegades també ens equivoquem. I crec que si li vas buscant el to que li vulguis buscar, si li vas mirant, doncs crec que és l'haguéssim pogut fer millor o li haguéssim pogut donar un altre caire que, evidentment, doncs, no li hem donat. Ens hem equivocat i ja està, jo ho dic, el reconec, i com a cap del programa doncs, crec que és la meva feina fer-ho i ja està. A partir d'aquí, doncs, fet aquest aclariment, fem la secció normal i corrent com la teníem programada. Isaac Cobos.
6: Doncs... Fet aquest aclariment, comencem. Ple extraordinari, no ordinari. No ordinari ha sigut avui.
1: I curtet, m'han dit.
6: Dues hores, 36 minuts.
0: El d'avui, hora i escaig.
6: No l'he vist.
0: Hora i escaig.
6: No l'he vist.
1: He pensat, coi, rapidet el d'avui.
6: Dues hores, 36 del ple extraordinari de la setmana passada. Un únic punt. Dictamen per l'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització de la plaça Josep Umbert. vam poder escoltar un breu resum de les 16 al·legacions

0: al·legacions rebudes, les quals totes van ser rebutjades. En principi, les 16 van ser rebutjades per tractar-se d'opinions o per no desenvolupar argumentari suficient per rebatre la part tècnica. Però n'hi va haver-hi una que va cridar especialment l'atenció, la de l'arbrat. Escoltem l'argumentari, que crec que un argumentari amb força base d'informació contrastada que va explicar Àlex de la Fuente de Junts per Sant Feliu de Codines.
1: Sobre les espècies d'arbres que l'Ajuntament o el Govern Municipal vol plantar. Considerem que les explicacions que es fan a les respostes contradiuen molt el que hem pogut contrastar. Hi ha, entre les tres espècies proposades, dues són al·lòctones, que contradiu el relat del respecte per la flora i la fauna locals. De la que és autòctona, l'alzina creix lent, triga 10-15 anys per donar ombra i no genera un dosser ampli. L'acàcia del Japó és al·lòctona, prové de Xina i Japó. Els fruits són catalogats relliscosos, que provoquen riscos en paviments durs. Hem parlat abans que el paviment serà dur. Té arrels agressives, poden i tenen la capacitat d'aixecar paviment i pot perdre la fulla en onades de calor. No és recomanable a persones de pas intens. I la tercera, que és la més conflictiva, l'amèlia, és una espècie també al·lòctona. Els fruits són tòxics per nens i animals i a més són rodons. Està considerada com de les pitjors persones de pas de nens i pas intensiu. Les consultes que hem fet les avalen entitats tan dubtoses, tan poc serioses, com la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Acció Climàtica, la Diputació de Barcelona, el Catàleg d'Arbrat Viari, que indiquen de l'amèlia els fruits són tòxics per a persones i animals i no recomanable en zones de lloc infantil. La Diputació diu literalment els fruits són tòxics, no indicada per a zones de pas intens o espais infantils. I els fruits rodons poden provocar relliscades, cosa que es desaconsella a la seva aplicació. L'Ajuntament de Barcelona, a la fitxa de gestió d'arbrat, classifica la mela com a espècie no recomanada en zones d'ús intensiu. Els fruits són persistents i potencialment tòxics. Poden provocar problemes de seguretat en paviments d'ús. La Universitat de Granada, el Departament de Botànica, al seu estudi sobre plantes tòxiques urbanes, afirma que la mela, els fruits contenen melatoxines. La ingestió és potencialment perillosa en infants. La Universitat de Sevilla, al catàleg d'espècies urbanes, desaconsella la seva aplicació. Frutos tòxicos no recomendados en zones de juego o tránsito intenso. La Junta d'Andalusia, a l'inventari de flora ornamental, espècie al·lòctona, frutos tòxicos per humans i animals. Respecte a l'alzina, també el CREAF de la Generalitat de Catalunya ho explica bastament, és un arbre de creixement lent, especialment en ambients urbans. El Jardí Botànic de Barcelona diu exactament el mateix, la Diputació de Barcelona diu exactament el mateix, el Ministeri per la Transició Ecològica del Govern d'Espanya, a les seves fitxes, també desaconsella les tres espècies.
2: Vull escoltar.
0: Espera.
2: Tot això de l'Àlex de la Fuente m'ha vingut por, eh?
0: Espera, escolta'm.
2: Home, clar.
0: Aquesta explicació, ja t'he dit, una base forta de l'argumentari d'aquesta al·legació. No sé si aquesta argumentació incorporava l'al·legació, això no ho sé, eh? Perquè això ho diu ell en el ple. Això ho enllacem amb una pregunta del públic del final, però que ve relacionada amb aquest tema. Escoltem.
3: No entenc per què persistentment no acceptem les espècies autòctones, que seria també un símbol d'identitat de poble, mantenir i salvar les espècies autòctones. Ens refugiem en espècies exòtiques, que a més són contràries a la nostra naturalesa, i porten una sèrie de problemes a la viabilitat. No, no entenc per què ens assenyim en copiar projectes d'altres llocs, quan hi ha moltes crítiques a Barcelona sobre els arbrats, s'estan tallant arbres, s'estan replantant, i aquí no respectem l'autòcton.
4: Respecte a l'arbrat, al final, nosaltres, per fer-ho, no només va avaluar quina era la millor opció, segons també les necessitats, l'equip tècnic que ha fet el projecte, sinó també vam fer una reunió amb jardiners, on vam convidar jardiners i especialistes en arbrat del municipi, on també van aportar. Jo entenc i comparteixo que si espècies autòctones, doncs potser em semblarien millor. Però si hi hagués una espècie autòctona que satisfés totes les necessitats que tenim, segurament ja haguéssim proposat aquestes. Jo no m'atreveixo. De fet, nosaltres, això, hi ha un moment que també ho qüestionem a l'equip tècnic. Diem, segur que aquest arbrat... I ens diu, bueno, per nosaltres, amb el nostre criteri, en podem discutir i Ramon, podem convidar a tenir una conversa amb elles, eh? Diu, per nosaltres segueix sent la millor opció tècnica.
0: Què opineu? Tothom discrepa sobre el tipus d'arbrat. Inclús el mateix govern reconeix un cert dubte sobre el tema. Però tirem endavant amb les exòtiques. Personalment crec que davant el dubte s'hauria d'haver seguit, cedit en aquesta al·legació.
2: I si més no escoltar Ramon Serra, que quan va venir aquí al programa, quan vam parlar amb els veïns que no estaven a favor de la reforma de la plaça, crec que el Ramon Serra va parlar.
5: I sap de què parla.
2: Com a coneixedor que s'hi ha guanyat tota la vida amb la terra i amb els arbres, ostres, escoltem-lo.
0: Jo crec que aquí s'hauria d'haver sentit.
2: Perquè si escoltes l'Àlex de la Fuente tot el cartipàs de els pros d'aquest arbrat, home, fem-nos-ho mirar, eh?
0: Els pros no, els contras.
2: Ai, perdó, els contras. Perdó.
5: Sí, que sí.
2: M'he equivocat.
0: Aquest dictamen va ser aprovat amb 7 vots a favor de Primàries i Junts per Catalunya, 5 vots en contra de Junts per Sant Feliu i una abstenció del PSC. Un cop finalitzada la part formal, va iniciar-se el torn del públic, que no va estar exempt de polèmica. Es va iniciar un debat de codinencs versus nouvinguts. Com hauria d'haver estat aquest debat? Com hauria d'haver estat? Escoltem.
6: La plaça de Sorra no és només un espai al mig del poble. És el seu cor, el lloc on encara avui el poble es troba, es reconeix i es mira a si mateix. La sorra continua guardant les petjades de generacions senceres. Els nens encara hi corren aixecant pols sota els peus. La gent gran encara s'hi asseu a mirar passar la tarda. I les converses continuen omplint l'aire quan el sol comença a caure. La plaça és memòria viva. És l'escenari on el poble celebra allò que és. Allí encara ressona el ball de Sant Antoni, amb la música i les parelles girant sobre la sorra com ho han fet sempre. Les llums, les rialles i l'olor de festa continuen convertint aquell espai en un punt de trobada on el temps sembla aturar-se. La Fira del Rellotge transforma la plaça cada any en un lloc ple de vida. Els rellocs exposats, la gent passejant, les converses entre veïns i visitants. Tot dona sentit a una tradició que va molt més enllà dels objectes. És el poble mostrant-se al món sense deixar de ser ell mateix. I quan arriba el dia de l'escudella, la plaça es converteix en alguna cosa encara més profunda. Una gran taula compartida. L'olor del brou calent omple l'ambient mentre la gent es reuneix, conversa i comparteix molt més que menjar. Comparteix pertinença, records i comunitat. També les sardanes continuen trobant el seu lloc al centre de la plaça. La rotllana es forma gairebé amb la mateixa naturalitat en què passen els anys. Mans unides, passos pausats i mirades que entenen que hi ha tradicions que no necessiten explicacions perquè formen part de l'ànima col·lectiva del poble. Però la plaça no viu només de les seves festes. Viu també dels petits moments quotidians. Del nen que hi juga per primera vegada, del padrí que observa en silenci des d'un banc, de les converses improvisades, del so de les campanes, de la calma de les tardes d'estiu quan sembla que tot respira més lentament. Per a molta gent, la plaça no és únicament un record del passat. És el fil que uneix tota una vida. És el lloc on encara poden veure, dins la seva memòria, les cares dels que ja no hi són, on cada racó desperta una història, una emoció o una absència. Per això les places de sorra tenen una força difícil d'explicar, perquè no estan construïdes només amb terra, estan construïdes amb la vida sencera d'un poble.
0: Això és el que hauria d'haver estat la defensa de la plaça. Això. Però, com va ser? No va ser així. Escoltem.
7: Tu no havies nascut encara. Que de fora de la meva casa ens trobaran. Que la gent que ens representa el poble sou de fora tots menys un. Sou més de fora que d'aquí. I tu vius aquí, Sant Feliu? Jo sóc filla del poble.
8: I està més temps a Sant Feliu que tu.
7: No heu nascut a Sant Feliu. Jo he nascut a Sant Feliu.
0: Voleu tornar a escoltar? Són 30 segons.
2: No, m'ha quedat... Ho vaig poder sentir, no?, en el ple. Però bé, clar, això són talls que s'han anat enganxant, no?
0: Sí, clar, evidentment, si no, això no té... Però, com tots els talls, com els talls que hem sentit en tots els plenaris que està format a base de, no sé quan, 20 talls, eh?
2: Ve de diferentes...
0: Sí, clar, evidentment.
2: Intervencions. I que cadascú intenta respondre...
0: Home, una intervenció d'una persona així no té cap tipus de sentit.
2: Què més?
6: Seguim, eh?
2: Seguim.
6: Per desgràcia, l'essència de la plaça probablement ja feia temps que començava a escardar-se, tot i que potser no n'érem conscients. El Cafè de Baix, l'Ateneu Feliuà, el Círculo de la Paz o el mateix Casino Sant Feliuenc. Ja havien anat desapareixent lentament de la vida quotidiana per convertir-se en memòria. I amb ells, la plaça també anava cedint una part de la seva ànima sense que gairebé ningú no s'hi aturés a pensar-hi. El punt més visible d'aquell canvi va arribar el dia que es va permetre enderrocar el Casino Sant Feliuenc, un edifici que durant anys havia format part del paisatge emocional del poble, allà on avui s'alça l'actual Ajuntament. Després va arribar l'any 2005, un conjunt nou, Ajuntament, biblioteca i habitatges. Més fred, més aliè, el ritme visual que durant dècades havia definit la plaça. Una arquitectura que, per a molta gent, trencava aquella sensació que tot havia crescut dins d'una mateixa època, d'un mateix batec. I a més, i més endavant encara, es va permetre construir un habitatge modern allà on fins fa ben poc hi havia aquella botiga de plaques solars. Perquè l'essència d'una plaça no és només el terra que trepitgem, ni els arbres, ni el sorral. L'essència també és la mirada que l'envolta. És l'equilibri dels edificis, la memòria de les façanes, les ombres de sempre i tots aquells records invisibles que s'hi acumulen amb els anys sense que ningú no els vegi.
0: Però, quan un argumentari en defensa d'aquesta inclou una carta de presentació amb les seves arrels, intentant inconscientment dotar-les de més validesa que la dels nouvinguts, fa que aquesta essència es perdi vers una batalla sense sentit. Vam poder sentir en el ple expressions que es repeteixen massa sovint en el poble, en alguns debats i en massa converses públiques. Jo he nascut aquí, i darrere d'aquesta frase normalment n'arriben d'altres. La meva família és d'aquí de tota la vida. Vosaltres sou de fora. Els de fora no enteneu això. Això és culpa dels nouvinguts. Jo sóc fill de Sant Feliu. Tu has nascut aquí? I una es pregunta, des de quan el lloc de naixement s'ha convertit en un argument? Des de quan un cognom, una genealogia o un arrel familiar substitueix la raó, l'anàlisi o el sentit comú? Perquè convé dir-ho clarament, haver nascut en un lloc no atorga automàticament més intel·ligència, més criteri ni més veracitat. De la mateixa manera que venir de fora tampoc invalida una opinió. Les idees haurien de sostenir-se pel seu contingut, no per l'origen de qui les pronuncia. I és més, també cal entendre que portar més temps vivint en un lloc no implica necessàriament estimar-lo més, estar-hi més arrelat, fer més poble o contribuir-ho millor. El compromís amb la comunitat es demostra amb els fets, no amb l'antiguitat. Tanmateix, cada vegada és més freqüent escoltar discursos on la pertinença s'utilitza com una mena de carnet moral, una acreditació emocional que pretén situar uns per damunt dels altres. Jo sóc d'aquí. El jo sóc d'aquí es converteix així en una manera sutil de dir la meva veu val més que la teva. I és aquí on el debat públic comença a deteriorar-se. Perquè quan la identitat substitueix el raonament, la conversa deixa de buscar la veritat i comença a protegir territoris emocionals. Ja no importa què es diu, sinó qui ho diu. Ja no importa l'argument, sinó la sang, el cognom o l'antiguitat familiar al poble. Aquest mecanisme no és nou. És una forma de tribalisme social, una divisió entre els nostres i els altres. I encara que de vegades es disfressi de tradició, d'arrelament o fins i tot d'amor per la terra, en el fons sovint amaga una por silenciosa, por al canvi, por a perdre influència, por a que noves mirades qüestionin estructures que fa massa temps que ningú s'atreveix a revisar. Perquè hi ha qui confon protegir la identitat amb conservar privilegis, i qui utilitza el sentiment de pertinença com una excusa per tancar portes en lloc d'obrir converses. Per estimar un lloc, no s'hauria de... Però estimar un lloc no hauria de significar convertir-lo en un espai immòbil, sinó tenir prou confiança en la seva força perquè pugui evolucionar sense por. Defensar un poble no consisteix en aixecar fronteres invisibles entre veïns, ni decidir qui és més d'aquí que els altres. Defensar un poble consisteix a fer-lo més viu, més intel·ligent, més just, més capaç d'escoltar idees, vinguin d'on vinguin. Consisteix a construir comunitat, a cobrir els vincles entre les persones, a fomentar una convivència basada en el respecte i no en la sospita. També vol dir pensar en el futur, apostar per la sostenibilitat, protegir el territori sense caure en el tancament, crear oportunitats perquè les noves generacions puguin quedar-se sense haver de renunciar a una mirada oberta al món. Un poble fort no és el que exclou, sinó el que sap créixer sense perdre l'ànima. Perquè la realitat és molt més simple i molt més humana. Ningú hereta la raó simplement pel fet d'haver nascut en un lloc. Les idees no tenen origen geogràfic i una comunitat madura no és la que més vegades repeteix «som d'aquí», sinó la que sap escoltar, discrepar i debatre sense convertir la identitat en una arma ni la diferència en una amenaça. La veritable maduresa col·lectiva apareix quan la pertinença deixa de ser barrera i es converteix en un punt de trobada. La terra pot donar arrels, però les arrels, per si soles, no donen arguments. Per finalitzar, escoltem al final del ple una persona del públic simplifica tota aquesta explicació.
5: Aquesta història de som i no som de Sant Feliu és patètica, de veritat. Cada vegada que algú desqualifica una altra persona perquè no és del poble, quan aquella persona està vivint al poble, està pagant els seus impostos i ha apostat per viure en aquest poble, què passa? Que mai el considerarem de Sant Feliu? No ho sé. Vull dir, jo penso que aquest tema del som i no som ja l'hauríem de descartar. Vull dir, ningú té cap medalla per ser de Sant Feliu. Ningú.
0: I fins aquí el resum del ple.
2: Tan sobre minuts, eh?
0: 7 minuts.
2: 7 minuts, eh?
9: Bueno. Llavors, allò del carnet de Codinenc no val?
10: No, ja el pot guardar.
2: Després d'escoltar Isaac Cobos... Ja
9: és per treure una mica de ferro, eh? Vull
2: dir, és un text molt maco, t'ha quedat molt... Però la realitat no és aquesta.
0: Quina realitat no és
2: la
0: aquesta?
2: La realitat del dia a dia... No de Sant Feliu.
10: Com?
2: La realitat de qualsevol poble està molt bé, eh? Però vull dir, la realitat és que hi ha molts interessos pel mig, que cadascú té els seus i cadascú té les seves... No,
0: però per
2: les
0: això...
2: seves batalletes i els seus interessos, sí. I els seus egos i la seva...
0: I els seus egos...
2: I arribar a un consens i treballar tots conjuntament, sí, i que tot és molt bonic. No,
9: que és com tindria que ser.
2: Que és com hauria de ser, no, però, dic que no, però lamentablement la societat que vivim no Sant Feliu. Exacte. A tot arreu no és així.
0: Això no t'ha de permetre, eh? Basar un argumentari menyspreant possiblement el 50% de la població de Sant Feliu.
2: No,
0: o més.
10: Potser més. Hauríem de mirar indicadors, allò, anar a arrissar més al tot.
0: Perquè fixa-t'hi, la Caral, ho hem separat, eh? La Caral ha fet una defensa de la plaça emocional, sentimental, perquè això és el que hauria d'haver sigut. Així es pot defensar la plaça. Així pot transmetre el que significa la plaça per la persona que ha tingut la sort de néixer aquí. No l'argument de dir jo he nascut i aprofitar-ho...
2: Llàstima, Caral, que no vas anar al ple i vas traslladar aquest escrit allà directament. Perquè és un dels llocs on jo crec que a vegades hi manca molta gent.
9: I tindríem que anar més.
2: Aquests textos jo crec que aniria molt bé. De fet, això va passar en un dels plens, quan es parlava de l'educació, i van anar-hi les escoles.
9: Sí, van anar, i cada una va donar la seva
2: escolta'm,
9: posició.
2: Escolta'm, vaig quedar bocabadat de lo que realment la gent pensa, i que a vegades ens quedem a casa i que no diem el que pensem. I allà és un dels llocs, jo crec que, per fer públic les nostres opinions.
9: Allà tothom hi té paraula i amb educació.
2: Amb educació, sempre amb educació. Amb educació a tothom, els de fora i els d'aquí.
10: Jo, en general, no és una persona que s'hagi callat les opinions. Vull dir, sempre he sigut molt activa al poble. Per tant, quan m'he involucrat en coses és perquè realment hi havia una defensa darrere. Fora d'això, ja, i per això fem la broma, acaba el programa, jo amb el tema de la plaça no era algú que m'hi volgués posar o no, perquè no tinc una posició clara. I tampoc anava per aquí el text, o sigui, sí que va envoltant de la plaça, lo important, i jo estic d'acord, i jo teòricament, perquè no sé quins són els criteris per tenir el carnet de Sant Feliu, sí que soc nascuda a Sant Feliu, però estic totalment d'acord amb tot aquest prou, ja som de Sant Feliu. Vull dir, perquè no crec que sigui només en un context a dins de l'Ajuntament que passin els plens, sinó que és el que deia l'Isaac, jo crec que passa en general.
0: Sí, sí,
10: i que
0: sí,
10: podríem
0: sí.
10: Mirar cartilles de realment si em consideren a mi de Sant Feliu o no pel fet que el meu pare no va néixer aquí. Jo soc de Sant Feliu o no, llavors? Perquè el meu pare no ha vingut.
2: No, jo no respondré, perquè no tinc la potestat
10: exacte.
2: Jo soc de Sant Feliu simplement perquè estic empadronat aquí. Simplement, aquí. I pago els meus impostos aquí i estic
10: correcte.
2: Donat dalt d'aquí. Per tant, qualsevol persona que estigui donada dalt i que pagui els impostos i que tingui la seva residència és codinenc com tots nosaltres.
10: Correcte. Això és la teoria.
2: I la imatge, del fet que hàgim nascut o no.
0: I la imatge famosa, saps com surt? Volcant en intel·ligència artificial, l'última hora del debat, volcant l'última hora del debat en intel·ligència artificial, volcant-la íntegrament, un segon, i que la intel·ligència artificial simplement li demanes, representa'm gràficament el contingut d'aquesta hora, que és l'hora del públic, i automàticament et genera això, perquè és el que es desprèn, que pot estar més encertada, que pot agradar més o menys, que pot ofendre sense amb mala intenció de voler ofendre a ningú, però és el que el resum d'això. Dos vessants i que a sobre només una part va decidir posar-hi peu, posar-hi fre.
2: Mira, el papa de Roma va fer l'altre dia un debat on deia que està en contra de la IA i que la IA va per mal camí. Per tant...
10: I amb això...
2: Amb això vull dir que la IA jo crec que és una eina, és una eina, i que ens l'hem d'agafar com una eina. Correcte. Més de les, totes les que tenim.
10: Correcte.
2: Però hi ha una part humana, hi ha una part nostra, hi ha un punt de vista nostre que hi ha de ser-hi. Sí. Hi ha d'haver un criteri, igual que en els escrits que va llegir el president Trump, que li van enganxar, que era fet d'intenció. O sigui, aviam, un president no pot anar amb un escrit de... oi que no? Doncs...
0: Que va llegir un «te parece bien como lo he escrito», no?
2: Qualsevol publicació que nosaltres, com a mitjà públic que som, i públic i municipal que som, doncs també hem de vigilar com i de quina manera podem ferir certes sensibilitats. I ja està. Vull dir, és una cosa que ho hem parlat tots els membres de l'equip i que ja he fet la meva exposició prèvia.
0: La intenció no és ferir a ningú, falta.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença De tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb Clara Blancafort i Paola Padmill.
1: Bona tarda! Com esteu, gent? I tornem a ser... Aquestes dues setmanes de... se m'han fet molt ràpides.
2: És que no, després de molt temps, però el que ens veiem normalment entre setmana i setmana, el que passa és que se m'ha fet etern.
1: No, a mi no, eh?
2: A mi se m'ha fet...
1: L'últim cop que vam estar aquí, que no hi havia l'Isaac...
2: Bé, han sigut dues setmanes horribles. Hem tingut exàmens. Que ja vam parlar d'això l'últim programa, per tant, no tornem a parlar. Però hem estat fent, no sé, a mi se m'han passat,
1: bueno, a mi no.
2: Tantíssimes.
1: També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, és cert que... Bueno. Vale, d'acord.
3: Un 5 avui... a mates no és mala nota.
1: He tret un 5 a mates, nois? 5 oh pelat.
4: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
1: Quina?
4: Un 2.
1: I per això et vas posar humanitats, no?
4: Exacte.
1: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
3: Visca!
1: Visca, la Pepa. I la Martíner, pels Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
2: Podríem fer un petit apunt de que ja que som quatre, ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
1: No, és que tot això és perfecte.
4: Vale. Però jo vull el perquè.
3: Fot patir.
2: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
4: Sí.
2: Per tant, l'indiscutible... És la Martina és el Marc Andreu.
1: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant,
4: ai, però...
1: perquè és imprescindible.
3: Has de parlar de ses illes.
2: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
3: No, n'hi ha un que parla, n'hi ha un que parla de Salat.
4: No, però no és el mateix aquest.
3: No.
4: Aquest no és calvo. Aquest
2: el
4: és
2: Marc
4: gay,
2: Andreu és el
4: calvo,
2: que és gay, que és super...
3: Sí. Ah, no, vale, és veritat. És cert, és cert.
2: Hi ha molts gais.
1: A més, la Martina és molt Marc Andreu, perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina.
4: Yeah.
1: És així, eh?
2: I ja està.
1: És així, sí,
2: la Martina
1: yeah.
2: és el nostre Marc Andreu.
4: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
1: Cert, és l'única diferència.
4: Anava a dir, i no sóc gay.
3: Però això no és verdad.
2: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
1: és el cabell. És trans!
3: Hola, trans!
4: Clara aplaudeix. Ets transfuga. Oh, val.
2: D'acord.
1: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
2: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell... Perdó, m'ha agafat un...
1: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
3: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt de...
1: Amb la Marta menys, eh?
2: No, amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
3: Però és que la Marta és una formigueta treballadora. Jo no sóc una
1: formigueta treballadora.
2: Però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
4: La Clara tampoc,
1: No és cert.
3: No hi ha cap formigueta treballadora.
4: És que tu series la més, Marta.
1: Però jo sóc la Juliana,
2: ja,
1: tio.
2: Perquè és la que s'escandalitza. D'aquí qui es posaria a cridar? Ah, el Ter Stegen li ha posat el destressant.
1: De fet, quan hem arribat... arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és que vaya puta locura, tio, vaya locura, ja d'aquí Lotus, tio, és que vaya puta locura. I llavors la Clara m'ha dit, en plan, que lol, són les galetes. I jo, però, no, realment pensant...
2: Com si haguessin deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de Lotus a mitja cama.
4: Oye, però ja ni vella, eh? Unes Lotus.
1: Veus? És que està en Marc Andreu. O sigui?
3: Parem-ho tot, que hi ha Lotus.
4: Sí, també, jo t'entenc. A mi no m'agraden les Lotus, perquè són les de cafè, no?
3: Què dius?
2: No.
4: No són les que venen amb el cafè,
1: sí,
4: a vegades.
1: O sigui, que elles... Sí.
2: Estan superbones.
1: Estan molt bones.
2: Això. Vale, jo accepto que Paola Padmi és...
3: A.K.A. Muslim Girl.
2: És... Juliana Canet.
1: Cert.
2: Però jo em considero... Més Roger Carandell.
4: Per què? Justifica la teva resposta.
2: D'acord. Perquè...
4: És que el Roger...
2: Jo crec que soc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que és per riure obertament. Tothom riu, tothom riu del Roger. És que és el millor.
4: És cert, és el millor.
2: Però a la vegada és el seny del grup.
3: És una mica patata, el Roger. A mi...
1: Roger... Ai, no, amb el Roger menys.
2: Amb el Roger
3: menys. Jo sé que esteu superengoriladas amb aquest programa, però a mi... m'agradava molt i me'ls veia, me'ls veia tots, tots, tots.
1: Jo les catifes vermelles, totes.
2: La detectiva del cor.
3: Però no ho sé, no ho sé.
1: Totes. A mi m'encanta.
4: Però el Roger sempre porta com, en plan, la direcció del programa i diu, ara farem no sé què, ara farem no sé quantos. I tu?
2: I jo no acordo res. Però és que l'Isaac tampoc, l'Isaac el tenim allà dintre, la meitat de cop.
1: Ja. Yeah. Cert.
3: Esclavizat.
1: En la pecera.
3: Engarjolat.
2: Bé, doncs, jo Roger Grandell, ja, perquè ho dic
1: jo. Hi haurà un duelo de Roger Grandells.
3: Jo ja, no, jo ja no ho vull ser pas. Jo no
1: vull ser, doncs?
3: No, jo sóc el tècnic d'ell, està allà darrere, que li diuen de tant en tant. Mariví, posa'm les cintors, de què?
2: És el de ses illes. Deixem-lo, no sabem qui és.
1: Aviam,
2: no.
1: Intenta fer
3: que ses illes. Per tu. Jo parlo solar.
1: No t'ho penses.
3: Calla, calla. Sa Martina ha vingut avui perquè s'ha...
1: S'avui.
2: Realment.
3: Esveí.
1: Sa Martina ha vingut s'avui.
3: Esveí.
4: No, no.
2: D'acord, de què anàvem a parlar?
1: Anàvem a parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però és que sóc pobra, però d'aquí, en plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
2: Oh. Lo típic, no?
4: Sí. No treballes un montón, tu.
1: Sí, però també gasto un montón, per tant.
4: És que la plaça...
3: Un montón, montón.
4: Jo gasto més, crec. Podem,
2: no.
4: Mira, podem
2: tu,
4: obrir,
2: tu ets ara mateix, no ens
4: podem obrir ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes.
1: Vale.
4: El passat.
3: Vale. Hòstia, jo me n'he gastat molts.
4: Jo també. Mes,
3: però molts.
2: No, jo no, eh.
1: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però tinc,
2: jo tinc
1: molts pendents per
2: encara,
1: gastar.
2: Eh?
1: Tinc molts pendents per gastar. Llavors...
3: Jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no se queda Suïssa, que si no se queda... Que...
4: Entre cafè del 365, entre...
1: El 365, no.
4: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
1: igual,
4: la cafeteria de la uni val molt car.
3: Em faria vergonya.
1: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
3: Jo no ho sé pas.
1: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes, saps?
2: A mi això m'està carregant.
4: Però teniu imagen?
3: No.
1: No.
2: Sí.
4: És que però a mi només em surt febrer. Caca.
1: El que a mi em surt tot, en plan...
4: Bueno, jo el febrer...
2: Estem a 4 de febrer.
3: 4
4: estem
3: de febrer.
4: Estem a 4, eh?
1: Ah, vale. Vale, 3, pensa que era un mes sencer i dic...
2: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
3: Oh. Mireu.
4: Però com ho mires, això?
3: Entra... O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
4: Jo és el que em gasto, eh?
1: Vale, aviam. 25 més 15.
2: Hòstia.
3: T'ho ha de dir, More, què tens?
1: No, home, no m'ho diu. O sigui,
3: tens
1: em diu tot el...
3: Sí, que surt.
2: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
3: Mira, despeses.
2: Tu, bé, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar el d'esto. Bueno, de mentre...
3: El 3 de febrer has gastat, de moment... 59,
2: en què creieu que és com...
1: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
2: En què creieu,
1: aquests 4 dies de
2: què creieu que és com legítim gastar-se tants diners? Creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
1: Mira. Oh. Hola. Vale, de l'1 de gener, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
4: Jo 390 despeses i ingressos. 200 euros.
1: Ja, jo ingressos molt menys.
2: Números, o sigui, negatius.
3: No, clar, jo ingresso que... sí, perquè ara curro, però...
4: Ja, jo també.
2: Jo vaig ingressar tots els diners de Nadal i del cumple.
4: A l'escola, què et paguen?
3: 359.
1: Ja!
4: Està molt... Bueno, és que fas cada dia.
1: Com és que treballes al menjador?
3: No sé, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada, perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
1: Clar.
3: Però bueno. És el que hi ha.
1: Ja.
4: Heu que hi ha.
1: Vale, l'altra cosa...
3: Però
1: és
3: jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
2: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el tar i comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
3: Per mi sortir a festa és lo peor. En plan,
4: sí,
3: el que,
4: no
3: és, el que són cubates a la disco... Per mi és criminal.
1: Plan, o sigui, criminal que... en plan que et gastes molts diners...
3: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
4: és que
3: però,
4: en quin moment?
3: Com pots fer-ho, això? En plan...
1: Jo sé com. O sigui...
3: Bueno, perquè no, vas allà
2: i... Però perquè divendres vaig sortir de festa i crec que em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
4: 50 euros et vas gastar?
2: Sí, que no és tant.
1: Jo,
2: però,
1: aquesta
2: dius...
1: última, no, perquè ja anava conscient de dir... sóc pobra, nois...
4: I no vas veure.
1: Però ja, sí. Ah. Però, en plan, em vaig, o sigui, em vaig portar beguda de casa i llavors allà... Tipo, jo sempre torno boja i vinga, va, jo us convido. I no vaig convidar.
4: Molt bé.
1: Em va convidar l'Anna.
3: De res.
2: No, jo provaria... Abans d'entrar a la discoteca vam anar a un bar de còctels.
1: Llavors, és que clar, això...
4: Però això, clar, per què? Això per què?
1: No, quan? És que això...
2: Perquè vam sortir de festa a... On era? Era la Diagonal.
3: Ah, però a bar no?
2: No.
1: No, jo no.
2: Jo vaig anar a festa al Cesc.
3: Ah, sí, aquella, vale.
4: Ai, és que
2: era això, i vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, però valia 15 euros. No
3: per
2: sé
3: cert,
2: què.
3: Perdó.
2: Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
4: 50 al final.
3: Després parlem de divendres que ve.
1: Vale.
3: Perquè ha sortit plan, eh?
1: Mm, vale. Doncs... jo, o sigui, jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia, i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
3: Molt boig.
4: De festa.
1: I de festa i entre anar i tornar, perquè clar, a part, si a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic
3: no,
1: que som però, tontes.
3: No.
1: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
3: El tren arriba
1: no
3: fins a Lloret.
1: Yeah.
3: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors si vols anar cap a la costa és complicat.
1: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
2: Oh. Bueno, nosaltres ho vam fer de manera rata quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren.
3: I després agafes un bus públic d'aquests i...
2: Que valia 7 euros.
1: Que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, ja eren 40 euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
4: Públic.
1: O no, no, privat.
2: En bus.
1: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
3: En plan,
1: per
3: tots
1: els pobles
3: en plan,
1: de
3: Parna,
1: la costa.
3: Parna,
2: en plan alça.
3: Però és un timo, clar.
1: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
3: Quan hi vam anar valia 12 euros, també, eh?
2: És cert que anàvem tan borratxos a fora que ningú es va comprar.
1: Ja, és veritat, és veritat.
3: Jo crec que no vaig gastar... Sí, sí que vaig gastar. Sí.
1: Nois, no bebeu. Estem aquí dient...
2: Jo vaig gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
3: Ai, m'ho
2: has passat
3: tan bé.
2: Tan a fora, teníem tan botellón a fora que a l'entrar... En plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
1: Wow.
3: Però, de fet, portau la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig intentar agafar-ho i no...
1: És veritat.
2: Tu portaves la consumició de menor.
3: No, no. Vosaltres.
4: Que ja som, tu ja no ets menor.
2: No.
4: I tu ja no ho seràs.
1: Ja.
4: Com ho sentiu?
1: Jo, de moment, no sé.
3: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18. Va ser
4: jo també.
1: En sèrio?
4: És que ploro sempre,
3: no sé. Però em va agafar una cosa, en plan, supertonta, eh? De dir... No sé. Algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res. No,
2: jo, a mi, jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara. I fa un mes.
1: Ja, carinyo,
2: però és
1: que si fa anys que comprem tot el que volem i no ens demanen el DNI... Doncs
3: pues ara que tens 18.
4: Quin dia vam anar amb tu a comprar alcohol un dia al Condis?
2: Sí.
4: Va ser amb tu?
2: Sí. Que era menor. Bueno, també hi eres tu,
1: no,
2: però ningú ens va demanar.
4: Perquè era que hi ha alcohol.
2: Per la castanyada.
3: A Suïssa amb 16 anys pots comprar alcohol.
1: Al país, i en país em refereixo a Catalunya lliure.
3: Digo!
1: Nació, estat i país. Estava fatal.
4: Que ens vam passar que flipes.
2: Que ens vam passar que flipes. Quan? Amb diners i amb alcohol.
3: Ah, a la castanyada.
1: Doncs, vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
4: Perquè és un home.
3: Concepte en...
1: Perquè és un home.
3: Concepte
1: nou
3: a la meva vida.
1: És cert. Però no ho has sentit mai?
3: No, mai.
2: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tot la resta t'han de fer bizum de la seva part...
4: És gratis.
2: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bizums.
1: Perquè, clar, tu et gastes els diners i llavors arribes a casa i t'arriben bizums. Pam, pam, pam.
3: No se
1: m'havia
3: dit.
1: I penses...
2: Clar, llavors, tu estàs...
4: Sóc rica.
1: Sóc rica, tio. Tothom m'està pagant 10 euros.
2: Si jo pago un concert... Pel mes de juliol, el mes de juliol jo ja aniré gratis.
4: Ja, jo tinc molta calderia a casa, en plan rotllo. Tinc un
2: clar,
4: pot a casa.
2: Clar, els diners d'efectiu no existeixen.
1: Els diners d'efectiu són inexistents.
3: Ja,
1: això
3: és cert,
1: això
3: és cert.
1: Sí.
3: A mi això em passa amb
1: no
3: els francs, amb els francs suïssos. Per mi no valen res.
2: Que valen com el triple.
1: Jo que soc tan internacional.
3: No, però t'ho juro,
2: si
3: digués, vaig allà i és com tarjetazo, tarjetazo.
2: No, els pesos cubanos no valen res, vale, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble...
3: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res. Llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets, és
1: sí,
3: com...
1: Només... Ja, és com, vale, ja, jo, a mi
4: és monopoli.
1: Passa,
4: eh?
2: A mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És a dir, ara no sé si van ser molts... En plan, no sé, potser que tothom s'hagués deixat això. Però crec que em vaig gastar $900, una cosa així, en roba i en plan... merda.
4: Màxim són 1.000 euros, però...
3: Però és que 1.000 sí, paus és una barbaritat.
2: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar $900 en efectiu.
3: Clar.
1: A veure, espera't.
2: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els $900. Tres setmanes
3: però
2: que...
3: Però amb què polles et gastes $900
2: en plan, jo tenia
3: en
2: tot pagat,
3: en
2: plan,
3: setmanes.
2: No havia de pagar ni l'hotel ni el menjar, només quan sortíem a sopar... En plan, no ho sé, no ho sé amb què em vaig gastar $900. En roba... En el Chick-fil-A i en... No ho sé.
1: A mi em va passar això, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant me'ls haig de gastar tots perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport em quedaven com 50 pavos i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
3: El duty free.
1: A l'aeroport. Bona inversió, eh? Perquè aquí no me l'hagués comprat, però bueno.
4: Jo per mi els cafès són gratis.
1: Buah. Per mi també.
2: A mi em fan mal els cafès.
1: A mi no.
4: Jo és que
2: a mi econòmicament
4: així.
2: Em fa mal. Ja. Buah, és que la Apple Pay és...
3: A la Apple Pay és criminal.
1: La Apple Pay ha fet del consumisme una cosa extrema,
2: total.
1: Eh?
2: Que no és ni de treure la targeta. Ja la targeta ja treu molt com de la física dels diners, però... Amb el mòbil, que fas dos clics que...
1: Cling, cling.
2: Que ni ho notes.
4: Jo és que ara que ho estic pensant... O sigui, és que no estic treballant, ni ara. I estic gastant molts diners.
3: Bueno, nena...
1: I comprar... Buscant. I compreu moltes coses online? No. M'imagino que li taxi.
3: Sí.
2: Bueno, buah, jo em passo ara... les classes al Zalando.
4: Però el Zalando és molt car, eh?
2: What buah, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
1: Jo sabeu que... Jo sóc addicte a Shein.
2: I en tres coses.
1: Oh.
2: A Shein. És que...
1: I a més, com que tot és superbarato, però alhora no ho és. En plan, és com, jo tinc mogollon de coses d'un euro i de 2 euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius, com pot ser això? En plan,
3: a mi també
1: impossible.
3: Em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
4: Ja veuràs la més jaqueta.
3: Em vull comprar unes UGG que valen 130 pavos per 30 euros, saps?
2: Ja, una cosa,
4: què
2: tu m'has dit
4: on
2: et vas comprar l'Stanley falsa.
3: Mhm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo i quan arribi...
4: Què opineu sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues de la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment... És real.
3: Idèntica.
4: El que passa és que és de Xina.
2: Del Haco.
3: Sí, o sigui,
4: i total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
1: Està a tope de bé, jo opino.
3: Jo, si és bona, me la compraré.
2: La Thaís en té una que és superbona sí. I és del Haco, però és... En plan,
1: però és North Face.
2: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
4: pues una amiga meva ha començat. Que no sé, em sembla fatal los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
2: Els petits nens també estan fent la de North Face real.
3: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
4: Diu, bueno, es mejor que la hagan en un polígono que en un sótano.
2: Les dos les faran en un sótano.
3: Classisme a nivell...
4: Les dos les faran un nen.
1: Evidentment, que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquesta jaqueta estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.
3: No, jo també estic bastant en el carro de la Xina, eh? Yeah. Jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
1: Jo no
2: sóc una víctima del capitalisme i del consumisme.
4: És que online sempre m'equivoco. En plan...
2: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'aprovar, no ho has d'agafar...
3: No, jo roba mai, online, no.
4: Jo no sé demanar ni un Uber Eats. O sigui, vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau que estàvem a... On estàvem?
3: Explica, és molt bona aquesta història.
4: És increïble.
3: Vam anar com a Roda de...
4: a la Roca Village. No, a la
1: Roca
4: Village. Ai,
1: què? Què dius, Martina?
3: Mare de Déu.
1: D'acord.
4: Pues vam anar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havíem de demanar sopar amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats I vam demanar xino, tal, super... demanem
3: sushi. Que patateo.
4: Pizza.
1: Pizza.
3: Va, nena, explica la puta història.
4: I que és el mercandriu total.
3: Que reditxa, Anna Frank.
4: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan... Hem de demanar sushi, no sé què. Som uns pringats amb el tàper.
3: Que l'explica ella, coño.
4: I, total... Es fa esperar, no sé què, i em diu, estoy aquí, tal. Baixo, jo sola. No hi havia ningú perquè... Roca
3: el del Globo, en plan, el sí, sí. Ai, la persona.
1: La persona que està allà al repartidor.
2: Se t'ha escapat, eh?
3: No,
4: el fullet tortuga.
2: Què dius?
4: Perquè tenen una motxilla de tortuga.
2: És la primera persona en dir el biciclista
3: del Globo.
1: No, és que això és un tema, eh? Biciclista.
3: El ciclista del Globo o el patinet
2: elèctric. El que va en patinet elèctric. Bueno, què va passar amb el sushi?
4: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a Roca del Vallès no hi viu ningú. Però, bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
3: Però per què és tan redicha? Pues explica-lo
4: ja. Em sequestraran avui, no sé què. I...
1: Tia, o sigui,
3: ho explicaré jo, al final.
4: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
1: I això serà tremenda merda.
4: Que no, és divertit.
2: I es van deixar la salsa.
4: No em van portar soja. No. Que no és això.
3: Nena, ho explicaré jo real.
4: No, vale, i jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
1: De la
3: iglesia.
4: I em diu, ai, creo que te veo al final de la calle, vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia l'ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens va demanar juntes al sopar, i va dir, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella. Vaig parar. Vaig anar cap a la plaça aquella i no estava. I tal, em torna a trucar i em diu, ¿dónde estás? I jo, en la Roca del Valle.
1: Quina por, m'està fent por ara
4: mateix. I em diu, jo estoy en Badalona.
1: És real.
3: La cachotonta va demanar al puto sushi de Badalona.
1: És real.
4: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats en sigue, devolvem el diner.
1: O sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
4: No vaig menjar sushi.
2: I no sé si va menjar el fullet tortú.
3: Total.
4: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
3: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
1: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
3: No, però si les math girls, ara entenc el concepte.
1: Entens, oi?
3: No entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
1: Sabeu el que odio jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
3: Hòstia, us explicaré un story time ara.
1: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs vale. Però pagar per anar? O sigui... Com?
2: També fa molta ràbia.
3: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
1: Ah, nana on sigués.
3: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
2: I no pots fer...
3: Fas 10, són 2 francs.
1: I hi ha revisió.
3: Cada cop que pugis. En principi hi ha revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas... Ens vam colar, perquè normalment no n'hi ha, i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
1: I la teva cosina com ho fa?
3: Té el Swisspass, que és com...
1: Ah, vale, com la teva mobilitat.
3: Exacte. Que és molt més cara
4: però
3: allà.
4: Però Suïssa no és però com en plan, el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent...
2: No, Suïssa és molt car, però va molt bé.
3: Exacte. Yeah. Però a més, Suïssa... O sigui,
1: perquè, de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
3: Bueno, aviam, o sigui...
1: No?
3: O sigui, és car... Com... Per nosaltres és hipercar, per ells és car,
4: què
3: però és equivalent. No ho sé.
1: Aviam, realment...
3: 30 euros 3 mesos, no.
1: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
3: Ja.
1: Que, hermana, és molt.
4: Ja. He pagat 4 euros per anar a Barna.
3: No, però és que el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
1: En sèrio?
3: T'ho juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, ho penjaré tot a Insta. No he pensat res. Llavors, al primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi com tot un lío. Sí. Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'has gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
1: Ja. Yeah.
3: Total. Que, bueno, vam decidir acolar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor,
1: clar,
3: què fem? I jo vaig dir, bueno, doncs apago el mòbil i dic que tinc el Swisspass aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
1: Però això encara pitjor real.
3: Total. En plan, pugem, ens assentem, el tren comença com... arranca, diguéssim, se'm comença a anar... i entra just un revisor que ve com corrents.
1: Ah,
3: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clara, bueno, sí que hi ha càmera, ara ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així. En plan.
1: Com si s'estigués cagant, nois, pels qui no...
3: Però en plan...
2: Que t'estan gravant?
3: Bueno, sí, ja hi ha la càmera que està...
1: Era una broma.
3: Sí,
1: estàs
3: gravant.
1: Ah, vale.
3: Bueno, en tot cas, va ser... Pilar de Graciós, la meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt car.
1: Ja.
3: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
1: Total. Sí, ja ho fem aquí quan no hem de pagar res ni...
3: Sí.
4: Jo d'aquí 10 dies haig de pagar otra vez.
3: La té mobilitat.
1: Buah, però està superbé. Jo no superbé, sé quan.
3: O sigui, jo...
1: Està molt bé.
3: A mi no em, sap, no em fa
4: 43.
3: Mal.
4: 43. Per, jo per família desestructurada.
3: No. Crec que no es diu així.
4: Sí. Què?
2: Jo per família numerosa també pago menys.
3: Jo pago 30.
1: De fet, tots. Jo 30 no crec.
2: Sí, buah, 30. Ai, que tonta. Està desesperada perquè el Cesc...
3: Ja...
2: segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
3: És veritat.
4: Hola, sí, no, el clar. 21 ja està, eh? El 21
2: però si fa a la universitat o fa un cicle superior...
3: Ah,
2: no.
3: Sí? Ostres.
1: Perquè
3: pues
1: que representa que li paguen els teus pares. O sigui...
2: Perquè clar. Suposa que ja viu per ell sol i ja no aconseguim els destos. I perdria els destos per la universitat de la Maria i la meva.
3: Que és la meitat, eh?
2: Que és la meitat.
3: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
4: Jo estic pagant superpoc, també.
3: O sigui, 600 és completament... Està superbé.
2: 1.200.
1: Ja, que fort.
2: No està malament, 1.200.
3: No,
1: l'any.
3: Jo,
1: a l'any. No està gens
3: jo el cicle pagava això. I no hi havia descompte a família nombrosa.
4: Home,
3: però ara l'únic pago la meitat.
4: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
1: I més, eh? O sigui, és
3: les
1: una
3: privades,
1: bogeria.
3: Buah,
2: les privades, 2.000,
3: 13.000. La de la Nick i la de la Kelly.
4: Home, sí. Vol anar a la Bat Oliva, no?
1: Eh?
4: Vol anar a la Bat Oliva.
1: No, la... crec que al final no, però...
3: No?
1: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
2: Miss de Nick. Que serà el triple.
1: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagin universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure la Bat Oliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs pues anem. I perquè ella s'ho estava com plantejant, no?, si anar allà o no. Que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan... És una cosa...
3: Bueno, però és un campus que flipes.
2: Què volia fer, la Bat Oliva? Yeah,
4: és com Hogwarts.
1: Relacions públiques, màrqueting...
2: Però que allà entres amb un 5, no?
1: Sí, bueno, sí, clar.
3: És privada.
4: Jo també vaig entrar amb un 5.
2: No pagar tot això i entrar.
1: Vas entrar amb un 5, però perquè la teva carrera no volia anar ningú, no?
2: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
4: Sí, no sí, passa res. Diners, és privada,
1: no passa res, Martina. Això vol dir que ets una alternativa.
3: Total.
4: No ho soc, van dir que no ho soc.
3: Oh, qui t'ho ha dit això?
1: Per què? Qui t'ho ha dit?
4: Una persona. Va dir que no soc alternativa i que soc una pija.
1: Què opineu sobre això?
3: El teu jersei no em diu això.
4: El meu dit tampoc. No, però en sèrio.
1: La Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
4: No, però veieu i dieu...
2: I soc una pija.
4: És una NPC.
1: No.
4: Vale, perquè jo avui estic molt en plan... Ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
2: Qui t'ho ha dit?
1: Però si vesteixes bé.
4: No vesteixo bé. Sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. O sigui, estic així pensant l'outfit.
3: No te'ls penses la nit abans.
1: Jo m'ho penso la nit abans.
4: No.
2: Jo m'ho penso la nit abans, així
1: em puc aixecar. O sigui, més o menys, penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
2: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
1: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades,
2: jo sempre m'ho deixo preparat.
4: Jo miro el que està net. que combini.
1: Per dos programes?
3: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
1: Llavors ah, vale, d'acord.
3: I així podem seguir parlant d'això.
1: Vale, vale.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Xarxa.
6: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres de la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia amb 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de la R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
8: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits i alhora també

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars i comencem parlant de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta, i ja veurem si el Sant Andreu, campions de Lliga.
1: En el cas del Sant Andreu, està jugant el seu segon partit davant del Mataró en aquests moments. Havia guanyat el Sant Andreu el primer i el segon l'està dominant ara per ara el Mataró per 8-4. De que baixi, doncs, hi hauria un tercer partit. Si no, el Sant Andreu, si s'emporta avui la victòria, doncs aconseguiria ja el títol per la via ràpida, perquè aquesta final és el millor de 3. En el cas de l'Atlètic Barceloneta, és la seva 26a Lliga a la divisió d'honor masculina, la 21a aconseguida de manera seguida. El Barceloneta ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana aspira rival a la final. Serà el Gijón o el Fraga. I a l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen a les semifinals del play-off guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals al millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: D'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, revalidant així la final, reeditant la final de l'any passat. Les madrilenyes es van adjudicar el títol en aquella ocasió. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins van ser els campions de la passada edició.
0: I per últim, en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria juguen divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Reial Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la nova Creu Alta. I l'Europa s'estrena demà en l'anada a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna a Can Dragó de Barcelona.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits en directe ara mateix, a aquesta hora de dissabte, 30 de maig de 2026, començant pel futbol i pel play-off d'ascens a tercera divisió masculina. Semifinals, tornada. El Rubí i la Pobla de Mafumet havien empatat a un en el partit d'anada i ara mateix estan disputant aquest segon partit. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Doncs ara tot just començarà la segona meitat. De moment, el Rubí, que guanya per 0-2, gràcies a dos gols en el tram final de la primera meitat. Primer ha sigut Kevin Díaz, que ha aprofitat una jugada llarga i ha pogut en un contra l'ús per a Nahuel. I després, el Rubí, que ha marcat el segon mitjançant un penal que ha transformat el Belt. Ara tot just els jugadors estan en el terreny de joc, amb doble canvi a la Pobla també. I la sort que es complica amb el conjunt Pobla, que d'augment podem fer 0-2.
0: Doncs déu-n'hi-do, 0-2 al Rubí, sorprenent a la Pobla de Mafumet. I ara mateix seria equip doncs, que jugaria la final per aquest play-off d'ascens a tercera divisió. I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a Lliga Elite, una categoria per sota. Tornada de les semifinals entre el Turó Peira i l'Igualada.
1: Sí, és un partit que s'està disputant des de les 7 de la tarda i de moment hi ha gols 0-0 entre el Turó La Peira i l'Igualada. Ja ha començat la segona part.
0: De moment, màxima igualtat en aquest play-off d'ascens a Lliga Elite. En waterpolo, ho dèiem en titulars, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 3, el Sant Andreu, que té l'oportunitat de guanyar la seva primera lliga de la història, i el Mataró, que lluita ara mateix per impedir-ho i per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bona tarda.
3: Doncs som ja al començament del tercer

0: període d'aquest segon partit de la final del play-off, el títol entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. De moment, com dèiem, el descans, el Mataró que està guanyant per 8 gols a 4, ha encetat el marcador, el Sant Andreu, molt gol de Paula Camus, però a partir d'aquí ha vingut un parcial de 5-0 amb Sílvia Benyo, que amb 2 gols ha desencallat el Mataró, després Jules Rumer, Martina Claveria en 2 ocasions. El primer quart acabava amb un 6-2 amb un gol de la nord-americana Paige Housel. El segon període una mica més equilibrat, parcial de 2-2, però com dèiem, al descans d'aquest partit el Mataró conservava aquest marge de 4 gols al seu favor. El descans, com dèiem, Mataró 8, Sant Andreu 4, pinta que hi haurà victòria mataronins, per tant hauríem d'anar al tercer partit dimarts que ve a la Pere Serrat, però tot i així encara queda molt de partit aquí a la Joan Serra.
1: Està bonic el partit i l'eliminatòria per decidir a les campiones de Lliga d'aquesta divisió d'honor femenina. Avui a la migdia el Barceloneta s'ha proclamat, com si no, doncs campió de la Lliga masculina. En bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada per a dos equips. Aquest migdia ja hem tingut la gran alegria de l'ascens del Prat i ara mateix també a Badajoz el Mollerussa juga contra precisament el conjunt anfitrió, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda.
2: Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els seients de l'Anjot. Com bé comentes, esperem que endavant el segon afer català a Badajoz a la jornada d'avui. El Mollerussa ha de fer bona difícil perquè necessita guanyar sí o sí contra un Badajoz que és el seu com anfitrió i que també necessita la victòria per assegurar-se la fer. Si guanya el Mollerussa, és campió i puja. El Badajoz seria segon i jugaria la repesca. En cas de derrota, el Mollerussa no té cap opció, seria campió a Badajoz i tres tantos jugaria la repesca. Per tant, dels 2.000 i escats espectadors que hi ha ara mateix al pavelló de la Granadita, els 2.000 del Badajoz van amb el seu equip a la 50ena de tres cantos, també anima Badajoz, i només una vintena d'herois que han vingut des de Mollerussa animen el conjunt que exerceix per a l'esticament com a local. Guanya de moment el Molle per 2 punts, 16-14, en un partit que ha rentat amb molt ritme i amb un Pol Rios que està fent vitiar les darreres dues jornades com a bons punts. Com diem, 3 minuts i 40 segons per arribar al final del primer quart. No anota un triple el Mollerussa, per tant, 16-14, guanya de 2 el Pujol Mollerussa.
1: Doncs de moment guanyant el Mollerussa, aferrant-se aquestes possibilitats de poder aconseguir mantenir opcions de fase d'ascens a la segona FEB, com ha aconseguit ja el Prat aquest migdia. I també que estem pendents d'un altre grup, en aquest cas el Mollet, que està jugant al Ginet.
3: Sí, està jugant i de moment no li van bé les coses al conjunt català perquè està perdent 18-13 ja al segon període d'aquest partit.
1: Doncs el Mollet, que havia perdut els dos primers partits, per tant es quedaria sense cap mena d'opcions. I en futbol sala, play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'han jugat els partits d'anada de les semifinals per als dos equips catalans que ho estan intentant. El Linyola ha perdut 5-3 a Sant Fernando de Henares i haurà de remuntar la setmana vinent a Terres Lleidatanes. I el Rubí, que deu haver acabat ara mateix el seu partit davant de l'Almagro. Ràdio Rubí, Toni Bravo, bona tarda.
4: Bona tarda, ho dius molt bé. Final del partit al pavelló no ha pogut ser. L'esportiu Rubí femení ha caigut amb un ajustat 1-2 davant de l'Almagro en un duel d'infart, d'aquesta promoció d'ascens a Primera Nacional. Els de Jordi Archilla ho han donat absolutament tot a la segona meitat, després de marxar al descans amb un 0-2 en contra, amb la mala notícia de la lesió de Núria Salvado. Doncs el Rubí, que havia reaccionat de forma espectacular quan restaven 10 minuts, que havia desfermat un autèntic vendaval, s'ha fregat aquest empat amb dues possibles, podríem dir, dianes en l'últim sospir, que no han estat, perquè la pilota, una ha fregat el pal, l'altra doncs, s'ha estavellat directament contra la fusta. L'Almagro s'ha vist superat en joc col·lectiu, ha hagut de recórrer doncs, a accions més individuals per demanar temps mort també in extremis, però el resultat final, doncs, que l'esportiu Rubí amb aquest marcador d'1-2, doncs haurà d'intentar la remuntada quan marxi cap a Ciutat Real.
1: Perfecte, doncs a veure si aconsegueix aquesta remuntada. Si podem escoltar alguna veu d'algun protagonista en el decurs del programa, ens ho fa saber, Toni. Fins ara.
4: Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies.
1: I acabem també aquesta ronda doncs parlant d'hoquei patins i de la Nacional Catalana Masculina. S'estan jugant els segons partits en aquestes eliminatòries de semifinals al millor de 3.
3: Sí, és per acabar accedint a l'hoquei Lliga Plata Masculina. Per aquest ascens, les dues semifinals es troben al segon partit i de moment empat en les dues, en els dos partits que hi ha ara mateix en joc. Alcaldes, Mollerussa, ara mateix 0-0 al marcador, un partit que ha començat a 8:15. Més abans, a les 7, havia començat el castellà no Noia B, de moment 2-2 al marcador. Al primer partit s'havien posat Alcaldes i també el Noia B en l'altra eliminatòria.

0: Doncs el Barceloneta, campió de Lliga d'aquesta divisió d'honor masculina en aquest playoff pel títol, en aquest segon partit de la final, que a més també ha implicat el comiat a Sabadell de Quim Colet, del tècnic Ràdio Sabadell, Pau Iturim.
1: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de Final Four de la Champions, són any rere any el favorit incontestable i aquesta vegada no ha estat menys. 11-16 a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6 per després anar gestionant l'avantatge a plaer davant un rival, tot s'ha de dir, plegat de baixes i que ha caigut amb amor propi. El quart subcampionat consecutiu dels sabadellencs ha estat el més emotiu de tots, ja que el tècnic Quim Colet, visiblement emocionat, ha tancat una etapa de gairebé 8 temporades al capdavant de l'equip masculí a Canllong.
2: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club, doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Encara no està confirmat, però tot apunta que el seu relleu serà Albert Espanyol, qui va ser waterpolista en el seu dia del Barceloneta i de la selecció espanyola i que actualment entrena l'Etxell de Canari.
0: Doncs, com dèiem, Barceloneta campió de Lliga masculina, i anem a veure qui serà el campió de la femenina, si el Mataró o el Sant Andreu. De moment el Mataró, plantant doncs cara a la derrota avui, en aquest cas per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, no sé si ha començat ja la segona meitat.
3: Bon vespre, doncs, el Mataró, que continua augmentant el seu avantatge en el marcador final del tercer període, l'equip de Dani Ballart, que guanya per 5 gols de diferència, recordem. Al final del segon període, és a dir, el descans ja, el Mataró tenia 4 gols d'avantatge, està guanyant 12-7, impecable partit el del conjunt mataroní, sobretot en defensa, que està controlant molt bé els atacs d'un Sant Andreu, que ja veu que aquest partit se li escaparà de les mans. Com dèiem, falten els últims 8 minuts, guanya el Mataró per 12-7.
0: Déu-n'hi-do com està el Mataró, disposat a forçar aquest tercer partit que jugarà el dimarts, que jugaria el dimarts, en aquest cas, a la piscina del Sant Andreu. I a tot això, a la divisió d'honor masculina, també s'han enfrontat avui en Mataró i Sant Andreu, en aquest cas, en el play-off per la... ja ho diré, la final, tornada del play-off per plaça europea.
4: Exacte, lluitàvem per intentar doncs acabar en cinquena posició, era la tornada, a l'anada havia guanyat el Mataró per 11-20, i en aquesta tornada s'ha acabat imposant per 11-7, i per tant el Mataró és qui acaba ocupant la cinquena plaça, aquesta plaça per lluitar, per disputar, diguéssim, per disputar, ja ho direm també, competició europea.
0: Doncs aquest partit també l'ha seguit el nostre company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Finalment, el Sol Artrànec Centre Natació Mataró ha acabat la Lliga en cinquena posició després de resoldre al seu favor l'eliminatòria final del play-off que l'enfrontava el Club Natació Sant Andreu. El partit d'aquesta tarda a la piscina Joan Serra era un partit amb molt poca història i ja d'entrada, donada la victòria del conjunt mataroní per 11 gols a 20, 9 de diferència en el partit d'anada. El partit, com dèiem, no ha tingut massa història. Curiosament, ha estat el Sant Andreu el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Herrero, però ja decidida, el Mataró s'ha posat per davant en el marcador. El primer quart acabava amb un mínim avantatge per als locals de 3 gols a 2, un avantatge d'un gol que s'ha eixamplat fins als 4 a l'acabament del segon quart. El Mataró guanyava per 9 gols a 5. En el tercer quart, igualtat, taules, ha estat un parcial de 3-3 que ha permès a Mataró continuar amb aquest avantatge de 4 gols, 12-8 al final del tercer quart. I en l'últim quart, lògica relaxació, el Mataró ha baixat els braços, circumstància que ha aprofitat el Club Natació Sant Andreu per retallar diferències fins al que ha estat el resultat definitiu. Sol Artrànec, Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 13. A destacar els 5 gols marcats per Oier Aguirre. Per cert, Oier Aguirre, que sembla que abandonarà el club, com també ho farà l'entrenador del conjunt mataroní, Víctor González, i algun jugador més, com és el cas de Hugo Castro i potser també Marc Rodríguez.
0: I el play-out de permanència, tot es decidirà el tercer partit.
4: Sí, perquè s'han portat un partit al Boadilla, el primer, per, en aquest cas per 9-8, en aquest segon, i en el primer havia guanyat el Catalunya per 16-11, per tant l'eliminatòria ara mateix està empatada i tot es decidirà, com deies, el tercer partit.
0: I això ens deia ara mateix fa uns minuts al tren de tornada al tècnic del Catalunya, Tomàs Bruder.
6: La realitat és que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez, en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
0: Doncs serà el dissabte a la piscina Sant Jordi quan el Catalunya intentarà guanyar el Boadilla per aconseguir la permanència. Vinga, ens aturem 3 minutets, acabem de parlar de waterpolo i comencem també a parlar de futbol. Moltes coses aquí a l'enjoc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben.
9: Ens treuen treball.
10: Com a trans et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest amb un trastorn mental és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben.
15: Paràcit. Marimatxo.
16: Però si estic solo.
17: Puto mono.
18: Terroristes.
19: Ve a menjar plàtan.
20: Tot això és odi.
21: Aturem-lo.
22: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Continguts en xarxa.
24: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
25: Guanyaré. Faré història.
26: Sí, sí.
24: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
25: Has parlat amb ells?
26: Amb qui?
25: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
27: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
28: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Votaría a favor de acogerlos?
27: ¿Herberriu?
28: Sí.
27: Aprobado por unanimidad.
29: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
27: En realidad, son sirios.
28: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
27: No, no, de Síria.
24: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
30: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
31: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
32: Sí,
31: primer amor o primer crush.
32: Las dos, creo. Es muy raro.
31: A los 30.
24: Ah, el drama, una parella interpretada per Zendaya i Robert Pattinson s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
33: No lo sé. Un poco de drama.
7: La xarxa de comunicació local.

0: 按照l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:45, fem una rondeta i passem pel partit de play-off descens a tercera, ref masculina, tornada de les semifinals. El Rubí, que estava sorprenent a la Pobla de Mafumet. Com van les coses? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Bones, Ignasi. Doncs, de moment, la Pobla que ha marcat l'1-2, ho ha fet mitjançant Nico després de punt d'una jugada d'un córner a favor del Rubí. La Pobla que contraatacava ja al minut 5 de la segona meitat, que ha posat l'1-2 al marcador, que de moment retalla diferències. De moment, a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet, Pobla de Mafumet 1-2.
1: Doncs apropa distàncies la Pobla de Mafumet buscant empatar aquest partit. Recordem que a l'anada havien empatat 1-1 a Rubí. El play-off descens a Lliga Elit, tornada també de les semifinals. Com estan les coses?
3: Sí, tenim el duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'anada, l'Igualada havia guanyat 2-1. Doncs ara mateix empaten l'eliminatòria perquè el Turó de la Peira s'ha avançat ja al segon temps. Aquest partit ja estava a la segona part. Ha marcat el Turó de la Peira. Està dominant per 1-0. Per tant, el global de l'eliminatòria ara mateix 2-2.
1: Déu-n'hi-do com està el partit. En waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol. Segon partit de la final i el Mataró que anava llançat cap a aconseguir la victòria i forçar el tercer partit. Com estan les coses? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs 3 minuts 41 segons per acabar el partit i el Sant Andreu que està retallant diferència. Recordem que el Mataró ha arribat a tenir un avantatge de 5 gols, doncs com dèiem, 3 minuts 31 segons per acabar el partit. Mataró 12, Sant Andreu 10, res, està decidit aquí la Joan Serra.
1: Déu-n'hi-do com està aquest partit. I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa apurant opcions d'aconseguir aquest ascens davant ni més ni menys que l'anfitrió, que el Badajoz, el Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: I de moment aconseguir que siguin més vives que mai. 4 minuts i 50 segons per arribar fins a descans sense el Mollerussa per 6 punts des del final del primer quart, que ha començat a tenir aquest petit avantatge, sobretot gràcies a un enorme encert triplista, 8-7 a uns 50 partits d'aquesta distància. Ara és una miqueta menys per terra pel Serrate, però jugant moltíssim el triple, de moment encertant un valent Mollerussa que, com diem, guanya el 6. 4 minuts i dispara rival dels canys. Mollerussa, que tindrà dos cinquieres, 38, va de cop 32.
1: Doncs 38 a 32, guanyant de 6 al Mollerussa i aconseguint de moment aquestes opcions d'ascens. I el Mollet, què fam?
3: De moment segueix perdent de 7. Ha arribat ja al descans aquest partit. Està perdent davant el Ginet per 36 a 29.
1: I en hoquei patins per acabar aquesta ronda nacional catalana masculina, segons partits de semifinals. Com els tenim?
3: Doncs mira, el duel entre el Castellà i el Noia B, de moment empatat 3 a 3 al marcador, i el Caldes s'avança al Mollerussa amb el 2 a 0 ara mateix. Ja dèiem abans que anaven 0-0 al marcador, doncs ha fet dos gols a Alcaldes. Ara mateix 2-0.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 8 i 33 minuts. Havíem començat el programa parlant de waterpolo i ens quedava per tractar doncs, un parell de play-offs més. En aquest cas, a la divisió d'honor femenina, play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim doncs, un nou enfrontament entre Catalunya i Barceloneta aquesta temporada.
3: Sí, es trobaran a l'Eurocup. De fet, ja es van trobar fa uns dies, ara falta la tornada. Doncs aquí es tornaran a trobar a la final, després de superar les seves respectives semifinals. El Barceloneta ha superat la Sant Feliu avui. Ha perdut 17 a 19, però ha fet bo el 12-17 de l'anada. El Catalunya ha guanyat els dos partits davant del Mediterrani. S'havia imposat per 10 a 11 en el partit d'anada i avui ha guanyat 13 a 11. Per tant, com diem, l'Atlètic Barceloneta i Catalunya també es tornaran a citar doncs, en aquesta final per intentar aconseguir aquesta plaça per ser en competició europea la propera temporada.
1: Doncs això ens deia aquesta tarda el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte. Doncs escoltem en aquest cas a Xus Martín, el tècnic del Barceloneta.
6: després del primer partit, amb la diferència de 5 gols, evidentment, doncs, bueno, hem afrontat aquest partit sabent que tenim la tornada de l'Europa Cup el dimecres i no, bueno, no hem fet un gran partit, això és la veritat, hem encaixat 19 gols. El Sant Feliu s'ha emportat al partit, però la diferència de gols ens ha fet passar a la següent ronda, que per jugar el 5è i 6è lloc de la classificació a la Lliga. Evidentment, el fet de jugar contra el Catalunya altre cop, doncs, bueno, es fa difícil. Després del primer partit de la final d'Europa Cup a Catalunya, l'equip, doncs, bueno, no va fer un bon partit, aquesta és una realitat, i a Catalunya se'n va portar el primer partit, tenim 5 gols de diferència, i tenim un repte molt difícil, però no impossible, i ho intentarem, i a veure si som capaços de donar la volta per poder portar-nos aquest primer títol de la història del club.
1: Doncs això serà el dimecres, aquesta tornada de l'Eurocup, on el Catalunya va guanyar de 5 gols al Barceloneta, i aquest pròxim dimecres el Barceloneta intentarà remuntar el Catalunya, evidentment, mantenir el marge. Un Catalunya que, com us dèiem, avui ha guanyat el Mediterrani, i per tant passa també en aquesta final del play-off per plaça europea, ja té plaça europea garantida, i ara doncs vol aconseguir passar directament a la fase de grups. Això ens deia Javi Belmonte.
7: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això, doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart i acabar 4-3. Però ens hem hagut de posar de valent per poder contrarrestar tota la seva força. Finalment, doncs, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per l'Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí, doncs, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que, bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I d'altra banda, també a la divisió d'honor femenina de waterpolo s'està jugant el play-off de permanència. Avui s'han jugat la tornada de les semifinals i l'Horta encara no està salvat.
3: No, encara no s'ha salvat. Havia guanyat per 13-9 en el partit de l'anada i, curiosament, ha acabat amb el mateix marcador. 13-9, favorable al Canoer, a aquest partit de tornada. Han acabat empatant i l'Horta haurà ara de jugar la final davant de l'Irunya. Veurem què fan aquesta final, que també serà, doncs, anada i tornada.
1: Vinga, i parlem de futbol. Estem ben pendents d'uns quants play-offs d'ascens. Començant pel play-off d'ascens a segona divisió masculina. Han començat ja, anada a les semifinals. Tenim a dos equips catalans que estan intentant pujar a segona divisió. De moment, el Sabadell no va començar massa bé.
3: No va començar bé el Sabadell a l'anada d'aquestes semifinals, aquest play-off d'ascens a segona. El seu objectiu, evidentment, és aconseguir, doncs, l'ascens, però de moment haurà de capgirar un marcador advers perquè va perdre el camp del Real Madrid-Castilla per 2-0. Recordem que el partit de tornada, aquest, es va disputar en divendres, i la tornada, doncs, també serà divendres vinent, però a la nova Creu Alta.
1: Sí, uns horaris que no han agradat gens a l'afició arlequinada. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
8: El Sabadell haurà de remuntar 2 gols divendres que ve a la nova Creu Alta si vol accedir a la final dels play-offs d'ascens a segona divisió. No va poder començar pitjor l'eliminatòria ahir a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, amb un Real Madrid-Castilla molt superior en el còmput general de partit, i això que el conjunt arlequinat va entrar millor, va sorprendre en els primers 10 minuts, va tenir alguna ocasió esporàdica, un xut, per exemple, allunyà de Javi López Pinto, però el control majoritàriament va ser per l'equip que entrena Julián López de Lerma. Va resistir 71 minuts al Sabadell amb un empat a 0 que era un autèntic tresor. Recordem que per ser segon classificat i el filial del Real Madrid cinquè, l'empat a l'eliminatòria li val al Sabadell per passar el tall, però en qüestió de 7 minuts van caure els 2 gols del partit. Primer amb una jugada, una diagonal a banda esquerra, que va acabar rematant un dels millors ahir, el català Fortuny, i després, qüestió de, insisteixo, 7-8 minuts després, Palacios, el Surià, aprofitant un forat a la rereguarda arlequinada, el van deixar pensar i des de fora va xutar, superant Diego Foli. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, fa aquesta lectura a tot plegat.
9: Si ara et dic que al minut 1 de divendres ens fiquem 1-0, veus el partit igual dels percentatges? Varia, no varia? El que hem de fer és sortir amb aquesta mentalitat, amb gana, amb tota l'empenta del món, i sobretot centrats en ser millor que el rival, que és el camí per remuntar i guanyar el partit, que és el que estem decidits a fer.
8: Tenaços, per dir-ho suau, a l'horari de l'eliminatòria, perquè si ahir l'anada fora de casa a Madrid, a Valdebebas, va ser un divendres a les 9 de la nit, l'horari, dia i hora, serà exactament el mateix per la tornada. Per tant, divendres que ve a les 9 de la nit s'espera un gran ambient a la nova Creu Alta per intentar l'operació remuntada. Després del 2-0 al dia Stefano, el Sabadell haurà, com a mínim, de guanyar de 2 per forçar la pròrroga. Si això passa, li valdria continuar amb aquesta victòria de 2 per classificar-se per la final.
1: Doncs a veure si ho aconsegueix el Sabadell el pròxim divendres a les 9. Déu-n'hi-do, quin horari, per cert, que hi ha dol, podem dir, a la família Raquinada, i és que ha mort Miquel Arroyo, expresident del Centre d'Esports Sabadell entre els anys 96 i 2002. I a tot això, demà comença aquest mateix play-off, l'Europa.
3: L'Europa jugarà a partir d'un quart de 5 de la tarda al seu camp, a Can Dragó, davant del Celta Fortuna. És el primer partit de l'anada. Tota l'eliminatòria de l'Europa serà en diumenge.
1: Així és, també a un quart de 5 de la tarda a la tornada el pròxim diumenge, l'altre diumenge, a Balaïdos, al camp del Celta. Evidentment, tot un premi per un equip que acaba de pujar aquest any, igual que el Sabadell, que té un dels pressupostos més baixos de la temporada i que ja, de per si, és un premi haver-se classificat per aquest play-off. Això remarquen el tècnic Adai Benítez i el porter Juan Flere.
10: A quatre partits estem de un somni... brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. És que no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però hem aconseguit alguna cosa que quedarà una altra vegada escrita en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
11: Nosaltres ho donarem tot, perquè més gana i més il·lusió que nosaltres no té ningú. I si bé no, és difícil, però el més difícil ja està fet i ara toca disfrutar, i que tinguin cuidado, sol vull dir això.
1: Declaracions de Juan Flere, els companys de BTV, tota l'entrevista sencera aquest vespre al seu informatiu d'esports. Vinga, a la Lliga F, última jornada, demà diumenge, ja intrascendent per als tres equips catalans.
3: Sí, ja tenim els equips catalans salvats, amb la permanència assegurada, i el Barça com a campió. L'Espanyol rep a partir de les 4 de la tarda, tots en horari unificat, aquests partits. Espanyol-Sevilla, a la Badalona Women, en visita al camp de Llevant a les 4 de la tarda, i el Barça s'enfrontarà a les 4 de la tarda al Madrid Club de Futbol.
1: Doncs l'Espanyol, que vol acabar amb una victòria davant del seu públic, davant del Sevilla. Sara Monfort, entrenadora blanquiblava.
12: Serà un partit... realment serà un partit difícil, sobretot per a nivell emocional, no? Però bueno, el que suposa ser un últim partit de Lliga, que ells tampoc es juguen res. Nosaltres sí que és veritat que juguem la posició amb el Depor, que si guanyem nosaltres ja no guanyen, es podem passar, i que això és motivant. I amb moltes ganes. Crec que l'equip es va quedar amb aquesta sensació de poder guanyar a Corunya, i volem fer-ho aquí a casa. Això és una cosa que he dit jo a les jugadores. L'any passat hem aconseguit 32, si guanyem serien 33. Jo crec que també és un al·licient de cada este partit.
1: Doncs un al·licient aquest Espanyol-Sevilla, una Lliga F, per ser on avui el València ha aconseguit l'ascens, ha tornat un any després. L'altre equip valencià, el Llevant, serà el rival del Badalona avui demà per a cloure la Lliga, també a les 4 de la tarda. Una de les jugadores del conjunt badaloní, Lorena Navarro, ho veu així.
13: Sí, la verdad que con ganas de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez. Y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
1: I a les 4, el Barça, el campió de Lliga, de Copa, de Supercopa, de Champions, el campió de tot aquest any, doncs acaba la temporada al camp del Madrid Club de Futbol, en un dia també de comiats, i en una nova etapa que començarà el conjunt de Pere Romeu, que fa balanç d'aquesta temporada.
14: Bueno, doncs, d'haver mantingut una identitat de joc durant tota la temporada, de saber competir en tots els escenaris i situacions que ens ha posat la temporada, a nivell de lesions, a nivell de grans partits, etc. I d'haver jugat en equip, la veritat, és el que més orgullós em sento. Crec que en el meu futur com a entrenador. Si algú voldré sempre allà on estigui és que hi hagi sentiment d'equip, hi hagi sentiment d'unió i que l'equip sigui una. Així que molt orgullós d'això. Que demà fem un bon partit per despedir la temporada i ja tindrem temps de reflexió durant tot l'estiu per veure com afrontem la temporada vinent. Hay que repetirlo, son seguramente palabras mayores, ¿no? Nos tenemos que preparar para repetirlo, te diría yo. Tendremos que hacer una buena pretemporada, tendremos que seguir compitiendo, seguir jugando en equipos, y esto lo conseguimos, espero y deseo que a final de temporada que viene sigamos luchando por todo.
0: El reportatge en joc.
1: La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, recorda els seus inicis al júnior a Sant Cugat del Vallès, on competia amb nens. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip. Sobre el seu futur, la santcugatenca ha explicat que està negociant la seva continuïtat al Barça. Una jugadora que destaca Irene Paredes i Mapi León, una de les jugadores que marxa enguany del Barça, com a referents. Aquest és un reportatge de Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
15: Arribar a l'elit del futbol femení al Barça és un somni fet realitat per Adriana Renera. Els seus primers passos en el món del futbol van ser amb el júnior a Sant Cugat, però des de ben petita ja s'havia topat amb obstacles. No hi havia massa equips femenins i havia de jugar amb nois.
16: Sí que era raro, perquè no hi havia equip femení, era l'única noia, sempre els comentaris... Ai, i esa, que buena, no, esa chica, o ai, no la hace mal. Sí que sorprenia. Perquè, a part, em feia notar, era la capitana... Bueno, pues sorprenia una mica.
15: Després d'alguns anys al Club Blau i Negre, va fer el salt a l'Adam, on ben aviat va cridar l'atenció del Barça. I després d'estar amb el filial, arriba el salt al primer equip blaugrana. Quina ha estat l'evolució?
16: Estan orgànic, he anat cremant totes les etapes, des de juvenil, el B i ara el primer equip. I crec que el fet també de conèixer moltes del primer equip se m'ha fet molt més fàcil adaptar-me, incluir-me dins del grup. M'han rebut també molt bé, o sigui, un 10 totes elles, unes referents per mi. Ara recordo que també vaig fer una entrevista fa 2 anys a l'Europeu i em preguntaven per les meves referents i vaig dir la Irene i la Mapi. Doncs ara que estic amb elles, les visc cada dia, les veig jugar, les veig entrenar, les coneixo com a persones, doncs encara les admiro més i per mi és un privilegi poder estar amb elles entrenant i poder aprendre d'elles.
15: Arribar al primer equip del Barça no ha estat gens fàcil i en alguns moments ha tingut moments durs. Tirar la tovallola també ha passat pel seu cap.
16: Hi ha hagut moments durs de pensar, realment és el que jo vull, estar aquí i fer això, i dir... Val la pena, com dir-ho, sacrificar tot el que estàs sacrificant per arribar aquí a aquest nivell. I sí, sí, val la pena. Però hi ha moments que no són fàcils, que els has de pair i també t'ajuden a forjar-te, a créixer. I bueno, aconseguir el que et proposa.
15: De moment té un rol secundari a l'equip, però no amaga la seva ambició.
16: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
15: Ara mateix no té lligat el seu vincle amb el Barça perquè el seu contracte acaba aquesta mateixa temporada. Hi ha negociacions, però encara res tancat.
16: Home, el meu futur m'encantaria que fos el Barça, el club de la meva vida, i amb les millors del món. A partir d'aquí, pues, ja es veurà.
15: Preguntada pel recorregut del futbol femení, es mostra bastant contundent.
16: Encara hi ha camí de recórrer, però crec que el treball que s'ha fet i el que s'ha avançat és molt important i crec que podem seguir en aquest camí, podem créixer encara molt més.
15: El que queda clar és que els somnis es fan realitat i en el cas d'Adriana Renera són somnis que s'han cuinat a foc lent, amb paciència i esforç. Ara queda el pas més important, potser el més decisiu, consolidar-se a l'elit.
1: I a tot això, l'equip masculí del Barça va presentar ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. L'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que signa fins al 2031. I segons la premsa anglesa, el Barça hauria pagat més de 70 milions d'euros, més 10 en variables, per aquest jove extrem esquerre de 25 anys. Ahir al vespre, en la presentació, va sorprendre tothom amb un castellà prou fluid i també alguna frase ja en català, això deia.
17: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So I'm muy emocionado. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
1: 8:50, vinga, repassem com estan també altres play-offs d'ascens. El play-off d'ascens de segona federació masculina demà jugarà l'anada de la segona eliminatòria, el que és la final catalana.
3: Sí, s'enfrontaran al Cornellà i al Badalona. Serà a partir d'un quart de set de la tarda, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals. Un Cornellà i un Badalona que van superar a Vilanova i a Hospitalet, respectivament, els dos després d'empatar l'eliminatòria, el global de l'eliminatòria. El Cornellà i Vilanova havia acabat amb 2-2, el Badalona Hospi amb 3-3, però per millor classificació del Cornellà i el Badalona van acabar accedint doncs, en aquesta segona eliminatòria. Demà es trobaran Cornellà i Badalona a un quart de set.
1: Doncs així ho veuen, des del costat del Cornellà, un dels seus jugadors, Bruno Lorente, i també el tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
18: Muy ilusionado. Al final se trata de mi primer playoff y nada, muy contento sobre todo por poder vivir la experiencia. Veo al equipo también muy metido y con el objetivo claro y yo creo que lo vivimos en general con muchísima ilusión. Todo el equipo, todos los jugadores y todo el staff lo vamos a dar todo por este club, por pasar la eliminatoria y por seguir adelante. Y que estoy seguro de que si nos animan juntos lograremos grandes cosas.
19: Costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos. Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
1: Doncs això, el play-off d'ascens a segona federació, però el play-off d'ascens a tercera. S'està jugant la tornada de les semifinals i està molt i molt emocionant aquest poble de Mafumet-Rubí, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, minut 90 i la Pobla que ha empatat el partit mitjançant Joel al minut 87. Ara mateix el partit s'aniria a la pròrroga i als penals, però veurem perquè encara queda partit. De moment 2-2, minut 90.
1: Doncs déu-n'hi-do com ha estat el partit. Recordem, havien empatat 1-1 a Rubí. El Rubí s'havia avançat 0-2 i ara mateix la Pobla in extremis acaba forçant acaba marcant el gol de l'empat que de moment forçaria la pròrroga davant del Rubí. Això en aquesta eliminatòria. Recordem que hi ha pròrroga però no penals i en cas de que s'acabi amb empat al final del temps extra, el millor classificat, que en aquest cas era la Pobla Mafumet, a la Lliga Regular, seria l'equip que passaria a ronda. Per tant, ara mateix el Rubí, si van a pròrroga, estaria forçat a marcar un gol més per passar aquesta ronda. I a tot això, demà diumenge serà el torn de Prat i Sant Mauro.
3: Sí, de moment domina l'eliminatòria el Prat, va guanyar 0-1 en el partit d'anada. Demà, a partir de 3:45 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
1: Doncs el tècnic pot hablar, el tècnic del Prat, David Vilajoana, espera que demà el Sagnier, al camp del Prat, estigui ben ple per un partit tan important com aquest.
20: Espero i desitjo que el Sagnier s'ompli. M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp. gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret, i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo, perquè jo crec que és un equip i un club que es mereix estar a tercera i almenys que per nosaltres no quedi.
1: Doncs demà a 6:15, aquest Prat Samora, aquesta tornada, el Prat que va guanyar 0-1, i podem veure aquest partit a la plataforma la Xarxa Més. I en un altre play-off d'ascens, el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada de les semifinals. Com va el Turó de la Peira Igualada?
3: Doncs mira, dèiem que s'havia avançat el Turó de la Peira i situava l'empat global de l'eliminatòria perquè l'Igualada havia guanyat de 2-1 a l'anada, però ha marcat l'Igualada. Per tant, ara mateix l'Igualada estaria dominant pel global de l'eliminatòria per 2-3. Ara mateix el partit amb empat a 1 al marcador. Ja ha passat el minut 70 de partit, aproximadament, ja cap al tram final de partit.
1: I demà també hi haurà l'altra semifinal.
3: Sí, s'enfronten Viladecans i Palamós. Serà un partit que començarà a les 6 de la tarda. A l'anada va ser el Viladecans qui va aconseguir la victòria per 1-3. Per tant, parteix amb aquests dos gols de marge respecte al Palamós per aquest partit de tornada.
1: Doncs així estan les coses. Tot això, ens arriben declaracions del Jordi Archilla, el tècnic del Rubí de Futbol Sala, després d'aquesta derrota 1-2 davant de l'Almagro a les semifinals del play-off d'ascens a primera femenina de Futbol Sala.
4: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però bueno, no, si no fas gols, doncs, en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
1: I a tot això, ara mateix, un porter català a la final de Champions, David Raya, intentant aturar penals pel Arsenal, doncs perquè la final, que ha acabat 1-1, ha arribat a aquesta tanda fatídica de penals. De moment, el Paris Saint-Germain està guanyant per 2-1. Ara mateix, David Raya atura el penal i, per tant, l'Arsenal podria empatar quan s'han llançat 3 penals, quan hagin llançat 3 penals cada equip. Notícies de les 9 i més esport a les 9:03, aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local.
22: L'univers infinit.
23: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta. Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba del sol i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau o el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem un cel vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
5: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: En xarxa.
7: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros, d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT, en aquest cas, és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. I segueix el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I si els bombers de la Generalitat han treballat avui i al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i a Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat, i també un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi també de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figueres. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. I parlem de política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. També la CUP comença a mobilitzar les bases per a aquestes eleccions municipals i el secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torreforta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem ara en plana cultural, ja que el Festival del Món del Llibre de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants a transformar espais quotidians en mons imaginaris. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: a tot això, 9 i 4 minuts, el Paris Saint-Germain s'acaba de proclamar campió d'Europa de la Champions. El conjunt que entrena Luis Enrique Martínez, l'ex-tècnic del Barça, ha guanyat els penals a l'Arsenal després d'una final que havia acabat amb 1-1. David Raya, el porter català de l'Arsenal, havia aturat un penal, però ha estat insuficient per superar els francesos, que es proclamen campions d'Europa per segon any consecutiu. Vinga, tot això, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: L'Atlètic Barceloneta ja és campió de Lliga de Waterpolo.
1: I és la 21a aconseguida de manera consecutiva, la 26 del seu palmarès. Avui ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final, per tant, ha aconseguit el títol per la via ràpida. Pel que fa a la final femenina, s'haurà d'esperar el tercer partit perquè el Mataró ha acabat guanyant el Sant Andreu per 14-11 en el segon partit. El Sant Andreu havia guanyat el primer per 10-8, per tant, hi haurà tercer partit, serà dimarts a les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, i aquí ja s'acabarà, doncs, decidint el títol a la piscina del Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, el Vila-sana ja és a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival, ja que el Fraga ha forçat el tercer partit. Havia guanyat el Gijón 0-1 el primer, i en aquest segon s'ha imposat el Fraga per 1-4 dimarts. Fraga, Gijón, a 8:45 del vespre. D'aquí sortirà, doncs, el rival del Vila-sana a la final del play-off pel títol. A l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen de moment a les semifinals del play-off, guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals que són el millor de 5 i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: De la seva banda, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament, d'hoquei herba.
1: La final femenina serà Club de Campo, Atlètic Terrassa, reeditant així la final de l'any passat, en què es van adjudicar el títol finalment les madrilenyes. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins són els actuals defensors del títol.
0: I en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria es juga en divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Real Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la Nova Creu Alta i l'Europa comença demà aquest play-off d'ascens a segona, un partit que començarà a 4:45 de la tarda davant del Celta Fortuna a Can Dragó, a Barcelona.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda en aquest play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals, tornada. Hi ha pròrroga, no hi ha pròrroga, poble de Mafumet Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Efectivament, primer minut de la pròrroga, gairebé el segon minut de la pròrroga. De moment, Pobla Mafumet 2, Rubí 2. La Pobla, que ara ha tingut una acció per banda esquerra passant cap a Álvaro i ha aturat Rafa Leva, però la jugada estava invalidada per fora de joc. Ens anem a la pròrroga. Recordem que en el cas d'empat aniríem als penals igualment. Així que veurem aquests 30 minuts extra de la pròrroga entre la Pobla Mafumet i el Rubí, 2-2.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Ali, tornada de les semifinals, com estan les coses?
1: Està a punt d'acabar aquest duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. S'havia avançat el Turó de la Peira, això significava que empatava l'eliminatòria, però l'Igualada ha marcat i ara mateix l'eliminatòria és favorable a l'Igualada amb el 2-3 global. D'acabar així el partit, que està a punt d'acabar, doncs seria l'Igualada qui passaria a la final d'aquest play-off en descens a Lliga Elit.
0: Amb Waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, hi haurà tercer partit.
1: Sí, l'ha forçat el Mataró, acaba guanyant 14-11 davant del Sant Andreu i, per tant, tot es decidirà dimarts a partir de les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona en aquest tercer partit a la piscina del Sant Andreu.
0: I, d'altra banda, en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa, que estava sorprenent a l'anfitrió, el Badajoz, continua per davant al Prat Ràdio, Van Condé.
3: Sí, continua per davant, 4 minuts i mig per arribar al final del tercer quart i està sent una autèntica exhibició de polri, és un dia més. Recordem, com dèiem, 27 punts al primer partit, 21 punts en el segon, en què el Mollerussa va tirar l'èpica i va guanyar un punt a la segona pròrroga, i ara Polrios ja endú 22 punts després d'un triple que ha acabat en la darrera.

0: la puntuación. 4-11 queda para el Real Final al Mediarusa, continúa en Camita, mezcla la ventaja, queda això tot, malgrat tot que hi ha una mira, guanya la nostra, el conjunt català, 61-49 de la Badajoz.
1: Déu-n'hi-do, guanyant de 12 el Mollerussa davant del Badajoz i el Mollet, què fa?
2: Doncs està perdent, el Mollet ja va perdre el primer partit, per tant ho té complicat ara mateix, però ha aconseguit reduir distàncies davant l'Alginet i ara mateix només són 4 els punts de diferència entre els dos equips, 57-53, tercer període del partit, a punt ja d'acabar aquest tercer període, però de moment per darrere el Mollet al marcador.
1: I acabem aquesta ronda amb l'hoquei patins i amb aquesta nacional catalana masculina. Estaven pendents dels segons partits de semifinals.
2: Sí, uns partits que un ja ha finalitzat. El duel entre el Noia i el Castellà ha acabat amb 3-5. Per tant, el Noia B, que ja és a la final, després de superar doncs, en el segon partit també el Castellà, havia guanyat 8-7 en el primer, 3-5-8, per tant, ja és a la final. I l'altre enfrontament està en joc ara mateix, aquests partits. De moment està guanyant el Caldes en 2-1 davant del Mollerussa. El primer partit havia guanyat el Caldes 0-2. D'acabar així, doncs, també el Caldes es classificaria per la final i, per tant, ja tindríem doncs, els finalistes i no hauríem necessitat un tercer partit en cap de les dues eliminatòries.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 10 minuts de la nit, som els de l'En Joc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. I és moment de parlar amb més detall del bàsquet. Comencem parlant de les fases d'ascens a segona FEB, tercera jornada, on ens ho deia ara mateix l'Ivan Conde, el Mollerús està guanyant de 12 al Badajoz i, per tant, manté intactes les opcions d'aconseguir aquest ascens a segona FEB, un ascens que ja ha aconseguit avui el Prat.
2: Sí, perquè el Prat ha guanyat 68-75 al Port Segon i ja ha pujat 11 a segona FEB i ja havia guanyat el Prat en el primer partit, en la segona jornada, 75-65. El Mollet havia perdut 83-87 davant del Jaén i el Mollerús havia guanyat d'un únic punt de diferència en la jornada d'ahir davant del Tres Cantos, 74-75. Per tant, ja de moment el Prat és l'únic català que ha aconseguit l'ascens. Complicat ho té el Mollet, veurem què li passa al Mollerús.
1: Doncs veurem, però de moment el Prat ha aconseguit ja aquest ascens, veurem si el fa efectiu o no, perquè recordem que ja en anys anteriors havia aconseguit ascens i havia hagut de renunciar. En qualsevol cas, gran victòria i gran ascens del Prat, al Prat Ràdio, Ivan Condé.
3: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació i ho ha fet per la porta gran, guanyant el tercer i darrer partit de les fases d'ascens davant el Puerto de Sagunto. Un encontre que era una autèntica final perquè els dos equips arribaven empatats amb dues victòries. Qui guanyava solia l'ascens, qui perdia jugava diumenge el partit de la repesca. No ha sigut senzill per al conjunt potablava, que no ha arrencat gaire fi al partit i que al primer quart marxava 10 punts a baix, 20-30 favorable al Puerto de Sagunto, que ha estat especialment letal en el llançament de 3 durant el primer quart amb una xifra propera al 50%. De mica en mica, el Prat ha reaccionat, ha aconseguit remuntar en el segon quart i marxar al descans 4 amunt, i el tercer quart ha acabat de fonamentar la diferència gràcies principalment a una millora defensiva i a la capacitat de rotar i mantenir l'equip sempre fresc. Al pas dels minuts ha fet mal al Puerto de Sagunto i ha reforçat un Club Bàsquet Prat que això sí ho ha hagut de tancar el darrer minut i mig, en què el conjunt valencià ha tornat a posar-se ben a prop a únicament 6 punts. Com dèiem, 3 partits, 3 victòries i ascens que demostra que el Club Bàsquet Prat era un equip que estava un puntet per sobre de la gran majoria de rivals de tercera federació. Escoltem el tècnic del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
4: L'encer al principi era brutal, no? Era per, lo normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha estat ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
3: Els potablava assoleixen l'ascens a la pista, però veurem si es produeix als despatxos. Recordem, la temporada passada, el Club Bàsquet Prat tenia plaça per a segona federació, però ja va renunciar i va intercanviar la plaça amb la Bisbal per jugar a tercera federació. El Club Bàsquet Prat oficialment ni descarta ni assegura la seva presència a segona federació la propera temporada i tot dependrà de l'evolució i del que succeeixi als despatxos en les properes setmanes.
1: N'haurem d'estar ben pendents, a veure si el Prat ja fa efectiu aquest ascens a segona FEB, que s'ha guanyat a la pista. I qui apurava les opcions era el Mollet.
2: Sí, però se li complica la cosa. Dèiem fa un moment que estava perdent de només 4 punts de diferència, doncs s'ha disparat ara l'Alginet i ha aconseguit un bon parcial. I ara mateix 11 són els punts de diferència. 64-53 i el partit ja està al quart període.
1: Doncs molt bé el Mollerús. Vinga, va, 9 i 14 minuts, parlem de la Lliga CB. I és que ahir divendres es va jugar de manera unificada els partits de l'última jornada amb aquests marcadors pels catalans.
2: Sí, tenim unes quantes victòries, també derrotes, perquè hi havia un enfrontament català, el duel entre el Bàsquet Girona i la Penya. Se'l va acabar emportant el Bàsquet Girona 82-77. El Baxi Manresa va guanyar el Madrid per 94-87. El Barça va guanyar l'Andorra a la pròrroga 95-100 i el Hajduk Split Lleida va perdre la pista de l'UCAM Múrcia per 116-95.
1: Doncs d'aquesta manera, i en espera de que demà el Barça recuperi un partit pendent de la jornada 33 davant de la València, tindrem precisament a Barça i a Penya com a equips classificats pel play-off. Demà, si guanyés el Barça, aconseguiria superar la València, seria el quart i, per tant, tindria el factor pista a favor en la primera ronda dels play-off. En qualsevol cas, una nota destacada d'ahir, aquesta victòria del Baxi Manresa davant del Real Madrid molts anys després. Aquesta victòria de 7 punts, Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
5: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
6: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués al presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
5: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
1: Doncs així és, desena posició pel Baxi Manresa, ha pujat una plaça en aquesta última jornada, 16 victòries, 18 derrotes a la Lliga CB. El bàsquet Girona, que acaba 12è, amb 14 victòries, 20 derrotes, però això sí, ahir va aconseguir guanyar a la Penya en aquest últim partit de Lliga. Girona FM, a Marc Tresserres.
7: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples, amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes, i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
8: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi, amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs, arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
7: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
1: I derrota, dura derrota de Lleida a la pista de l'UCAM Múrcia, un UCAM Múrcia que també estava jugant les possibilitats d'assegurar-se i de garantir-se plaça de cap de sèrie en els play-offs. És tercer ara mateix classificat i, per tant, aconsegueix aquesta condició després de guanyar clarament el Lleida de Gerard Encuentra.
9: Jo crec que no hem sigut capaços de trobar el nostre ritme, ja han anotat amb facilitat, hem comès errades, quedarà en anècdota. Vindre aquí amb els deures fets, doncs ja és una victòria, no? Perquè vindre a Múrcia segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, doncs ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens.
1: I d'altra banda, el Barça, que va guanyar a la pista del Morabanc a Andorra a la pròrroga, on Andorra això sí que va aconseguir la salvació, també la va aconseguir de manera miraculosa el Saragossa amb un triple a l'últim segon, llançant a fallar uns tirs lliures, agafant el rebot i aconseguint el triple a l'últim segon, de manera que va condemnar a Gran Canària, que ha acabat baixant juntament amb el Granada. Però en qualsevol cas, com dèiem, l'Andorra se salva i el Barça, que va acabar guanyant, a Xavi Pasqual valorava així aquest triomf.
10: Un partit on ha estat molt competit, hem començat força bé, però hem perdut quatre pilotes seguides i hem permès que l'Andorra entri en partit. A partir d'aquí hi ha hagut un partit molt igualat fins al tram final, on hem aconseguit igualar el partit per anar a la pròrroga i al final la pròrroga ha estat una miqueta millors. Un partit important per nosaltres que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps de sèrie.
1: No, 21, i vinga, un altre tema destacat aquest cap de setmana, doncs la final a 4 de les divisions d'honor, tant masculina com femenina, d'hoquei herba, s'està jugant al Club de Campo i tindrem finalistes catalans tant a la final masculina com a la femenina.
2: Sí, no ha pogut ser una doble final catalana perquè hi havia semifinalistes catalans en les 4 semifinals, però finalment doncs, hi haurà un representant català en cada una de les finals. Pel que fa a la final a 4, a la final de la final a 4 de la divisió d'honor masculina, doncs s'enfrontaran el Club de Campo i el Polo. Recordem, el Polo és el campió. El Polo ha superat 1-0 al Complutense i el Club de Campo ha deixat fora de combat a l'Atlètic Terrassa, guanyant-lo per 4-1. Per tant, l'anfitrió d'aquesta final a 4, el Club de Campo, doncs, que passarà a la final juntament amb el Polo. Demà lluitaran per aquest títol a 2/4 de 12 del migdia. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, doncs el mateix, un català que ha eliminat, l'altre ha passat, el que ha passat és l'Atlètic Terrassa, ha guanyat el Complutense per 1-3, l'Igara ha quedat eliminat davant de l'anfitrió del Club de Campo per 1-0, per tant, doncs aquesta final femenina serà entre Club de Campo i Atlètic Terrassa, és la reedició de la final de l'any passat, en què el Club de Campo va ser el campió.
1: Doncs a la masculina, el Terrassa es queda a les portes d'aquesta final que sí que jugarà el Polo. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Domagosa.
11: Polo i Club de Campo són els finalistes d'aquesta divisió d'honor masculina de hockey en un maig on pot semblar que la victòria del Club de Campo ha estat fàcil, còmode i contundent, però tot i aquest resultat de 4-1, l'equip de Madrid no ha sentenciat el partit fins a l'últim quart. Un cop estirat les línies, l'Atlètic Terrassa, que ha tingut oportunitats per marcar gols i ficar-se a la final, però les intervencions del porter del Club de Campo han evitat qualsevol reacció agarenca, i més encara des del punt de penal córner, amb Pepe Cunill com habitual protagonista. Un Atlètic Terrassa que, novament, ha entrat a la Final Four. De fet, és l'únic equip que ha disputat aquesta fase final en aquest nou format, i el Club de Campo que intentarà fer doncs el que moltes vegades és difícil, que és poder sumar el títol com a anfitrió. Per altra banda, el Polo ha aconseguit el bitllet per aquesta final després de derrotar a l'altre equip madrileny, la Complutense, en una primera part molt disputada, però ha arribat les oportunitats del conjunt de Barcelona per poder avançar-se al marcador. Però, com dèiem, a falta de 3 minuts ha arribat el 1-0 del conjunt de Barcelona. A partir d'aquí ha tocat defensar aquest avantatge i el resultat, ja el marcador ja no es mouria fins al final del partit. Per tant, el conjunt de la Complutense, que tot i treure porter jugador no ha pogut doncs aconseguir aquest gol de l'empat, i el finalista o els finalistes són el Polo i el Club de Campo, que demà intentaran doncs, aquest títol, aconseguir aquest títol, com ja va passar a la Copa del Rei. Recordem que l'equip de Ramon Sala busca el doblet.
1: I a la divisió d'honor femenina hi havia dos equips terrassencs i finalment ha passat l'Atlètic Terrassa i s'ha quedat fora l'Egara, Miqui.
11: Atlètic Terrassa i Club de Campo lluitaran per la lliga de la divisió d'honor femenina després de vèncer al conjunt del Club Egara i a la Complutense. L'Atlètic Terrassa ha aconseguit una brillant classificació per la final després de vèncer a la Complutense a casa seva per 1-3. Sophie Rogoski avançava a l'equip de Sílvia Bonastre al minut 4 del segon quart, però tot ha passat a l'últim i definitiu, on Núria Carles de penal córner ha marcat el 0-2, 0-3 de Sophie Rogoski, que novament marcava i posava el 0-3, que seria pràcticament definitiu, i Lola Riera només ha pogut retallar distàncies des del penal córner a les files de la Complutense. Un Atlètic Terrassa que novament treu el cap a la gran final després de disputar aquesta competició l'any passat al Martí Colomer. Això sí, en Jordi Carrera a la banqueta aquest any. Per primera vegada ho farà amb Sílvia Bonastre. I per altra banda, el Club de Campo ha guanyat per 1-0 al Club Egaram amb un gol de Flor Edmundson. Era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara i també de jugadores importants, com és el cas de Mariona Giravent, tota una vida a la porteria del conjunt ratllat. Per tant, demà l'Atlètic Terrassa, doncs, que serà el nostre representant català i també egarenc en aquesta gran final de la Divisió d'Honor Femenina de Hockey.
1: Doncs demà, a 11:45, la final masculina, Club de Campo Polo, i a les dues, aquesta final femenina entre Club de Campo i Atlètic Terrassa. Veurem si els dos representants catalans aconsegueixen els títols. Vinga, ens aturarem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de parlar d'hoquei patins, de futbol sala, d'handbol i de moltes coses aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Si estic solo.
10: Terroristes.
11: Ve a menjar plàtans.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
14: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
16: En joc.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 9:45, darrera mitja hora de l'enjoc. Fem una rondeta per actualitzar marcadors i és que el play-off d'ascens a tercera divisió, tornada de semifinals i amb més novetats entre Poble i Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, Ignasi, s'ha avançat la Poble, ha remuntat el partit gràcies a un altre gol de Joel Garrofer. Teo, que ha posat una centrada amb una falta lateral, i Joel, que ha marcat des del punt de palada amb el cap, posant el 3-2 de moment, minut 112, la Poble que guanya 3-2 i seria equip finalista dels play-offs d'ascens a la tercera federació.
1: Déu-n'hi-do, quin partit i quina eliminatòria. I el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada a semifinals, ja tenim, de fet, un finalista.
3: Sí, perquè ha acabat el partit, ha acabat amb empat a un entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'Igualada, recordem, havia dominat en el partit d'anada i, per tant, doncs, accedeix per un global de l'eliminatòria de 2-3 a la final. Ara aspira el rival, que sortirà del partit de demà entre el Viladecans i el Palamós. L'Igualada, doncs, ja és a la final.
1: I en bàsquet, fase d'ascens a segona a FEB, tercera jornada. Aguanta el Mollerussa per davant del Badajoz, del Prat Ràdio. Ivan Condé.
4: Guanya en el 5, ara mateix el Mollerussa, amb el partit entre la resta final i es toca la sèrie per tots els partits. Mini parcial, Geni i l'altre, el Mollerussa que havia escapat la nostra fins al final del tercer quart. Badajoz s'ha arribat a posar el 4, però està mantenint a dos marcs i és des de l'equip que està donant moltíssims punts ara força en el personal de tir. Thomas Weiss, seran per tant dos sortides per al Mollerussa, que està sostenint la diferència, però es nota que Badajoz és anfitrió, que hi ha 2.000 ànimes apretants i que els àrbitres, que passa que no per un equip i que per un altre, estan començant a haver de prendre decisions difícils, com diem, 4 minuts i 24 segons, pondré a la seva mà el Mollerussa, Mollerussa 76, Badajoz 71, de 5.
1: Doncs guanyant de 5 al Mollerussa, 76 a 71, 4 a 24 per acabar el partit. S'està apropant al Badajoz, que evidentment, com ens deia l'Ivan, juga a casa amb 2.000 persones donant suport i això, vulguis o no, també a l'hora d'influenciar els àrbitres sempre compta. El Mollet ha acabat el seu partit?
3: No ha acabat. Un partit que va fent un estira i arronsa, no va mai per davant el Mollet, però ara mateix només perd 3 punts de diferència davant el Ginet quan queda 1 minut i 52 perquè finalitzi ja el partit.
1: I pel que fa a l'hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, estaven pendents del final d'un dels segons partits de semifinals.
3: Sí, encara no ha acabat, eh? Havia començat a 7:45 aquest duel entre el Caldes i el Mollerussa. Està dominant el Caldes 4-1. En el primer partit havia guanyat el Caldes 0-2. Per tant, d'acabar així aquest partit, doncs el Caldes, que també accediria a la final, com el Noia Veu ha fet fa una estoneta després de superar el Castellà en el segon partit. Per tant, la final seria Noia B Caldes, si acaba així el partit, quan ja queden ben poquets minuts.
1: Doncs són les 9 i gairebé 34 minuts i és moment de parlar també amb detall de la jornada d'hoquei patins, que tenim molta teca, començant per l'hoquei Lliga Femenina, perquè ja tenim un equip català a la gran final del play-off pel títol, en un dia també molt especial perquè hi ha hagut molts comiats en aquest Palau Vila-sana.
3: Sí, acaba guanyant el Vila-sana per 1-2, tots els gols s'han vist a la primera part. I, per tant, doncs el Vila-sana, que ja havia aconseguit la victòria en el primer partit per 5-1, ja és a la final. Espera rival, perquè en l'altra eliminatòria, l'altra semifinal, doncs la cosa està igualada i hi haurà tercer partit dimarts a 9:15 del vespre, després de que avui el Fraga hagi aconseguit guanyar el partit al Mata Jove davant del Gijón per 1-4. Havia perdut per 0-1 el Fraga a casa seva davant del Gijón en el primer partit. Per tant, doncs el Vila-sana ja és a la final, però espera rival perquè encara no ha aconseguit doncs, cap dels altres dos conjunts classificar-se. Com deies, un partit de moltes emocions avui, sens dubte, a la Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans, doncs perquè s'han retirat ni més ni menys que Anna Casaramona i Berta Busquets. A més, també s'acomiadaven de l'equip Jana Costa i Irina Pérez.
1: Doncs demà escoltarem una entrevista en profunditat amb la Berta i amb l'Anna Casaramona, que ha fet l'Anna Freixa, que ha estat en aquest partit. Demà, amb calma, ens l'escoltem, però avui el que volem escoltar és la conversa que ha tingut l'Anna Freixa amb una de les jugadores del Vila-sana, que ja són a la final, com és la Victòria Porta.
5: Dos Doncs el Vila-sana que passa per la via ràpida a la final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Iberdrola. Ha guanyat el segon partit davant del General i Palau per 1-2 i estem amb Victòria Porta. Victòria, felicitats per la victòria. Ja sou a la final, suposo que era una miqueta l'objectiu aconseguir, doncs, no haver d'arribar al tercer partit per arribar ja a la final amb més descans i solucionar-ho ja en aquest segon partit.
6: Sí, al final, primer que tot, felicitats com a equip perquè ho hem aconseguit amb dos passets en lloc de tres i ara sabem que venen tres passos que poden ser molt complicats, però tenim el factor pister i sobretot molt il·lusionades, ja que en un play-off no havíem arribat mai a la final, així que amb il·lusió i moltíssimes ganes d'afrontar-ho.
5: No ha estat un partit gens fàcil, de fet ha arribat un gol que ni gairebé sabíem si havia entrat o no havia entrat, l'heu celebrat més tard perquè no acabàvem de veure si la pilota havia entrat, ha arribat l'empat i a 23 segons per al final el gol de Gaete, això la primera part, una primera part que ha estat molt, molt intensa i potser la segona part les coses han canviat una mica, ja heu tingut més el domini del partit.
6: Sí, la veritat és que la primera part ha sigut molt intensa pels dos equips, on han tingut ocasions clares un i l'altre, i crec que la segona part una mica el avançament i començar a apretar la calor que està apretant s'ha notat, el ritme ha baixat d'ambos equips, però bueno, molt contentes, al final la feina han fet la primera part, doncs hem tancat el partit aquí i satisfetes de poder accedir a la final.
5: I el Vila-sana és on havia de ser, perquè a principi de temporada hi ha el Vila-sana d'aspirar a tots els títols, doncs lluitareu per aconseguir el segon després de la Copa de la Reina, suposo que era el gran objectiu també aquesta Lliga.
6: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants, llàstima de la Champions, que potser hagués sigut la sireta final de començar la temporada, però re, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys, així que molt satisfetes i a lluitar.
5: I dissabte vinent, doncs ja el primer partit d'aquesta final, veurem qui acaba sent el rival, si Gijón o Fraga, però dissabte vinent, passi el que passi, serà un partit especial, perquè es retira la Maria a final de temporada i en principi se li hauria de fer un homenatge perquè és el primer partit a casa.
6: Sí, la veritat és que al final, bueno, es retira, no? La meva germana es retira, també hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
5: Ara ho vèiem que s'han retirat a casa Ramona i Berta Busquets, suposo que també hi ha motiu per vosaltres perquè heu compartit amb elles molts moments a les seleccions, a més han estat jugadores referent.
6: Sí, la veritat és que jo des que sóc petita han sigut dos jugadores que tant la Berta com el Palau sempre l'ha construït, l'ha lluitat i l'ha defensat i l'Anna dins la selecció i als clubs on ha estat referent a l'esport femení, referent a les dues referents en trencabarreres. Espero que puguem continuar el seu llegat també com ho han deixat i millorar per a l'esport femení, sobretot per les nenes i els objectius futurs.
5: Doncs molta sort, Victòria, en aquesta final pel Vila-sana i a veure si pot arribar doncs, aquest segon títol de la temporada.
6: Esperem.
5: Doncs les paraules de Victòria Porta, el Vila-sana ja és a la final d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, intentant doncs, aconseguir aquest segon títol de la temporada. El dissabte vinent, primer partit, veurem si contra Gijón o contra Fraga.
1: Doncs ho veurem, perquè haurem de jugar el tercer partit Fraga i Telecable Gijón. I a tot això de la banda del Palau, una de les jugadores que avui ha dit adeu, com us dèiem, demà escoltarem una conversa en profunditat de l'Anna Freixa amb l'Anna Casarramona i amb la Berta Busquets. La Berta, això sí, s'ha referit també al partit d'avui.
7: Ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens. Però, bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
1: 9:39, vinga, més hoquei patins, en aquest cas hoquei lliga masculina. Aquí encara s'estan jugant les semifinals del play-off pel títol. De fet, han començat entre ahir i avui i ja tenim els primers resultats.
3: Sí, recordem que en aquest cas és el millor de 5, tant les semifinals com la final. Els quarts de final eren el millor de 3, ara sí que ja doncs, el millor de 5 aquests play-off. S'avancen de moment Liceo i Barça. Els dos han aconseguit la victòria i els dos amb el mateix resultat, 4-1. El Liceo guanyava ahir davant del Calafell 4-1. Avui el Barça ho ha fet davant de l'Igualada 4-1. I demà ja serà el segon partit entre Liceo i Calafell. Serà a les 12 del migdia i dilluns el segon entre Barça i Igualada a les 7 de la tarda. Tots aquests primers partits a la pista dels millors classificats a la classificació. Per tant, aquests dos primers a la pista del Liceo i els dos primers doncs, a la pista del Barça.
1: Doncs després d'aquest Barça 4, Igualada 1, això deien Ignacio Alabart del costat de Blaugrana, Blai Llanes del costat d'Igualada, els companys d'Esport 3.
8: Crec que l'equip ha fet un partit molt contundent, hem sigut molt, molt superiors, encara que l'inici en atac ens ha faltat una miqueta de fluïdesa, però sí que crec que en defensa hem estat molt bé, no hem patit gaire i en atac a base d'acoso i derribo s'hem pogut posar per davant, controlar bé el partit i posar un marcador favorable que ens dona el primer punt i estem la veritat que molt contents. Sí, sobretot que s'ha de sortir a competir. A Sant Sadurní no vam sortir bé el partit i es va notar. I això l'equip rival també ho nota i es fa gran. Llavors avui ho teníem molt clar, sabíem que jugàvem a casa, que el primer punt a una eliminatòria és fonamental i crec que l'equip ho ha sabut fer. Ha estat conscient en tot moment, no hem baixat els braços ni l'esforç en cap moment, ni el compromís i el resultat crec que ho reflecteix. Podia haver sigut una miqueta més avoltat, però bueno, crec que està bé, contents pel joc, pel resultat i enfrontar el partit del Junts.
9: No ens han entrat, però ells tampoc, però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables, han sigut errors que no els podem fer i menys aquí, perquè amb no res et maten i al final amb un 4-0 és difícil d'agafar, però bueno, ho hem intentat i dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I tampoc va estar massa bé el Calafell, o com a mínim no va poder plantar cara al Liceo. Derrota 4-1 i divendres i demà diumenge a les 12, segon partit. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, que deia això.
10: La primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur, i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament, penso que la segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret, doncs, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part. Però, clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per potser ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents. La primera, gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge i ho tornarem a intentar el diumenge i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot, reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Doncs demà a les 12, aquest Liceo Calafell, el Calafell buscant la primera victòria en aquesta sèrie de semifinals. I qui està intentant pujar a l'hoquei lliga masculina són Manlleu i Vilafranca. Avui s'ha jugat l'anada d'aquesta promoció d'ascens.
3: Sí, ha iniciat aquesta play-off d'ascens al municipal de Manlleu. Manlleu ha començat avançant-se amb un 1-0 al marcador, però el Vilafranca ho ha capgirat situant l'1-3 al marcador. Al final ha acabat el partit amb 2-3 favorable al Vilafranca. Per tant, s'avança el Vilafranca i, a més, doncs, la tornada serà la poliesportiva diumenge vinent en directe a l'enjoc.
1: Déu-n'hi-do, el Manlleu, que havia aconseguit teòricament l'ascens directe, els despatxos el va perdre en favor del Lloret i doncs ara mateix es veu per darrere en el marcador en aquesta anada de la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina. Com ha anat tot plegat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
11: Derrota per 2-3 en el Manlleu en aquest primer partit del play-off. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
12: Hola, què tal?
11: Com has vist una mica el teu equip avui?
12: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat. No hem fet un mal partit. Crec que sí, que hem tingut 10 minuts fluixos al principi de la segona part, que ens han penalitzat molt, però bueno, crec que ells són un gran equip, nosaltres també hem fet un gran partit i crec que ha estat molt igualat i no hem fet un mal partit.
11: Queden 50 minuts per decidir quin és l'equip que pujarà. Com veus el Manlleu?
12: Estem a la mitja part, estem perdent un gol. Jo no he vist mai cap equip enfadat perquè a la mitja part perd un gol. Per tant, jo crec que hem de seguir. Allà només hem de fer una victòria i ho tenim allà. No hi ha més a seguir, que nosaltres podem.
11: Avui Roger no ha jugat, ja que estàs lesionat. Veurem minuts de Roger Codinac la setmana que ve o no?
12: Ho intentarem.
11: Moltes gràcies, Cudi.
12: A tu.
1: Doncs qui sí que ha jugat, i en aquest cas en aquest partit que hem pogut veure a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, han estat Bernat Picanyol del costat del Manlleu, Roger Montserrat del Vilafranca.
13: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hockey pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
14: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit, queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: Vinga, i a la Nacional Catalana Masculina, segon partit de semifinals, el millor de 3. Ha acabat ja el Caldes Mollerussa. Ràdio Caldes, Aleix Marí, bona nit.
15: Bona nit, Jordi. Doncs sí, ha acabat i amb victòria del Caldes per 4-1 en un partit que, tot i el resultat, no ha sigut gens fàcil per als catalans. Han començat marcant al minut 15, fins al minut 15, 0-0. Tot i això, victòria que ja classifica l'equip per la final contra el Noia. Ha sigut, com deia, un partit intens, amb un gran protagonista, Pau Cardona, un dels jugadors que ja ha debutat amb el primer equip del Recam. El Caldes ha tingut ocasions, però el Mollerussa realment també ha apretat durant tota la primera part i, tot i que els locals han marcat el segon abans de la mitja part, els visitants han retallat distàncies a 5 minuts només de la segona. Al final, un pavelló molt tens tota l'estona, vist com embogia el partit, i quan el Caldes ja havia marcat el 3-1, tots dos equips han tingut l'oportunitat de posar un altre al marcador, un altre gol al marcador, de penal. Tot i això, cap dels dos ha entrat i el llançament de fora del Mollerussa ja ha sentenciat els visitants, que s'han acabat d'enfonsar amb un altre gran gol de Pau Cardona a 5 minuts del final, amb una recuperació i una base al porter, que deixa definitivament el Caldes ja de cara al partit que serà contra el Noia i començarà a jugar-se la final a partir de dissabte que ve per aquest ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: Doncs gràcies, Aleix, bona nit.
15: Bona nit.
1: Doncs ens ho deia ell, el Noia B serà el rival.
3: Sí, perquè el Noia ha guanyat els dos partits també, per tant, accedeix a aquesta final. Avui havia guanyat el Castellà 3-5 i en el primer partit 8-7. Per tant, Noia B Caldes, doncs serà aquesta final de Nacional Catalana, doncs intentant aspirar els dos per aconseguir l'ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: I a Nacional Catalana Femenina també s'han jugat segons partits de semifinals, també el millor de 3, com han anat les coses?
3: Doncs aquí ja tenim un equip classificat i uns altres dos que hauran de lluitar perquè l'eliminatòria s'ha anat al tercer partit. El duel entre el Caldes i el Girona. Havia guanyat el primer partit 1-2 al Caldes i avui s'ha imposat el Girona per 1-5. Per tant, doncs, el tercer partit que serà demà a 6:15 de la tarda, aquest a Girona-Caldes. A l'altra eliminatòria, el Vilafranca ha acabat cedint davant d'un Mataró contundent, un Mataró que havia dominat amb mà ferma doncs, tota la temporada regular i ha guanyat. Havia guanyat ja 4-0 el primer partit i avui 1-4. Un Vilafranca que recordem que havia pujat a Nacional Catalana aquesta temporada i ha aconseguit doncs, situar-se en aquest play-off per l'ascens. El Mataró ja és a la final, doncs intentant recuperar la plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola, que havia perdut la temporada passada. De moment ja ha fet el primer pas, ja és a la final.
1: Doncs demà sabrem si el Girona o el Caldes és el seu rival, perquè tot queda obert. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
16: El Recam Làser femení ha caigut per 1-5 contra el Girona en el partit a casa que podia certificar el passi a la final en la seva primera participació al play-off d'ascens a Hockey Lliga. Les calderines han tingut un partit poc lúcid en el que les gironines han anat per davant durant tot el partit. Les d'Oriol Sapinya han començat el partit força concentrades, tot i que fent moltes faltes, i no ha estat fins al minut 10 de partit quan les visitants s'han avançat amb un bon gol de Mireia Ranz. Tot i el patiment del Caldes, la mitja part ha acabat amb l'avantatge mínima del Girona. La segona part, però, ha estat totalment de les visitants, i tant el control del partit com l'encert de cara a porteria han fet que trobessin porteria 4 vegades més davant de l'únic gol del Recam, que ha arribat en una jugada aïllada i no ha estat suficient per causar la remuntada. Tot plegat per acabar el partit amb aquest 5-1 i l'empat a 1 en l'eliminatòria de semifinals. Tot i separatós, les calderines són conscients que el resultat d'avui no és més que un punt més pel Girona i, per tant, afronten amb totes les ganes el partit definitiu de demà a 6:15 a la capital gironina.

0: Vinga, 9 i 50 minuts al directe a Mana i hem d'anar cap a Badajoz per saber si el Mollerussa pujarà o no a segona FEP en aquest partit davant del Badajoz que estava tan i tan igualat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: No ha pogut ser, Ignasi. És difícil i això succeeix moltes vegades, però el bàsquet ha sigut molt cruel amb el Puig del Mollerussa. Ha passat des de finals del primer quart manant durant tot el partit, però els darrers punts de l'encontre, les darreres accions, ja han fet que el Badajoz remunti. De fet, ha arribat a la darrera posició un partit amb empat i a falta de 2,3 segons. I per fet, Alejandro Mejía ha donat la victòria al Badajoz. Ho ha intentat en aquesta darrera acció. El Mollerussa ha tingut un llançament forçat, però no ha pogut entrar. I ja us podeu imaginar les cares dels jugadors del Mollerussa, de Marc Díaz, del seu entrenador, i de la vintena d'aficionats que ara comencen a reaccionar i aplaudir els seus, perquè la decepció és majúscula. Està ben a prop el Mollerussa de fer la grossa, de carregar-se el Badajoz a la seva pròpia casa. Finalment és Badajoz qui puja, tres llans funcionarà la repesca i, de fet, amb aquesta victòria el Badajoz s'endú el títol de campió de tot el grup perquè té millor bàsquet a l'herència del Prat i, per tant, és el campió de la l'associació de Badajoz. I estima perquè ha fet mèrits de sobre el Mollerussa, que el primer partit va perdre, el segon va guanyar a la segona pèrdua i en aquest tercer ha dominat durant més de 25 minuts. Final a Badajoz.
0: Que cruel ha estat el destí pel Mollerussa amb aquest 81-83. Gràcies, Ivan, bona nit. Doncs 81-83 ha perdut el Mollerussa i, per tant, ha perdut les opcions de descens a segona FEP. El Mollet ha acabat guanyant, eh, Anna?
2: Ha acabat guanyant. No dèiem que era un partit d'estirar i arrons. En cap moment havia anat per davant el Mollet, però al final acaba guanyant d'un punt, 79-80 davant del Ginet.
0: I anem cap a una altra final en futbol. Play-off descens a tercera federació masculina. A la Pobla ha acabat remuntant davant del Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Reusique.
3: Doncs sí, Ignasi, la Pobla que ha remuntat un partit petit, que s'ha decidit en el tram final de la pròrroga, ho ha fet per 3-2 al marcador. Un partit que la primera meitat la Pobla disposava de les millors ocasions, amb un travesser de Pavón al minut 30 de la primera meitat, però el partit es complicaria amb 2 gols del Rubí gairebé consecutius. Primer ho feia Kevin, després d'una acció dividida entre els dos centrals de la Pobla, guanyava aquesta acció Kevin i podia marcar el 0-1 pel Rubí, i pocs minuts després una centrada des del córner provocava un penal Teo Pozo per unes mans i el Rubí que transformaria el 0-2 al marcador. Aleshores, la segona meitat ha sigut el minut 5 de la represa, que ha sigut Nico aprofitant un contracop comandat per Xavier Samper, que posaria l'1-2 al marcador i la por al cos del Rubí, que es tiraria cap enrere, que intentaria doncs aferrar-se al resultat, però el gol arribaria al minut 87 gràcies a una diana de Joel, i aquesta diana provocava la pròrroga, que a partir d'aquí s'obria un altre partit, un partit on la Pobla ha dominat bona part de la primera part de la pròrroga, i a la segona Joel ha pogut marcar un gol gràcies a l'estratègia, una centrada de Teo des de la banda dreta. La Pobla, que es classifica, és el primer equip en classificar-se a la final de la promoció de Cens a tercera federació.
0: Doncs gràcies, Eric. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Vinga, i en futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, el Barça que ja domina la sèrie de quarts de final.
2: Sí, serà el millor de 3 partits. De moment s'avança el Barça amb la victòria 4-1 davant del Valdepeñas en el primer partit. El segon serà dilluns a les 9 de la vespre.
0: En una nit en què es va retre homenatge, se li va retirar la samarreta a Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros.
0: I a la primera femenina s'ha acabat la Lliga.
2: Sí, ha guanyat l'Escort 5-0 davant l'Alcantarilla i el Penyes Plugues ha perdut 1-5 davant l'Alcorcón, un Penyes Plugues que ja està descendit.
0: I on s'ha acomiadat avui Pilar Ribes, la capitana.
5: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt, i al final jugar és el que més feliç em fa, òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fer un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: Del Penyesplugat, recordem, ha baixat, però dos equips catalans opten a pujar a primera.
2: Són el Linyola i el Rubí, però els tocarà remuntar de la tornada de les semifinals, perquè de moment han perdut els dos. En el partit d'anada, San Fernando 5, Linyola 3, i el Rubí ha perdut a la seva pista davant l'Almagro per 1-2.
0: Abans escoltàvem a Jordi Archilla, el tècnic del Rubí, ara volem escoltar la capitana del Linyola, Montse Carles, que ens deia això.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra. I les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: Doncs vinga, a veure si aconsegueix la remuntada del Linyola, també el Rubí, la pròxima setmana. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. En Jordi Cocrana, la producció, Roger Marc, el control de so. I és que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Tapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de... Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 174. Sí, senyors, un programa boig. Amb una sessió exclusiva dels 2000.

de Smash Mouth, All Star, que va servir per la versió original de Shrek de la gran peli de DreamWorks. Vinga, som-hi!

Quin gran tema d'Eric Pruitt, Call on Me del 2005. Un dels temazos, del 2005. Quina època, quina època.

Un tema que ens recorda el grup Jet de Spiller, eh? La gran vocalista Sophie Ellis-Bextor, eh? Però en aquest cas és un tema molt diferent. Som-hi! Oh!

0: tema d'Ozon, Dragoste Alintei.
1: Alo? Salut? Sunt eu un haiduc?

I finalitzem la sessió d'avui. Espero que us hagi agradat la sessió dels 2000 amb aquest gran tema de l'MC versus YouTube. Take me to the clouds above amb aquest gran With or Without You de fons. Vinga, moltíssimes gràcies per

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, Icar.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.